0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat. Empordà.
2: I parlant d'emocions.
3: 25.
4: Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
5: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vilasacra Enamora.

0: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
1: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
2: Ràdio Vilasacra 107 FM.

0: recordar el que va ser Ràdio Alt Empordà. Va ser la primera emissora municipal a les comarques gironines. En aquella època no hi havia només que la cadena COPE, que era Ràdio Popular, i Cadena SER. Vam néixer al Nadal del 81 amb moltes ganes per arribar a ser una emissora comarcal, i no va prosperar perquè altres ajuntaments no van veure amb bons ulls que Castelló capitalitzés aquest nou moviment de la ràdio de proximitat local, i ens vam trobar sols. Però tot i així vam fer un llarg camí. Ràdio l'Empordà va donar molt de prestigi a la informació esportiva, política, social, cultural, recreativa, de tota mena, no? I aquella època va ser, jo la recordo, amb molta il·lusió, amb moltes ganes i amb molta felicitat. Vaig fer tot el que vaig voler i més. I estic molt orgullós del que vam fer, com aquell que diu, amb no res, perquè vam néixer com els bolets, igual, no?
1: Pitu Anaia, sobre Ràdio Alt Empordà, la primera emissora municipal de les comarques gironines.
0: Sense que ningú sigui culpable, entre tots, saps? Vam deixar que anés perdent la identitat i va anar morint, i ara ja els temps estan canviant, la informació també arriba de moltes maneres, i va durar el que va durar, però va ser una gran etapa que molta gent encara la recorda, i això queda en el record de tots.

0: silenci. Els caps de setmana se passen coses bones.
1: Gaudir tres vegades més de l'irresistible gust de les teves telepizzas favorites? Demana online al triple.
2: Telepizza.es.
1: Telepizza, el secret és a la massa.
3: Besalú, temps era temps, terra de camperols, cavallers i nobles, feudalisme i vassallatge. Mil històries hi passaren, moltes al voltant d'una bona taula. Bufet Castell de Besalú, bufet lliure amb cuina catalana casolana, carns a la brasa i amb terrassa amb vistes al fabulós Pont Romànic. Bufet Castell de Besalú, carrer del Pont 2, tancat els dimecres, gaudeix d'una altra gran història.

0: Ràdio Vila Sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
1: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
2: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
3: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Salut, amics i amigues, què tal, com esteu? Us heu quedat sense idees pel vostre temps d'oci? Sou amants de conèixer llocs nous? Us agrada sortir dels camins principals i tenir aquella sensació de fer descoberta? Si és així, heu trobat el vostre programa, perquè el Sendes parla de tot això, de llocs on fer senderisme, excursionisme i grans viatges. Si seguiu amb nosaltres en els propers 25 minuts, en descobrireu 3. Abans que res, però, els presentem en el sumari. L'Enrajolada de Martorell és un dels museus més antics de Catalunya. Fa 150 anys, el seu precursor, Francesc Santacana i Campmany, ja portava a casa seva amics, coneguts i visitants per mostrar-los les col·leccions d'art que anava adquirint. I destaquen les rajoles, i d'aquí ve el nom. Avui n'hi ha més de 10.000, amb especial aportació del seu net, en Francesc Santacana i Romeu. En parlem amb la directora de Museus de Martorell, Iolanda Insa. Les fagedes no només són per la tardor. Avui ho demostrem amb el Xavi Tió, que ens mena a fer una caminada per una de les més emblemàtiques que tenim al país, la Grabulosa, a Osona. I seguim a Xile amb la Conxita Teruell i la Rosa Pi. Tercer capítol de la sèrie. L'escenari és Antofagasta, la capital de la regió homònima, una de les més septentrionals de les 16 en què es divideix el país més llargarut del món. Posem fil a l'agulla i comencem. Ens acompanyeu? Doncs va, que marxem. En ple nucli antic de Martorell, a la vila, s'erigeix un museu molt peculiar, fruit d'una passió familiar, que defuig els convencionalismes. Res de vitrines, objectes espaiats i sales amb pantalles per audiovisuals. A l'enrajolada Casa Museu Santacana, la mirada curiosa del visitant se'n va directe cap a les parets, víctimes d'un deliciós horror vacui. I és que les parets, i també els terres, estan folrats de rajoles. En tota aquesta casa particular, durant segles residència de la noble família Santacana, es recull l'amor per l'art i el patrimoni, i la voluntat col·leccionista d'un avi i d'un net, Francesc Santacana Campmany i Francesc Santacana Romeu. L'enrajolada és una antiga residència familiar, de caràcter senyorial. Va ser ampliada als segles XIX i primer terç del segle XX. Té 4 plantes i 2 accessos, un des del carrer pròpiament de Francesc Santacana, l'altre des del carrer de l'Aigua, just davant la parroquial de Santa Maria. Als anys 60 del segle passat, la casa va ser adquirida per la Diputació de Barcelona, que la va orientar exclusivament a museu, gestionat per l'Ajuntament de Martorell. Ho explica tot plegat la directora de Museus de Martorell, Iolanda Insa.
1: Avui l'enrajolada, Casa Museu Santacana, funciona com a museu d'art, d'arts decoratives, d'història local i d'arqueologia, i conserva una col·lecció molt diversa formades per rajoles i ceràmica datades entre els segles XIV i XX, elements arquitectònics i escultòrics procedents de palaus i edificis antics, pintures del segle XIX, mobiliari, objectes decoratius, etc. I una de les particularitats que té aquest museu és que mostra algunes de les peces, com aquests elements arquitectònics i escultòrics, les mostren a la col·lecció recuperant la seva funció original.
0: És a dir, rajoles a parets i terres, capitells reubicats sobre columnes i ampits de finestres sobre finestres, recuperant, per tant, la funció original. Aquesta va ser la voluntat del seu impulsor, Francesc Santacana i Campmany, que va viure entre el 1810 i el 1896. Era l'avi. Pintor, col·leccionista, erudit i defensor del patrimoni, va començar a obrir les portes de casa seva el 1876 per ensenyar les col·leccions que tenia.
1: Ens atrevem a dir que aquest any fem 150 anys i que també diem obertament que és un dels museus més antics de tota Catalunya, perquè hem trobat escrit en alguns documents que Francesc Santacana primerament va començar a recopilar peces de Barcelona, de palaus, edificis antics, etc., però que obre casa seva com a museu, és a dir, la residència, la casa de la família Santacana, convivia les dues funcions, la funció residencial i la funció de museu. Comença a convidar a viatgers, excursionistes, gent i fins i tot amics i coneguts seus a casa seva i ensenyar les peces que havia anat recopilant.
0: En Francesc Santacana i Campmany era un hisendat, de família econòmicament estable, col·leccionista i amb estudiants estudis d'art. Això li va permetre fer coneixença d'artistes coetanis que eren molt potents a l'època.
1: Va ingressar a l'Escola de Nobles Arts de la Junta de Comerç a Barcelona. Aquest nom tan llarg és el que després es va convertir en l'Escola de Llotja, el que seria una escola de belles arts, i ell va ingressar al 1828. Això que li va proporcionar, a part de la seva formació artística, això li va significar envoltar-se d'un conjunt d'artistes i personalitats de l'època que també el van fer moure's en el tema de l'art. Ell es codejava i rebia a casa seva. Casa seva, la Rajolada, va ser un lloc de reunions d'artistes com els germans Rigalt, que serien Pau, Lluís i Agustí Rigalt, Maria Fortuny, Damià Campeny...
0: Uns artistes que, quan visitaven Santa Cana a casa seva, l'obsequiaven amb alguna obra pictòrica pròpia. I avui, totes aquestes obres són part del que mostra l'Enrajolada. Però, a més, Santa Cana va aprofitar un moment de grans canvis a Barcelona, tant des del punt de vista polític com urbanístic, per comprar i rescatar un gran nombre d'obres d'art. Per exemple, en temples religiosos afectats per la desamortització de Mendizábal.
1: Monestirs, esglésies, alguns edificis eclesiàstics perden la seva funció i s'enderroquen o canvien. I, per una altra banda, els canvis urbanístics. Tot el casc històric, el que entenem avui com el barri gòtic de Barcelona o el centre de Barcelona, el Raval, etc., està patint molts canvis. Enderrocament d'edificis o canvi de funció dels edificis, moltes coses es llançaven o moltes coses es venien. En això, amb això, Francesc Santa Cana anava i els que estaven enderrocant o el que se'n desfeia d'allò, comprava.
0: Santa Cana recull obres escultòriques i pictòriques, dibuixos, il·lustracions i esbossos, moltes rajoles, ceràmica i elements arquitectònics en pedra, com ara capitells, columnes, portals, també finestres, mènsules o arcs. Tot això d'edificis renovats o enderrocats. La intenció, preservar de la desaparició i l'oblit aquell patrimoni històric i artístic català. I la Casa Museu l'amplia el seu net, Francesc Santa Cana i Romeu, que va viure entre el 1883 i el 1936. Francesc Santa Cana i Romeu va recollir la passió de l'avi i va fer aportacions molt destacades. Incrementa la col·lecció de ceràmica dels segles XVII, XVIII i XIX, endreça i dona forma al museu, en fa dos catàlegs que ajuden a conèixer l'origen de moltes obres i, sobretot, hi incorpora moltes rajoles més. De fet, és a partir d'aquí que comença a anomenar-se l'Enrajolada.
1: A l'Enrajolada conservem a l'entorn de 10.500 rajoles. N'hi ha de diferents èpoques, procedències, tipus, de forma... Podríem mostrar pràcticament tota la història de la rajoleria. Cronològicament, les podem situar entre el segle XIV, que és quan l'ús de poder utilitzar la coberta de l'estany marca com l'inici de la ceràmica decorada, i entre el primer terç del segle XX. Tipològicament tenim des de rajoles gòtiques de paviment, tant catalanes com valencianes, que segueixen la tècnica de la corda seca o de l'aresta, procedents d'Andalusia o de l'Aragó, rajoles blaves i polícromes de Talavera, rajoles blaves i polícromes andaluses, i també les conegudes rajoles d'ofici catalanes o també les anomenades de gènere valencianes.
0: Aquestes últimes, les més recents, de finals del segle XIX. Finalment, la Diputació hi inclou una darrera remesa de rajoles, procedent d'una altra col·lecció privada que esmenta la directora de Museus de Martorell.
1: La col·lecció Faraudo està integrada per 329 peces de diferents tipus de factura catalana o valenciana. I va arribar a l'Enrajolada el 1966, procedent de Barcelona. Aquesta col·lecció va pertànyer a un altre col·leccionista, que va ser el militar i erudit Lluís Faraudo i de Sant Germain, i que va donar el llegat al Museu d'Art i Arqueologia de Barcelona el 1922, però posteriorment, en el moment que la Diputació adquireix la Casa de l'Enrajolada, es decideix que, com que aquí a l'Enrajolada hi havia molta ceràmica, molta rajola, la Diputació decideix portar cap aquí també aquesta col·lecció.
0: Museus de Martorell organitza les visites guiades a l'Enrajolada. Fa accedir el visitant pel carrer de l'Aigua, un accés a un gran jardí pavimentat amb pèrgoles, fonts i parterres. Un micromón, un lloc que, com diu la Yolanda Insa, és molt especial.
1: El jardí, podríem dir, que és un museu a l'aire lliure que combina art i natura, i que en el propi jardí, a part de la vegetació que hi ha, ja podem veure tot l'escenari de que les finestres tenen elements, tenen capitells, tenen col·lecions, columnes, a la llinda de la Casa Gralla, des del jardí. Es pot accedir a dos espais, a l'espai de recepció del museu, que hi ha una petita sala d'exposicions i també la sala de tallers, i des del propi jardí també hi ha unes escales que pugen a lo que eren les dues plantes de l'enrajolada.
0: La primera d'elles, la planta baixa, tot i que no s'hi ha conservat la cuina, sí que es fan visibles part de les estances principals de l'edifici. Yolanda Insa.
1: Conservem espais com el menjador, l'antic menjador, el despatx, la sala del billar, la sala de les cartes, la sala del billar, és perquè allà anteriorment hi havia hagut un billar i pensem que era com un espai d'oci, també ara actualment sí que es conserva una petita taula que era per jugar als escacs, o quan obries la taula era també un, el que s'anomena el tapete per jugar a les cartes. La sala de les cartes és una sala que es diu de les cartes perquè hi ha unes cartes pintades, unes miniatures pintades pel mateix Francesc Santacana i Campmany.
0: I al mig, un ull d'escala que porta cap a la segona planta, on es conserven els dos dormitoris principals, a més de tres saletes que acullen l'actual col·lecció Faraudo i una gran terrassa. I finalment, un tram d'escales més amunt, les golfes. Podeu conèixer l'enrajolada Casa Museu Santa Cana en visita guiada concertada prèviament i organitzada per Museus de Martorell. Entreu a museus.martorell.cat o a les seves xarxes de Museus de Martorell per conèixer els horaris, com apuntar-s'hi i per descobrir els actes de celebració dels 150 anys d'història d'un dels museus més antics que tenim a Catalunya.
2: Ràdio Vila-sacra. Sendes.
0: Doncs vinga, ja som de nou a la secció de senderisme del programa. Xavi Tió, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
0: Cap on ens portes avui, aviam?
3: Doncs mira, deixem el Bages per una estona, tot i que sense ser cap amenaça, hi tornarem.
0: I tant.
3: I ens n'anem cap a Osona, frontera amb la Garrotxa, per anar a descobrir una de les fagedes més espectaculars de Catalunya.
0: Ai, ai, ai, que sé per on vas.
3: Estem parlant de la Grabulosa.
0: Bingo.
3: Una raconada excepcional per al alguns exemplars de faig declarats monumentals. De la fageda baixarem fins a Sant Nazari, continuarem encara més avall fins a la masia del Prat de la Bola i llavors començarem a remuntar seguint el riu Fornès, anirem a passar per Porxiugues i continuarem amunt fins a assolir el Coll del Pedró. D'aquí un tram de baixada ens manarà a Sant Miquel de Castelló, una preciosa talaia sobre la Garrotxa, i la tornada la farem resseguint la Serra de Llancers, primer per l'Obaga, fins a saltar el Soleil al darrer tram a partir del Coll de Llancers i retornar al Coll de Bracons, sota el Puig de Calm.
0: Doncs vinga, sense més dilació, anem al punt de sortida.
3: Anem a començar a caminar a la Collada de Bracons, el punt més alt de la carretera que uneix Torelló a Olot, i que és el límit entre Osona i la Garrotxa i també el límit entre les províncies de Barcelona i Girona. De la carretera surt cap al sud una pista tancada amb una barrera metàl·lica, és una pista planera, que seguint el GR-151.1, en 5 minuts ens du al Collet de la Grabulosa. Aquí deixem la pista i comencem a baixar fort per un senderó, al poc deixem el GR, que se'n va de pla, i ens entaforem torrent avall ja en plena fageda de la Grabulosa, amb alguns exemplars de grèvols que li donen el nom, però on destaquen sobretot alguns fajos majestuosos. En concret, n'hi ha tres de catalogats com a monumentals, que assoleixen els 40 metres d'altura i que són considerats els més alts de Catalunya, amb 300 anys d'antiguitat, i que els trobem just al costat de la Font de la Grabulosa, en un petit replà encatifat totalment de fullaraca. De la Font continuem torrent avall fins a desembocar en una pista, la traspassem recta i continuem davallant per un senderó que ens porta al Collet dels Gamarussos, d'on acabem de baixar en un pensament fins a Sant Nazari, una grandiosa ermita del segle XIV, restaurada, molt ben posada i en un entorn bucòlic. Continuem baixant, encara cap a sud, ja més planers, fins a traspassar el Serrat de la Punxa, just al Collet de la Cometa, on retrobem el GR-151.1, combinant trams de sender i trams de pista a Silvestrada, ja ho direm. Ja fora de la fageda de la Grabulosa, en un entorn més solei, de roures i alzines, i al cap de poc de saltar el Collet, la pista ens acaba de baixar fins al Prat de la Bola, un entorn idíl·lic de pastures obertes i suaus, on hi trobem la gran masia del mateix nom, ben conservada, i amb un enorme paller al darrere. És el punt més baix de l'itinerari. Aquí deixem definitivament el GR, que s'encamina cap a Cabrera, i fem un gir de quasi 180 graus per començar a remuntar cap a nord-est el riu Fornès, que drena mansament aquesta raconada solitària i encalmada. Sortim dels Prats per un camí ombrívol i boscós que va resseguint riu amunt pel marge dret, a trossos enlairats sobre el riu, fins a traspassar-lo i deixar-lo a la confluència amb el torrent de la Freixeneda. Canviem radicalment de direcció i fem un tram de pujada molt forta per la Baga del Fornès fins a desembocar en una petita pista, just al punt que saltem de comarca per entrar a la Garrotxa. La pista, ja de pla, ens mena als Plans de Porxiugues, una altra raconada meravellosa, tota oberta, amb la masia de Porxiugues i el corral enrunat a la vora. I el que fem és sortim d'aquest racó preciós i anem remuntant suau fins al Coll del Pedró, on, per l'altra banda, davallem per una pista ampla, amb vistes cap a Falgars i la zona de Cabrera, i més avall deixem la pista i per un senderó empedrat acabem de baixar fins a tocar de Pibernat. És una masia que no veiem, però aquí fem una anada i tornada curta que ens apropa a Sant Miquel de Castelló, ermita i refugi, i alhora una talaia espectacular cap a llevant sobre la plana d'en Bas, just a sobre els hostalets d'en Bas. Retornem al punt d'encreuament i continuem per pista que ens remunta cap a ponent fins a l'obaga de la Serra de Llancers, amb vistes magnífiques del Puig de Calm. Arribem al Coll de Llancers, ja per Corriol, on canviem de vessant, recuperem l'ambient de fageda, assolim el Collet dels Rabadans, saltem el vessant ponentí de la serra, aquí girem bruscament cap a tramuntana i baixem decidits per anar a fer un flanqueig que ens du a passar pel cimet de la Pastera i després acabar de baixar fins a retrobar la pista inicial per on passa el GR i que, desfent el camí d'anada, al poc ens retorna al Coll de Bracons.
4: Una excursió per un lloc, podríem dir clàssic, la fageda de la Grabulosa, espectacular, una raconada realment meravellosa i molts punts interessants, Sant Nazari, bé, una mica tots els que hem recorregut. Ara toca fer la fitxa tècnica i la comencem, com sempre, amb la distància.
3: Doncs estem parlant de 16,3 quilòmetres.
4: Desnivell.
3: 675 metres de desnivell acumulat.
4: Temps.
3: Posem-hi unes cingonetes xinoixant-ho per anar contemplant la fageda i tots aquests racons dels prats i els miradors que passarem.
4: Quin grau de dificultat entre l'1 i el 5 li podríem establir amb aquesta proposta, amb aquesta ruta?
3: Doncs li posarem un 2 sobre 5, alguns petits trams de pujada i de baixada fortes, i a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom La Grabulosa i Serra dels Llancers, dos punts, Bracons, Grabulosa, Sant Nazari, Sant Miquel de Castelló, Llancers, d'un usuari molt interessant que ja hem seguit alguna altra vegada, que es diu El Porquet de Sant Antoni.
4: I curiós, un nom bastant curiós, el que s'ha posat, aquest sobrenom. Gràcies, Xavi, fins al proper programa.
3: Salut i República.
5: Sendes.
6: Hola, sóc Conxita Teruel Llong. Us parlaré de Xile a través del llibre Viatge a l'ànima xilena.
7: Sóc Rosa Pimas Vidal. Us parlaré del viatge i dels meus contes publicats en aquest llibre de Xile.
4: La riquesa d'un viatge rau tant en l'experiència de conèixer paisatges com també gens molt diverses. La Conxita i la Rosa ho van viure en ser acollides per diverses famílies xilenes. Aquesta experiència la van començar a Calama, on van visitar la residència Mi Hogar, fundada per un català, mossèn Enric, en un barri marginal i que acull persones sense llar. I d'aquesta experiència, les nostres dues intrèpides viatgeres es van desplaçar cap a Antofagasta, on continua aquest relat dels Quaderns del Viatger.
7: Antofagasta. Convivim a la casa del Dalibor i la Leo al barri de Huáscar, on ens sentim acollides amb afecte envoltades de converses entranyables i trobades amb noves amistats que han omplert els dies de complicitat i alegria. Cada paraula compartida, cada gest de generositat, ha teixit llaços d'amistat. El Dalibor i la Leo ens acompanyen al Museu Ruïnes de Huanchaca, que ens mostra com la història natural i humana han configurat el nord de Xile. I destaquen les exposicions sobre el salnitre i el paper d'Antofagasta com a centre de la indústria salnitrera, així com la importància del ferrocarril per transportar aquest recurs als ports. Avui aquesta influència serveix sobretot pel transport del coure. La visita ajuda a entendre com l'explotació minera ha condicionat el desenvolupament d'aquesta regió extrema.
6: Antofagasta també anem al Centro Cultural Estación Fotógrafo de Cerros, dirigit per Glenn Arcos, periodista i fotògraf, que és un espai de trobada i creació que ell mateix va fundar fa una dècada. Aquest projecte compta amb la col·laboració de voluntaris i ofereix activitat per infants i joves, com teatre, jazz, música clàssica, dansa i poesia. En el centre també es poden veure exposades les cobertes del llibre de l'escriptor Hernán Rivera Letelier, ja que Glenn Arcos n'és el gran promotor. El Dalibor ens presenta a l'Hernán Rivera Letelier, Premi Nacional de Literatura de Xile el 2022. Ens explica, amb el seu característic sentit de l'humor, que va passar de ser proletari a propietari. Té una trajectòria impressionant, ja que ha publicat 25 llibres traduïts a 23 idiomes. En la seva obra ha explorat la infantesa i ara està escrivint sobre la joventut, a més de tenir una nova novel·la en marxa.
7: Visitem la casa de la Inés Alvarado, que ens rep amb el seu marit, en Mario, i el seu fill, en José Luis. A més, ens han convidat juntament amb la seva cunyada i la seva germana a compartir una tradicional once xilena, un àpat típic semblant a un berenar sopar que consisteix en te o cafè acompanyat de diferents tipus de pa i ingredients, molt típic de Xile. Es fa molt sovint. Un altre dia, amb el Dalibor i la Leo, anem a la Portada, un icònic arc de roca situat a la costa d'Antofagasta. És una impressionant formació esculpida per l'erosió marina al llarg de milers d'anys. Té la forma com una porta, per això el nom. A la seva roca s'hi poden trobar closques marines fossilitzades, testimoni que aquesta zona va estar submergida sota el mar fa milions d'anys. Des de l'altiplà que envolta el mirador, contemplem el paisatge majestuós, la bellesa d'aquest monument natural, amb el blau intens de l'oceà Pacífic com a teló de fons. És preciós.
6: D'Antofagasta anem a avió a la Serena, que ens ha convidat l'Adriana i ens espera allà a l'aeroport i ens porta a casa seva amb la seva filla Julieta. Vivim envoltades de natura, enmig del camp, en una casa de fusta petita però amb un gran encant. Visitem la Serena, que la ciutat, que conserva part de la seva arquitectura colonial i s'obre una llarga platja banyada per l'oceà Pacífic. És un lloc molt bonic. Anem al Valle del Elqui amb l'Adriana. Realitzem la ruta on descobrim la vida de Gabriela Mistral, una dona d'esperit indomable, que va deixar una empremta inesborrable en la literatura i en l'educació. A Montegande visitem la petita casa de Correus, on va viure durant la seva infància, un espai humil que va veure els seus primers passos. A Vicuña, on va néixer, visitem el museu dedicat a la seva memòria. Em deixo impressionar per la intensitat de la seva vida lluitadora, dels viatges i paraules que encara ressonen. Sento una estranya connexió amb ella. Va morir l'any 1957, l'any que jo vaig néixer. Com ella, sóc mestra i escriptora i viatgera. A la plaça trobem la seva escultura asseguda en un banc i per un instant sento que m'arriba una espurna del seu esperit creador.

0: Doncs fins aquí hem arribat. Ens acomiadem de tots vosaltres, però no per massa temps. Tornem la setmana vinent a la vostra ràdio local amb tres continguts més. Entre ells, una visita als arrossars de Pals, al Baix Empordà. Som l'Andreu Ortega, al control de sol, Xavi Tió a la redacció i en Jaume Monés a l'edició i presentació. Gràcies per ser-hi, per escoltar-nos, i aneu on aneu, que tingueu una molt bona ruta.
1: Si escoltes Ràdio Vila-sacra habitualment, notaràs millores a la teva ment.
2: Confirmat. Bona nit.

0: Vespres de gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19 i 15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
0: Reserves. A Salvador. Guiomig, dalí.org.
3: Ràdio Vila Sacra.
4: Ràdio Vila Sacra.
3: Ràdio Vila Sacra.
4: Ràdio Vila Sacra.

0: informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vilasacra, la de l'Empordà. I punt.
2: Benvinguts a la ràdio.
3: Ja sabeu que no fem cap pregunta concreta.
1: Contestador 972-51-1268.
3: Què pots dir el que vulguis?
1: WhatsApp i missatge de veu 656-19-70-62.
3: Què pots dir aquelles coses que t'inquieten?
1: Contestador 972-51-1268.
3: Pots dir el que realment et dongui la gana.
1: WhatsApp i missatge de veu 656-19-70-62.
4: Vols deixar-nos un missatge?
5: Que hi ha poques a ràdios que toquin, que parlin en català. Tot és en castellà o en estranger. No sé per quin sentit no n'hi ha, perquè fan molta promoció català i a l'hora de la veritat no fan res enlloc.
1: Ràdio Vilasacra és una gentilesa del poble de Vilasacra per l'Alt Empordà i pel món.
6: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre, cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vilasacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
7: És l'hora del pati.

0: Cavadors de Turon. El llibre que us vull recomanar es diu La nenúfer i la matoll a Operació Llampec. L'autor es diu Santi Ananya i l'il·lustrador es diu Àlex Roca. El llibre va d'unes nenes germanes que són màgiques, que els hi toca cuidar la mascota de la classe, un hàmster, que es diu Llampec. L'han de cuidar tot el cap de setmana. Amb ell passen un munt d'aventures, com per exemple el dinosaure de la família es menja en Llampec i han de fer un munt de coses per ajudar a que en Llampec surti. Aquest llibre m'agrada molt pels dibuixos i per les lletres que ho expliquen. L'he triat perquè me l'he llegit i perquè em falta un llibre per tota la col·lecció. Tota la col·lecció és molt xula perquè explica les aventures de la família del Super 3. Gràcies per escoltar-me i per tot el temps que m'ha dedicat. Adeu!
1: I parlant d'emocions.
2: 55.
1: Exacte.

Del 23 al 26 de juliol, vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit, festa arran de mar fins que surti el sol. Ah, i no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament. Portbou.com

0: tothom. Mec!
1: Ostres.
0: Al diccionari hi tenim les paraules peregrí i palegrí. Cada forma són pràcticament iguals, però tenen significats completament diferents. Un pelegrí amb L és una persona que fa un viatge per devoció. Per devoció a alguna divinitat, normalment. Els que fan el Camino de Santiago són pelegrins. Pelegrí amb L també pot ser un tauró amb una boca molt grossa i bastant lleig, la veritat. Per contra, peregrí amb R vol dir rarament vist, fora del que és normal. Per exemple, Hèrcules tenia una força peregrina amb R perquè tenia una força rarament vista.

Vols fer-te autònom i no saps per on començar? Saps quines ajudes pots demanar si tens pocs recursos econòmics? Ja coneixes els tràmits que cal fer quan neix una criatura? El web gencat.cat ofereix un espai dedicat a les situacions de vida més comunes amb informació senzilla i pràctica per resoldre-les o gestionar-les. Un sol portal on pots trobar tota la informació referent a qualsevol experiència vital, independentment de quina sigui l'administració que presti el servei. Informa-te'n al web gencat.cat. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquest espai on descobrim els drets que no sabíem que teníem amb el nostre jurista, en Jan Botí. Jan, bon dia.
1: Molt bon dia, Ona.
0: Quin dret descobrirem avui?
1: Doncs avui parlarem d'un tema del qual ja vam avançar en un programa anterior sobre successions, que és la importància de fer testament.
0: Carai, és veritat, vam estar parlant de l'herència i de tot això i ens vas repetir unes quantes vegades que fer testament és molt important.
1: I barat, dins de tot.
0: Tant.
1: Per tant, per què? Doncs perquè molta gent es pensa que fer testament és una cosa de gent gran, és una cosa de persones amb molts diners, o pitjor encara, que porta mala sort. Aleshores, jo el que vinc avui és a desmentir aquestes qüestions i a animar a tothom a fer testament i que surtin d'aquí amb la idea de per què aquesta importància és real. No? Posarem un cas doncs, que es pot haver trobat gent. No? Imagineu-vos el vostre oncle, no tenia fills i mor de cop, no? I ell sempre havia dit, escolta'm, tu que ets el meu nebot, jo, quan no hi siguis, aquell piset que tenim a la platja, allà a l'escala, doncs serà per tu, que ets qui m'ha cuidat, no? Però resulta que l'oncle no va fer mai papers.
0: Ah, carai.
1: No va fer papers, ja la família s'ha de tancar en un despatx amb un notari, buscar papers i certificats, i discutir, doncs, a veure això com s'ha de fer. I què passa amb el piset de la platja? Doncs que acaba en mans d'un cosí amb qui el tiet no es parlava. Per tant, per evitar tot això, escolteu, gasteu 50 eurets per fer testament.
0: 50 euros és el que costa fer un testament?
1: Més o menys. Entre 50, 60, 70, depèn. Això són uns diners més o menys que estan establerts. I per què? Doncs perquè fer testament, i això és una qüestió històrica, sempre ha tingut un component social. I aquest preu és justament per donar-li aquest component social. I aquest component social vol dir qualsevol persona, independentment del que tingui, ha de poder fer testament. Perquè fer testament vol dir indicar quina és la teva voluntat posterior. I tothom ha de poder tenir aquest dret. I perquè tothom el pugui tenir, ha de tenir un cost raonable. Per tant, per això no va en funció de les propietats que deixem i no va en funció de cap altra qüestió que no sigui aquesta que està estipulada.
0: Doncs som-hi, anem a veure on està regulat tot això del testament.
1: Doncs tornem novament al llibre 4 del Codi Civil de Catalunya, ens aplica el dret propi i aquí el dret civil ens diu com hauríem d'heretar si no hi ha testament i també ens parla de les tipologies de testament que podem fer. Com que estem parlant de testaments, us parlaré dels tres tipus de testaments que es poden fer a Catalunya. Tres que els agrupo en dos, perquè el primer, que té dos subgrups, és el testament notarial. Notarial vol dir que el fem amb un notari i és el que recomano entusiastament a tothom perquè és el que té una fiabilitat més gran i perquè el notari s'encarrega d'una part. Però compte, perquè dins de notarials en tenim dos. Tenim l'obert i el tancat. L'obert és el que ordinàriament la gent sol fer. No? És el que tu vas al notari, li expliques què tens i com ho vols determinar i el notari li posa lletra. Aquest seria el primer, el més segur, el més fidedigne, perquè ho fa el propi notari. Però en el notari també pots fer-lo de manera tancada. Què vol dir això? Que tu portes escrit per tu mateix el teu testament, el portes segellat en un sobre segellat i el notari el que fa és protocolitzar-lo, el guarda i el manté doncs, fins al dia que correspongui. Aquest té un risc perquè si no redactem de manera correcta la nostra voluntat perquè no estem avasats al llenguatge jurídic, potser la nostra voluntat després quan la llegeixi, qui l'ha de llegir resulta que no era tal. Per tant, jo recomano testament notarial obert.
0: Es pot malinterpretar, vols dir?
1: Es pot malinterpretar, podem fer servir paraules que no corresponguin i que per tant portin a confusió, podem no instituir hereu correctament. Hem de mirar ben bé què s'hi diu, perquè com deia abans, no? Són paraulotes de l'argot jurídic que s'han d'emprar de manera correcta. No?
0: Per tant, per més seguretat, sempre és millor l'obert.
1: Testament notarial obert, correcte.
0: I ens has dit que hi havia un tercer tipus?
1: Sí, el testament hològraf, manuscrit. Aquest testament és vàlid, és plenament vàlid. Jo puc agafar un paper a casa meva i deixar allà les meves voluntats. Ara bé, ha de ser, efectivament, manuscrit i signat completament per tu, amb lloc i data. I hem de tenir en compte que aquest testament, evidentment, no es pot fer en ordinador, però què és el que ens pot portar més problemes? Si bé la normativa es regula i et diu exactament de quina manera ho pots fer, i després en parlarem, no el recomanaria. No el recomanaria, perquè el cost que t'estalvies en vida el tindran els teus descendents, els teus hereus, quan tu ja no hi siguis.
0: Per tant, aquest seria una mica com el tancat, però sense dur-lo al notari.
1: Correcte, sí, sí, tancat en un calaix, si vols, fins i tot. Sí, exacte. Per tant, hi hem de tenir en compte també que en funció de qui volem deixar les coses, la normativa ens obliga a fer-ho d'una determinada manera. Perquè ho dic, imaginem-nos que una persona gran té un cuidador i li vol deixar el pis en el que viu. Això no ho podrà fer mai en un testament ni notarial tancat ni hològraf. Haurà d'anar acompanyat de la persona en el notari, i el notari comprovarà que efectivament estan pleus de les capacitats, no hi ha una coacció per part de ningú, i per tant això es pot fer. Per tant, hi ha casos concrets, com en aquest dels cuidadors, on la normativa és taxativa, i en el cas de que no es faci així, després aquest testament es podria impugnar.
0: Això entenc que és per protegir la persona que fa testament, no? Per evitar enganys.
1: Efectivament, efectivament. A mesura que ens fem grans, doncs evidentment som més vulnerables a determinades coses, entre elles aquesta, no? I la pregunta, per què és important fer testament? Doncs perquè què passa si no en faig, no? La resposta és què passa si no en faig. Doncs que si et mors sense testament, vol dir que et mors ab intestat, sense testament, paraula llatina, i aquí la llei catalana, l'espanyola i la de qualsevol lloc del món, ens diria quina és la línia successòria. I per què ho dic? Doncs perquè és cert que hi ha vegades que hi ha gent que diu, no, jo és que no tinc hereus, perquè són, han quedat sols o no tenen fills. Tampoc és cert. Mite desmuntat. Tothom té hereus. No tenen per què ser els fills. Poden ser el cònjuge, poden ser els pares, poden ser un cosí segon. I en última instància, la Generalitat de Catalunya. Per tant, tothom té hereus. Tothom.
0: I si no tenim persones de la família, són la Generalitat, els nostres hereus.
1: En última instància, sí. Per tant, això de que no tenim hereus no és cert.
0: Per tant, hem d'anar a veure una mica aquesta línia successòria, no?
1: Exacte. En el cas de la normativa catalana, primer van els fills, els descendents, després anirien el cònjuge o la parella, de fet, després anirien els pares, anem cap amunt, i així fins al quart grau. Llavors anem pujant germans, tiets, cosins, etcètera, etcètera, no? Però quines són les conseqüències de no fer testament i pel qual recomano entusiastament fer-ne? Perquè en el cas de no haver-ne de fer, hem d'anar a la llei, però tota la burocràcia i tots els tràmits associats a descobrir quins són els possibles hereus legítims és farragosa i més cara. Per què? Hem de començar amb una declaració d'hereus. Hauríem d'anar al notari, hauríem de fer un acte de notorietat per veure qui són els hereus i investigar qui hi ha per poder cridar-los en la successió. Això es retrasa. Es retrasa perquè mentre hi ha un testament, declaració d'últimes voluntats, sabem el que és, anem a veure-ho i establim el que correspongui, doncs sense això iniciem un periple que no sabem quan durarà, no? I té un cost econòmic més elevat. Evidentment, més enllà de totes les despeses que ja tindrem associades segurament a l'enterrament, etcètera, etcètera, li haurem de sumar totes aquestes despeses, doncs, dels tràmits extres, que sortirien molt més car que haver fet un testament en vida.
0: Per tant, no surt a compte, això de morir sense testament?
1: Gens, ni mica. Encara que només tinguis un pis o una plaça de pàrquing, si tens clar a qui vols que hi vagi, facilita-li la vida. És un acte d'amor, al final. És a dir, és gros d'això, perquè estem parlant de la mort i és un tema feixuc, que a vegades a casa costa parlar-ne, però jo recomano que s'obri aquest meló.
0: Doncs som-hi, anem, com sempre, a mirar casos pràctics.
1: Vinga, posarem l'exemple que deia abans, no?, que hi volia tornar, d'un testament hològraf, manuscrit, no?, imaginem-nos una senyora, que no ho sé, li direm Carme, doncs que escriu el seu testament en una llibreta de la cuina, una mica com el Messi quan va signant un tovalló, i el guarda en un calaix. I quan la Carme mor, els fills troben aquest paper. Clar, primer, què fem amb això, no?
0: Clar. Clar,
1: doncs això hauríem d'anar al jutge, al notari, no, hem d'anar al notari, aquest document, aquest testament hològraf s'ha d'advarar, per tant, comprovar que la lletra és de la Carme, això només ho podem fer en un termini de 4 anys. Si ho fem quan han passat 4 anys i un dia, ja no
0: ja
1: val.
0: Està.
1: Ja no val. I en aquest cas, clar, el notari ha de veure-ho clar, ha de tenir clar que allò ho ha escrit la Carme i que la seva voluntat queda allà disposada, perquè si no això no val per res, si aquesta validesa no hi és. Per tant, testament, hològraf, consell, no en feu.
0: Consell directament,
1: no, el meu consell és no fer-ho, perquè allò que et pot semblar gratuït et sortirà car. És com quan compres una coseta d'aquelles amb llocs que venen de tot i d'una qualitat dubtosa per pocs duros, i després resulta que se't trenca l'endemà. Més val gastar-ne uns quants més i fer-ho bé.
0: Clar, perquè jo ara estava pensant, s'ha de comprovar que la lletra és d'aquella persona, i si no aconseguim comprovar-ho, llavors aquest document queda invalidat?
1: Bueno, és a dir, això és una feina que ha de fer el notari, i com que la certesa d'aquesta comprovació és volàtil, doncs és complicat. I per què? Doncs perquè la llei, com deia, té uns requisits claríssims per dir quan un testament hològraf pot ser vàlid o no. La persona que el fa ha de ser major d'edat o menor emancipat. Obligatòriament han d'instituir hereu, és a dir, ha de quedar molt clar qui és l'hereu al qual tu li disposes els teus béns. Ha d'estar escrit totalment a mà i signat per la persona, com dèiem, no es pot fer en ordinador. I en el cas de que tu facis una modificació en aquell mateix document, tatxis, modifiquis, etc., cada ratllada s'ha de salvar amb la signatura al costat. Escolteu, no us compliqueu la vida. Si el voleu fer hològraf, feu-lo de nou. No sé.
0: Clar, exacte. Val més tornar a començar el text, no?, que no pas a cada tatxada haver de posar la data en què ho hem modificat.
1: Però la norma ho contempla. La norma ho contempla. I s'ha d'incloure el lloc i la data completa, dia, mes i any. Val? Aquest seria el cas del testament hològraf. I un segon cas, que això m'hi he trobat, de famílies preocupades, doncs, per què passa amb aquesta successió, perquè, per exemple, tenen dos fills i un dels fills té una discapacitat. I jo tinc un pis i tinc claríssim que vull que aquest pis sigui pels meus fills, però sé que un d'ells té una situació de vulnerabilitat. Aleshores, clar, si jo no faig testament, aquest pis anirà, per exemple, a parts iguals en els dos fills. El que té una discapacitat se li hauran d'atribuir una mena d'administrador que pugui disposar per aquest fill en benefici d'aquest fill. Per tant, si volem vendre, tindrem molts problemes. Per tant, suggeriment, per exemple, si vull deixar els dos fills coberts, doncs podria, en el testament, deixar-li l'ús de fruit en el fill amb discapacitat, per tant, el gaudi d'aquell bé, per tant, hi podrà viure o llogar-lo, però no vendre-ho, fins que es mori, ús de fruit vitalici, i li deixo la nua propietat, és a dir, la propietat material, un cop ja no hi sigui, a l'altre germà. Per tant, he dividit el pis en dos, el qui el pot gaudir mentre visqui i el qui en té la propietat plena de disposició un cop l'altre no hi sigui. Per tant, aquest cas, doncs, és un altre exemple de per què el testament és important fer-lo i permet traspassar, doncs, la nostra voluntat.
0: Clar, i aquí entra una mica en joc allò que ens deies, que és important el llenguatge que fem servir, no? Si l'escrivim nosaltres, perquè això que deies, ús de fruit, la plena propietat, s'ha d'anar en compte, no?, amb quines paraules fem servir perquè no se'ns malinterpreti el que dèiem.
1: Exacte, exacte. Per tant, en el moment en el que tenim una voluntat concreta, no costa res anar al notari i fer-lo, o fins i tot sol·licitar que un advocat ens assessori, a dir, escolti'm, el meu patrimoni és aquest, encara que sigui un pis només, repeteixo, que és la situació, doncs, d'un gruix molt important de la població, o alguna cosa més, i que per tant es pugui fer, doncs, d'una manera ordenada, d'una manera que permeti evitar maldecaps posteriors. I finalment, bueno, en aquest punt no m'hi extendré perquè la gent pot recuperar els drets de butxaca quan vam parlar del desheretament, però sapiguem que tenim, no, la legítima, aquest 25%, que la resta de l'Estat és el 66,6%, dos terceres parts, una barbaritat, del dret que sí que han d'anar en els fills, i que, a no ser que hi hagi maltractaments o absència de relació familiar continuada, no els hi podem privar.
0: Doncs som-hi, després d'aquests casos pràctics anem a uns consells finals abans d'acabar.
1: Tanquem amb tres idees, no? Aquest testament, el testament en general, és flexible. Un cop l'he fet, no vol dir que no em pugui fer de nous. De fet, sempre hi ha una clàusula, quan em faig un de nou, que revoca l'anterior. Per tant, cap problema si algú diu, no, és que jo em vaig fer, no pateix, no sé on és, no passa res. Perquè com que n'hi haurà un de data més recent, quedarà absolutament anul·lat l'anterior. Per tant, cap problema amb això.
0: I es pot canviar tantes vegades com vulguem.
1: Tantes com vulguem. Anem pagant 50 amb 50 euros i, escolti, fins a que ens gratem la butxaca i no hi hagi res. Una segona idea que volia trencar tòpics, no és per rics. No només, evidentment els rics tenen altres mecanismes, pactes successoris, això, si no ja en parlarem l'altre dia. Hi ha molts mecanismes. Escolti'm, la gent ordinària, la gent de classe mitjana, treballadora, té també una utilitat que ho facin per tot el que m'ha explicat, el cotxe, els estalvis, una pensioneta, anar a un pla de pensions que he anat posant cada mes. Tot això, escolteu, decidiu què voleu fer-ne, cadascú que vulgui, però que ho tingui per escrit en un testament. I finalment, una qüestió que no hem comentat, però perquè la gent la tingui en compte, la novetat, de les voluntats digitals. És a dir, ara nosaltres podem establir i posar-ho en el testament qui vols que et gestioni les xarxes socials, si les vols tancar, què en vols fer, el teu correu electrònic, les fotografies que tens guardades al núvol. Clar, això que és, no, com una mica estrany, però clar, la gent que té xarxes socials també es va morint.
0: Clar.
1: I per tant, doncs, això que està més al dia de l'dia cada vegada, doncs també podeu escollir de quina manera volem que es mantingui o no, un cop ja no hi siguem.
0: Home, això és molt important, no? Perquè avui en dia cada vegada deixem més petjada digital, llavors és important deixar escrit com volem que aquesta petjada continuï.
1: Efectivament, no? Efectivament, i bueno, és un tema, doncs, en el qual el dret ha d'anar actualitzant-se, doncs, perquè al final és una de les professions, jo crec, que requereix d'una formació contínua i permanent, justament per això, no? Perquè van apareixent qüestions noves. Per tant, escolteu, fer testament no és cridar la mort, és ordenar la vida. Per 50 euros jo crec que estàs comprant la pau familiar, fins i tot, perquè evites discussions posteriors, perquè clar, si ho deixes tot a mitges perquè no has escrit res, ostres, després no, jo vull vendre, jo no, jo... No. No, ho deixes una mica més, ho deixes una mica més endreçat, i per tant, això, com que és un dret... i un deure, jo crec que també és un deure moral, fins i tot, no? No.
0: Bueno, és un deure, però no és obligatori.
1: No, evidentment que no, és un deure moral, per això dic que és moral, no legal.
0: Doncs Jan, moltes gràcies per avui que hem reprès una mica el fil aquest de les herències, avui amb el testament, i ens has recalcat aquesta importància de fer testament. Jo crec que ens ha quedat molt clar avui ja tots els motius que tenim per anar al notari i deixar-ho tot per escrit.
1: Efectivament.
0: Doncs Jan, ens retrobem un altre dia a Drets de Butxaca.
1: Moltes gràcies, fins la propera.
2: Ara toca raonar.

0: A veure si podem deixar clar d'una vegada què volem dir quan diem que no som una ràdio convencional. Perquè encara hi ha gent que pel carrer m'ho pregunta. Què vol dir que Ràdio Vila-sacra no és una ràdio convencional? Doncs m'explicaré el millor que sàpiga. Per exemple, tu estàs escoltant amb una emissora de ràdio Dire Straits, que és un grup molt popular de música rock dels anys 80. I quan acaba Dire Straits, seguidament et posen Antonio Machín con dos gardenias, per exemple. Estàs escoltant amb una emissora de ràdio Los Chichos, i seguidament, quan acaba la cançó de Los Chichos, escoltes Pink Floyd. Això dins d'una emissora de ràdio. Aquest fet indica clarament la capacitat musical i el coneixement de les estructures musicals del que fa la selecció i decideix que soni el que soni i que soni com soni, sense tenir en compte ni els estils musicals, ni els horaris, ni té cap consideració aquell possible oient que entengui de música. D'altra banda, tipus de barreja fàcil, maneres de fer que no tenen ni ordre ni línia creativa. Avui, qualsevol es posa a omplir un ordinador de música de tots els estils i que soni el que sigui, i a partir d'aquí diu que està fent ràdio. Qualsevol. Qualsevol menys Ràdio Vila-sacra, que a cada hora, a cada moment, selecciona un ordre musical harmònic i adequat a les neurones del cervell més evolucionat amb ajuda d'experts i ajuda de la intel·ligència artificial. Si a tota aquesta selecció hi afegeixes arxius de contingut cultural, afegeixes humor, afegeixes notícies d'actualitat, poca cosa queda per aclarir. No, no és convencional la nostra emissora. A Ràdio Vila-sacra no barregem qualsevol cosa i que soni el que soni. No, aquí tot té la seva hora, tot té el seu ordre molt mesurat. I per aquesta raó, la nostra gran diferència en tot. De la mateixa manera entenem i respectem que hi hagi qui no arribi a entendre aquestes prioritats, tot i estar en el 2026, i que es conforma en qualsevol cosa. De la mateixa forma que també entenem que hi hagi majories que hagin votat a un personatge com Donald Trump. Si a tot això hi afegim que la nostra feina és per pur amor a la ràdio i que cap de nosaltres viu de la ràdio i que ens dediquem simplement a compartir sensacions, trobades i un club especial d'arxius, doncs poca cosa més queda que aclarir. Ho comprens millor ara?
1: Cada cançó, cada arxiu, cada curiositat, cada notícia, a la seva hora. A Ràdio Vila-sacra.
2: Davant de dubtes, consulta sempre la programació del mitjà de comunicació que t'agradi. Qui la pugui aportar, és clar.
3: La nit.
4: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
5: És Ràdio Vila-sacra.
4: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
5: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
6: Sigues intel·ligent.
7: Fes volar la imaginació.
8: Sí.
9: Eternament.
10: L'opció dels que en saben.

0: Sons de Taverna, on cada cançó té una història, amb Joan Brugués.
1: Ferran Català, fundador del grup Oreig de Mar, va estar de presoner militar després de la Guerra Civil a Burgo de Osma, a Sòria. Allà es va fer amic d'un grup de bascs que li cantaven amb la seva llengua aquesta cançó i ell la va traduir al català amb el nom d'Oreneta Gentil. Cal dir que hi ha una versió en castellà que porta per títol Golondrina de Amor i que l'autoria de la música se li atribueix al compositor de Torrevieja, Ricardo Lafuente. És el grup Oreig de Mar que ens la interpreta.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Sarai Sarroca és la directora del Meteocat, benvinguda.
2: Hola, moltes gràcies.
1: L'episodi de calor es reactiva, segons les vostres prediccions. Fins quan durarà?
2: Aquest mateix episodi conté fins a 3 onades de calor. El terme d'onada de calor és un terme tècnic. Són 3 onades de calor, de la qual aquesta tercera preveiem que es pugui mantenir fins dijous divendres.
1: Si estem parlant d'una tercera onada de calor, no seria la continuïtat de la que vam tenir la setmana passada?
2: Així és.
1: Una setmana que va ser de temperatures rècord, que no havíem vist mai en un segle. Tot això es pot repetir? Perquè les vostres prediccions a més parlen de tot l'estiu, que pot haver-hi temperatures més altes de les que tocarien. Clar, la pregunta que ens fem tots és, aquesta situació infernal de l'última setmana la podem tornar a tenir?
2: Sí, quan parlem d'onades de calor, com et deia, és un terme molt tècnic, eh? Llavors prefereixo parlar d'episodis quan parlem a més llarg termini. I d'episodis de calor, independentment de si arriben al llindar d'onada, n'hi haurà segur, perquè els models sí que ens indiquen que tot l'estiu estarem amb temperatures per sobre de la mitjana climàtica. Tot l'estiu, eh? Tot el que queda de juliol i també agost i setembre. La diferència, però, és a nivell de pluviomètric. El juny va ser sec, el juliol es preveu sec, i l'agost i setembre, i probablement l'octubre, es puguin reactivar les precipitacions i fins i tot arribar a tancar-se plujosos. Però això són prediccions.
1: Onades de calor cada cop més sovint i de més durada, més persistents, això no sembla una excepcionalitat. Sembla que aquesta serà la tendència, la tònica, a partir d'ara, suposo que per culpa del canvi climàtic.
2: Sí, l'escalfament global, no? Doncs, de fet, no ens hauria de sorprendre, perquè també el venim vaticinant des de fa molt de temps. I, de fet, ja els informes de l'IPCC doncs, ens donaven possibles solucions, com la implantació d'energies renovables o temes de gestió forestal per poder pal·liar aquest ascens que, sens dubte, hauríem d'anar combatent, perquè l'ascens de temperatura aquí a Catalunya doncs, és molt significatiu, és de 2 graus per sobre de la mitjana climàtica, i això destaca en referència a l'escalfament que diem global, perquè a tot el món és de 1,4, és a dir, sí que hi ha escalfament mundial, és a dir, és generalitzat, però aquí a Catalunya és superior que a la resta de territoris.
1: I això vol dir que a partir d'ara tots els estius seran així, com estem passant aquest?
2: Bé, no podria dir si tots, però la gran majoria és molt probable que sí. I en referència a aquest 2026, s'hi suma el fet que està sent estrany climàticament, perquè l'hivern normalment és sec, en canvi enguany ha sigut plujós, la primavera climàticament acostuma a ser plujosa, en canvi enguany ha sigut seca, i aquest estiu doncs no només està sent seca, sinó que a més estem tenint registres de temperatura doncs força, força alts, amb rècords molt importants, que en un sol dia fins i tot es van arribar a assolir fins a 10 rècords absoluts de temperatura màxima.
1: Clar, diu, l'hivern ha estat plujós, el que pensàvem que era bo perquè no tindríem sequera, també es converteix en un problema, perquè què vol dir? Que això, hi ha hagut més vegetació que ara està absolutament seca, i això és el caldo de cultiu per als incendis forestals.
2: Sí, per contra tenim els embassaments plens, sí.
1: Bé, veurem el got mig ple, però tenim el problema dels incendis forestals, que és el principal perill i la principal preocupació en mesos d'estiu com aquest i amb aquesta calorada encara més. Sarai Sarroca, les vostres prediccions són l'origen dels avisos que després emet Protecció Civil a la població, i continuarem molt atents. Molt bona feina, directora del Meteocat, el Servei Meteorològic de Catalunya. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies, una abraçada.
0: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
3: Seleccions musicals per emportar-se.

0: I parlant d'emocions,
1: 68.
2: El camí de les herbes, amb Alicia Herrera, la biòloga de les plantes medicinals.
3: Parlem també aquesta setmana d'espècies. La passada descobríem les propietats de la canyilla i aquesta setmana, Alicia Herrera, què descobrim, què aprenem i què ens portes?
4: Doncs avui us porto una altra espècie que s'ha posat molt de moda, que prové del sud-est de la Índia i és de la mateixa família que el gengibre, que és la cúrcuma. En seu nom científic és la cúrcuma longa, i la part que es fa servir és el rizoma. Que un rizoma no és ben bé una arrel, sinó que és una mena d'arrel engruixida, de la qual després surten tiges, com si fossin les canyes d'aquí. Les canyes són així, tenen rizomes, i la cúrcuma i el gengibre també són així, no? Tenen aquests rizomes, que és la part que els fem servir.
3: La cúrcuma, igual que la canyella, la podem trobar amb dues versions.
4: Podem trobar amb sort el rizoma sencer, que això podem...
3: Que recordaria una miqueta el gengibre, també, per la forma,
4: sí,
3: no?
4: Sí, sí, és així, és com una patata petita, no? Trapatata i carrota o nap. Però és inconfusible, perquè quan la talles és de color taronja.
3: Inevitablement.
4: Sí. I més fàcil, i per fer-la servir més fàcilment, tenim la cúrcuma en pols. Que a més també tenim preparats, perquè com que la cúrcuma, la seva propietat més espectacular que té és la d'antiinflamatòria, doncs ara hi ha moltíssims preparats de cúrcuma també a la farmàcia, que ja són, que estan titulats, vull dir que se sap quanta quantitat de principi actiu t'estàs prenent perquè tingui una activitat antiinflamatòria. Però nosaltres la podem fer servir també a dojo, a la cuina.
3: La cúrcuma, si no tinc mal entès, amb el pebre potencia tots els seus efectes i diuen que és molt recomanable pel matí, com si ens prenguéssim un xupito.
4: Sí, això diuen, que el pebre... Però això no, jo no he trobat cap base científica, és com una mena de tradició, no? Posar-hi un polsim de pebre a la cúrcuma. Però, de fet, els preparats de la farmàcia no porten pebre, Vull dir que segurament no té res a veure. Però bueno, el pebre també és una bona espècie que també la podem incorporar amb la cúrcuma.
3: Què més podem dir avui?
4: Mira,
3: de la cúrcuma?
4: El principi actiu de la cúrcuma és la curcumina, que és aquesta que és antiinflamatòria, antioxidant, i s'està estudiant com a antitumoral, tot i que encara no hi ha prou evidències perquè ho sigui. Sí que s'estan fent un estudi per veure si la curcumina de la cúrcuma ens ajuda a la reducció de lesions en pacients que tenen càncer de colon. Estan buscant aquest efecte en la cúrcuma, però no, ja mirarem a veure quin resultat té. I també s'han fet estudis amb el tractament de la depressió i sobre l'artritis reumatoide. No? Però això són estudis que estan ara s'estan estudiant, no obtenim encara cap resultat. Però sí que de manera tradicional s'ha fet servir això, la curcumina com a antiinflamatòria. Pensem també que la cúrcuma també té propietats antifúngiques, o sigui, pels fongs, i antibactèries, però no li venen d'aquesta curcumina, li venen d'un altre principi actiu que té, que encara no saben ben bé quin és, Però és molt interessant això de les plantes, que tenen tantes propietats i tants estudis, no? És fantàstic.
3: I que les podem utilitzar per moltíssimes coses, no?
4: La cúrcuma també es pot posar per tot. De fet, la cúrcuma se fa servir com a colorant alimentari.
3: Més natural.
4: Sí.
3: Que no pas altres que podem utilitzar a la cuina.
4: Exacte. I a més un gust peculiar, no? Que no té un gust molt, molt... saborós, diguéssim, molt potent, però sí que té un gust especial, la cúrcuma, Llavors, hi ha el colorant, que si veieu a les etiquetes posen els colorants, els additius comencen per una lletra E, que vol dir que estan reconeguts a tota la Unió Europea, i un número, i a la família de les cúrcumes, del colorant, és el E100. quan trobem E100, 102, 104 són cúrcumes, que és menys tòxic que qualsevol altre colorant. S'ha fet servir, és una de les espècies del curri, es pot fer servir amb carn, amb arròs, es fa servir també com per colorir la mostassa industrial, diguéssim. S'ha fet servir com a tint de la llana, pel cabell. És un... Clar, és que a més, quan toca algú la cúrcuma, torna tot groc.
3: Ho tanyes de seguida.
4: O taronja, sí. Per tant, té moltíssims usos. Podem donar una recepta, si vols?
3: Ah, em sembla fantàstic.
4: Sí.
3: Doncs vinga, avui donarem una recepta.

0: infusionar-lo en llet i treure'l, i bueno, tenim una beguda estupenda per l'hivern.
1: Boníssima, sobretot per aquestes dates que s'acosten, eh? Mireia, és que sembla que l'ensumo fins i tot.
0: I mira, pots posar-hi una mica de cacau, si vols, també, per acabar-lo d'arrodonir.
1: Aquí podem posar totes les espècies que ens vingui de gust, i si més no, fer proves, no?, a tastets, i ens quedem amb la que més ens agradi.
0: Exacte.
1: Alicia Herrera, la nostra biòloga de les herbes, de les plantes medicinals, gràcies per acompanyar-nos. Fins la propera setmana.
0: Fins la propera.
2: El camí de les herbes, amb Alicia Herrera, la biòloga de les plantes medicinals.
3: Veu i cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.

0: les ciutadans i ciutadanes de Girona.
1: Segons l'enquesta Òmnibus del 2020, el 3,5% dels barcelonins manifesten sentir-se sols.
2: No sentir-se en solitud. Aquí tens la fórmula. Aquí, Radio Vilasacra.
3: Contra la soledat.
1: Amb una afectació major en dos col·lectius, la infància i la joventut i les persones grans.

0: més, hi ha una clara relació de la soledat amb moments de transicions vitals.
1: No sentir-se en solitud. Aquí tens la fórmula.
2: És un problema social.
3: Aquí, Radio Vilasacra.
4: Contra la soledat.
0: Viure sol no vol dir sentir-se sol. Hi ha molta gent que conviu en família i pateix soledat.
5: Escolta i...

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat. Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Quantes vegades mirem la lluna? Moltes, veritat? I quantes vegades li recitem un poema? Doncs, ara sentirem una poesia petita i bonica i si ens la prenem de memòria, li podrem recitar a la lluna lluneta.
3: Hola, sóc en Lluís. El meu poema que he escollit es diu Lluna lluneta. Lluna lluneta, lluna lluneta, veo doneta, heu d'haver fi fins demà al matí.
2: Moltíssimes gràcies, Lluís, per recitar aquest bonic poema i per participar al nostre programa. Fins al proper Embaladits. I fins la propera nit de lluna lluneta. Adeu!

0: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vilasacra.
1: Oh, és meva.
2: No, no, és meva.
1: Meva.
2: No, és meva.
3: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
4: La calaixera més musical.
1: Uau, deixa!

0: Canviem de qüestions.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: Són part de l'ADN empordanès.
3: Tranquil·lament.

0: informació, música, entreteniment.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Aquest 2026 és el quart pitjor any pel que fa a hectàrees cremades dels últims 15. El problema, alerten els agents rurals, són les onades de calor cada vegada més perllongades i més sovint. Judit Huerta.
3: Per davant hi ha l'estiu del 2025 amb l'incendi de Paüls, amb 3.300 hectàrees cremades que es van sumar a les 5.900 acumulades tot l'any. El 2019 amb 6.500 i el 2002 amb 4.200 hectàrees. Joan Antoni Mur és l'inspector en cap dels agents rurals.
4: És un any que tot i haver tingut pluges abundants durant els mesos d'hivern, sí que hem tingut una primavera que no ha sigut gaire plujosa, però sobretot el que ens està afectant de forma especialment pues, crítica són aquestes onades de calor amb aquestes humitats relatives tan baixes i aquestes temperatures tan altes.
3: Sobre les causes de la simultaneïtat d'incendis són diverses. No totes són negligències per l'ús, per exemple, d'una radial o de pirotècnia. El de Sant Manat va començar en un tractor aparcat. Per això els agents rurals demanen la màxima alerta possible. Queda pendent trobar qui provoca els incendis d'Aiguamúrcia.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Davant un futur tan canviant com incert.
7: La nit.
8: Apa, posa el volum ben fort i gaudiu.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: L'Alt Empordà no arriba a la renda mitjana catalana i és la comarca més pobra de Girona. Castelló d'Empúries se situa entre els 10 municipis de Catalunya amb la renda per habitant més baixa. El castell de Sant Ferran de Figueres amplia l'oferta nocturna i diurna d'estiu i millora l'accés a les cisternes. La fortalesa, la més gran d'Europa, ofereix visites, espectacles i rutes amb vehicles elèctrics. Cabanelles, Lledó i Navata engeguen un procés compartit amb el veïnat que culminarà amb la Ple Quilti 2026, que se celebrarà a la tardor el 16, 17 i 18 d'octubre.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: Sigues intel·ligent.
3: Fer volar la imaginació.
4: Sí. Eternament.
5: Ai. L'opció dels que en saben.

0: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
1: WhatsApp.
2: Hola, sóc en un camerino perquè tinc actuació i avui és el teu aniversari i em ve molt de gust felicitar-te per molts anys i a dir-te que ets molt bona gent per molts anys.
3: El Bon Entenedor, Ràdio Vila-sacra.

Els humans som l'única espècie que pot cuinar. La capacitat de cuinar ha estat clau en l'evolució dels humans. Ens ha permès fer la nostra dieta més variada i rica en nutrients i ens ha ajudat a prevenir malalties. La cuina mata els patògens que poden estar presents en els aliments i també fa que els aliments siguin més fàcils de digerir. Això ha permès obtenir més nutrients dels nostres aliments i ens ha ajudat a créixer i a reproduir-nos més fàcilment. La cuina també ha ajudat a crear una societat més complexa. Quan la gent és reunida per cuinar i menjar junts, es crea un sentiment de comunitat i cooperació. Això ha ajudat a crear societats més estables i fortes. La capacitat de cuinar és una de les coses que fan dels humans una espècie única. Ens ha permès adaptar-nos al nostre entorn i prosperar en tots els racons del món.

0: Tenir una identitat, ser català, és tota una essència, és la diferència, és la realitat.
1: Volem saber com et lleves.
2: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
3: Aquesta és la diferència.
4: Pues no me n'entero.
5: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
2: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
3: Aquesta és la diferència. Oh!
6: Ole!
3: Oh!
6: Ole!
3: Oh!
6: Ole!

0: compartint emocions.
1: És clar. Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: L'ànima i el cor de la nostra costa. El que les guies de turisme no ensenyen i només qui ho busca, ho troba. Segur que vol seguir bevent la cervesa que veu tothom? La Brava. Cervesa inspirada en la Costa Brava.
1: Més de 130 botigues i restaurants. Espai Gironès. L'espai infinit.
2: L'Institut Català d'Investigació Química, l'ISIC, col·labora amb la indústria per millorar la qualitat de vida de les persones a través de la recerca de frontera. El centre és un referent internacional en química i en indústria i innovació. Transfereix tecnologies pròpies a les empreses relacionades amb la sostenibilitat, les energies renovables, la descarbonització, els nous materials i la salut, i crea un impacte positiu en la indústria i la societat. Descobreix-ne més al web isic.cat/industry.

0: i la secreta.
1: Tenim el que d'altres no tenen.
2: Oi, jote.
3: Cada dia amb la cultura.
4: Jo, cultura.
5: Cultura.
6: Molta cultura.
7: Cultura.
8: Cultura.
9: Tenim una cita con la cultura.
10: Que hi hagi cultura és imprescindible perquè necessitem que la gent sàpiga què és el que fem.
11: Sempre fa falta la cultura, sempre fa falta.
12: Sempre al costat de la cultura.
13: Compromiso con la cultura. Muchas gracias.
14: Si hi ha un bàlsam capaç de posar un raig de llum al final d'aquest túnel és la cultura. Sempre a punt per fer-nos pensar, per treure'ns un somriure, la cultura ha fet i farà que el camí cap a la normalitat resulti una miqueta més lleuger.

0: l'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Pensa-te'l com menges. Menja-te'l com penses.
2: Amb la Maria.
3: Vale, avui explicarem les vieires, que són unes petxines molt grans. És la clova que es compra, i bueno, també n'hi ha de preparades, però nosaltres les preparem a casa, jo les preparo. Agafo lluç i rap, i si vol posar una altra classe de peix, es pot barrejar, com, no sé, poder, és millor si hi ha tres gustos o quatre. Doncs allò se fa bullir una mica amb un raig d'oli, bueno, sí, fet bullir una miqueta el peix, el rap i el lluç, i si vol posar rosada. I si poso un pelín de nou moscada, amb l'aigua de bullir-ho, i oli i sal. Després s'agafa i es tria la mica d'espina que hi ha, que en el rap n'hi ha molt poca, en espina pràcticament no n'hi ha, hi ha com un os, i després la rosada, bueno, jo ho compro congelat, trec també la mica de cosa d'aquella de la pell, però això quan és cuit, i tot ben triturat, i després s'hi fa una beixamel, amb l'aigua de més de posar i una mica de llet, esclar, amb l'altre es fa amb el suc de rostit de carn, i aquesta la fem amb el suc de coure el peix, una mica de suc d'aquell de coure el peix, una miqueta de llet, i bo, i fer la beixamel igual, tirar-hi la farina i remenar, i posar-hi en la farina una mica de sal, esclar, amb la beixamel, i després la beixamel barrejada amb el peix aquest que ja està preparat, ben esbocinat el peix, i tot ben remenat amb una cullera o amb una espàtula o amb el que es vulgui, també que no quedi pas allò molt triturat, que sembli un puré, sembla que té més substància així. I això se posen a les cloves d'aquestes de petxines, ja es tenen totes preparades, a les vieires aquestes, i s'emplenen d'això, del peix aquest. Si posa la quantitat que es vol, es volen fer més plenes, volen deixar una mica més homes, això depèn també de la gent que siguin, de lo que agradin. I després pel cim una mica de formatge i gratinar. Si es volen preparar la vigília i guardar-les per l'endemà, doncs després se posen a la nevera tapades amb un paper albal o amb un paper d'aquells transparents.

0: i l'endemà s'hi posa el formatge i el forn ben calentó, i al mateix moment que es gratinen s'escalfen. Com que tot és cuit, només tenen que escalfar i prou. I som, bueno, és una cosa molt bona, molt bona, de morgueta el preparar-ho, però vaja, si després és bo, ja et recompensa el rato. I aquí estan les vieires.
1: Ràdio. Escolta.
2: I parlant d'emocions.
3: 27.
2: Vale.

0: si vols formar part de l'evolució, Ràdio Vilasacra és el millor.
1: Plena de vida i cultura. Empordà.
2: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui és un llibre que ens acosta de manera planera la genètica, les seves aplicacions i quina pot ser la seva implicació en el nostre futur.
1: Es tracta de l'obra Genètica eres tu, de la bioquímica i doctora en neurobiologia Rosa García Verdugo. L'obra ens ofereix un apassionant viatge a través dels nostres gens i ens ajuda a entendre, per exemple, com les mutacions no són necessàriament negatives, sinó que han estat les que ens han ajudat a evolucionar al llarg de la història. El llibre explica, entre altres coses, què entenem per genètica, per què serveix i quin és el seu futur en camps com ara la medicina personalitzada o els tests genètics per detectar abans moltes patologies. Però també planteja el debat sobre quins límits ha de tenir l'edició genètica i les connotacions ètiques que pot comportar el seu ús.
2: L'hora de la gent gran. Un espai radiofònic
3: per tu
4: i per tots.
3: Escolta'ns,
4: t'agradarà, amb molta il·lusió,
2: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
5: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: Cerámica andaluza en el Bazar Etel. Objetos de regalo, objetos de limpieza y todo tipo de productos. Abiertos mañanas de 10 a 3 horas y tardes de 5 y media a 9 y media. De lunes a domingos, lunes y domingos por la tarde cerrado. Y recuerda, Bazar Etel se encuentra en calle Vilabertrán 28, en Hostales de Llars.
1: Està bé que les finestres siguin molt aïllants, però si van amb persiana motoritzada, molt millor. Entra a comerlin.es i informa-te'n. Finestres amb sistemes Comerlin. Conservem la teva energia.
2: 100% Empordà.
3: Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, Diu et regala una experiència inoblidable des de l'aire. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia la tens des de l'aire.

0: la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio. Les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Si busques superdotats, savis i líders, no és aquí. Aquí només experiments radiofònics. Senzillament.

0: Els experts avisen del risc de l'ús de la intel·ligència artificial en les armes letals autònomes que s'utilitzen a les guerres. I és que en aquestes operacions militars són els algoritmes qui decideixen qui viu i qui mor, sense supervisió humana. De fet, grans potències com els Estats Units, Rússia o la Xina estan bloquejant les negociacions que es fan en aquest sentit a la seu de l'ONU a Ginebra. Per això, el Comitè Internacional pel Control de les Armes Robòtiques ha demanat prohibir o limitar l'ús d'aquests drons letals autònoms. Roser Martínez Quirante és delegada del comitè a les negociacions.
1: Nosaltres busquem que els estats siguin responsables malgrat el dron. Ells són responsables dels genocidis que això pot comportar, que no es puguin escudar en què s'han equivocat els drons, perquè resulta que aquest algoritme ha begut d'unes dades que estaven esbiaixades. Imagineu-vos si en moment hem de decidir si és un soldat o simplement és una escola ple de nens que estan llegint la lliçó.
0: Martínez Quirante tem que l'esforç d'anys per incloure aquest armament en un tractat internacional caigui en l'oblit i vaticina un acord a dues velocitats entre grups de països, com pot ser el cas de la Unió Europea.
2: Ara, ens caldria saber si des de la publicació d'aquesta notícia el món ha millorat en aquest aspecte o no.
3: A veure,

0: Vols anar a la universitat? Tens dubtes sobre les proves d'accés? Entra al canal Universitats. El canal Universitats és l'únic lloc on trobaràs tota la informació 100% oficial i actualitzada sobre l'accés a la universitat. Dates clau, documentació necessària, cercador d'estudis, ajudes i com es poden demanar, recursos per preparar exàmens, tot ordenat i molt fàcil de trobar. Entra a universitats.gencat.cat i descobreix-ho.
1: Ei, he trobat un portal amb totes les respostes.
0: El camí a la universitat és més fàcil amb Canal Universitats. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Hola, Joan.
3: Hola, Sílvia.
2: Què fas aquest cap de setmana?
3: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.

0: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
1: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
0: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.

0: Cafès Novell t'ofereixen aquest espai.
1: Són les 6 de la tarda i la Pepi està fent la circumval·lació del transport urbà de Castelló d'Empúries. És conductora de l'empresa Esterriol Bus.
2: Hola, em dic Pepi. Vaig treure el carnet d'autocar per vida laboral. Vull dir, quan me vaig treure el carnet només era jo la dona que estaven allà traient-te amb el carnet.
1: Segurament l'heu vist alguna vegada mentre fa el recorregut interurbà entre el centre històric de Castelló d'Empúries i Empúria Brava, o potser fins i tot, si sou usuaris del transport públic, us ha portat.
2: No m'he sentit de moment mai discriminada, ni de l'empresa ni dels clients. Faig els recorreguts d'escolar, de serveis discrecionals també, si convé. Faig la feina netejo l'autocar. Si tinc que canviar alguna bobeta també la canvio.
1: A molta gent li sorprèn veure una dona conductora d'autocars, un senyal que la nostra societat encara no té assimilat que les dones poden fer tant o més bé la feina que qualsevol home.
2: Sí, sí, és un món considerat d'homes, però ara cada vegada més som més dones que estem conduint autocars. Sí, això sí que els hi sorprèn, perquè diuen, ostres, vaya d'allò que tens per fer de conductora. Però, bueno, tot, vull dir, estan contents la gent del meu servei i fins ara.

0: aquesta calor no s'aguanta ni a la platja, ni al carrer, ni al bar. Si a més em poseu la tostadora de la tele, ara sí que no surto de casa amb Ràdio Vila-sacra. I ja us ho fareu.
1: Pareu bé l'orella. Defineix tranquil·litat.
2: No et preocupis si no ens vols escoltar.
3: Eh?
2: Hi ha molt i de tot per poder triar. A Ràdio Vila-sacra ens alegra saber que qui vol aprendre ja sap on ha de ser.
3: Ostres, tu!
2: Així de fàcil és la situació.
4: Ho veieu?
2: I només a Ràdio Vila-sacra seleccionem el millor del millor.
3: Per què? Perquè som més xulos que un ocho.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Ax, un altre cop. Acabo de trepitjar una tifa.
2: Ep, això porta bona sort.
1: Sort tota teva, de sort. N'he trepitjat tres en el que portem d'any i jo vull una ciutat neta.
2: Tu i tots. Suposo que els amos que no se'n fan càrrec dels seus gossos són rics, perquè si et pillen són 100 euros de multa. Corresponsabilitat. L'Ajuntament facilita la tinença de mascotes tant com pot i nosaltres hem de fer el que ens toca.
1: Corresponsabilitat,
2: Sí, va, vés-te netejant i no et preocupis que si entre tots ens hi posem...
1: Corresponsabilitat.

0: Aquest estiu té un nom, Marineland Catalunya. Vine a viure la millor experiència familiar de l'estiu amb atraccions aquàtiques,
1: dofins,
0: lleons marins i el nou Adventure Splash.
1: Sis tobogans plens d'emoció.
0: A Palafolls, a les portes de la Costa Brava i promocions i preus especials per a famílies a Marineland.es.
2: Torna a connectar amb la vida.

0: cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
3: Radio Vila Sacra!
2: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
3: Radio Vila Sacra!
2: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
4: Perquè ho tinguin en compte.
1: Amb la col·laboració de BN Group.
5: Imagina, crea, sorprèn.
1: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
6: Amb la col·laboració de la denominació d'origen Catalunya.
7: Vall de Sardanes, un programa dedicat a les sardanes i als sardanistes. Una hora per gaudir de la nostra música, amb tota la informació dels aplecs i ballades de les nostres contrades. Amb Ramon Comas.
8: Ben trobats, amics i amigues sardanistes. Anem a gaudir d'una hora amb la música de la nostra dansa, la sardana. Comencem el 367è programa de Vall de Sardanes, el 107 del dial. Som-hi.
9: Ràdio Vila-sacra.
8: La primera sardana que escoltarem avui està dedicada a tots els que el passat dia 13 van celebrar la seva onomàstica, Sant Enric. Enrics i Enriquetes, doncs moltes felicitats. La sardana escollida ens la interpreta la cobla principal de la Bisbal i és d'en Ricard, Viladesau i Caner. I porta per nom l'avi Enric.

La cobla principal de la Bisbal ens ha ofert d'en Ricard Viladesau l'avi Enric. Aquest passat dia 15, qui ha celebrat el seu aniversari és l'amiga Carme Planella, d'Olot, i el dia 16 la seva onomàstica. La sardana que hem escollit per felicitar-la l'interpreta la cobla principal de la Bisbal i és d'en Josep Cassú i Serra, i porta per nom Carme Planella.

Acabem d'escoltar d'en Josep Cassú, Carme, interpretat per la cobla principal de la Bisbal. I continuem amb aquesta mateixa cobla per felicitar les que aquest dia 16 van celebrar la seva onomàstica, la Mare Déu del Carme. Per totes elles hem escollit una sardana d'en Juli Garreta i Arboix que porta per nom Carmeta.

0: cobla principal de la Bisbal ens ha ofert d'en Juli Garreta Carmeta.
1: Vall de Sardanes amb Ramon Comas.
2: Ràdio Vila-sacra.
0: Continuem amb més sardanes i aquesta vegada va dedicada cap a Olot. I és que aquest dia 17, qui celebra el seu aniversari és l'amic Climent Coromina. La sardana escollida per felicitar-lo l'interpreta la cobla Ciutat de Cornellà i és d'en Carles, Santiago i Roig. I porta per nom Sardanes a Olot.

La Cobla Ciutat de Cornellà ens ha ofert d'en Carles Santiago Sardanes a Olot. I bé, la propera és una petició que ens arriba des de la Canya i que ens fan en Lluís i la Maria, que volen felicitar la Maria Àngels Saladrigues de Ripoll, que aquest dia 19 celebrarà el seu aniversari. La sardana que han escollit ens la interpreta la Cobla Ciutat d'Igualada i és d'en Josep Saderra i Puigferrer i porta per nom Estrella de Rubí.

La Cobla Ciutat d'Igualada ens ha ofert d'en Josep Saderra Estrella de Rubí. La propera que escoltarem és una sardana de Francesc Mas i Ros que ens interpreta la Cobla Mediterrània i el seu títol Els de Bellcaire.

0: La Cobla Mediterrània ens ha ofert d'en Francesc Mas i Ros Els de Bellcaire.
1: Estàs escoltant Vall de Sardanes. Una hora per gaudir de la nostra música, amb tota la informació dels aplecs i ballades de les nostres contrades.
0: Ja per el diumenge, dia 19, a 4:15 i a 4:45 de la tarda, 73è aplec de la Sardana de Ripoll, al Passeig de Regull, amb les cobles Ciutat de Girona, Bellpuig Cobla i Joveníbula de Sabadell. A Vilafant, a les 11 del matí, tindran el coble els Rossinyolets a la plaça Major, celebrant la festa del Carme. A les 11 del matí també, a Blanes, a l'Hospital de Sant Jaume, hi haurà sardanes amb la coble banda del Col·legi de Santa Maria. A Navata, també dintre les festes del Carme, sortint de missa de 12, hi tindran la coble principal de Cassà. A Sant Gregori, estan de festa major, i a 6:15 de la tarda hi haurà sardanes amb la principal de Porqueres. A les 7, a Rupià, a la plaça de Vall, hi haurà la coble Bisbal Jove dintre la seva festa major. I també de festa major estan a Quart, i a les 7 de la tarda a la plaça Les Terrisseres hi haurà la coble Montgrins. Continuant amb aquest diumenge, dia 19, a 7:45 del vespre, a Calella, al passeig de Manel Puigvert, hi haurà la coble Berga Jove. A Palafrugell, a la plaça Nova, a 8:00 del vespre, hi haurà sardanes amb la Flama de Farners. I a Palamós, al passeig del mar, hi haurà sardanes amb la coble principal d'Olot, a 8:00 del vespre. Ja passem a les 10, a 10:00 de la nit d'aquest diumenge, dia 19, a Calonge i Sant Antoni, hi haurà sardanes a la plaça Catalunya amb la coble Ciutat de Girona. Ja per el dilluns, dia 20, a 7:00 de la tarda, a Palafrugell i dins la festa major, hi haurà sardanes a la plaça Nova amb la coble principal de la Bisbal. I a Santa Coloma de Farners, a 10:00 de la nit, a la plaça, hi haurà sardanes amb la Flama de Farners. També passem per el dimarts dia 21, a 7:45 del vespre, a Maçanet de la Selva, a la plaça de l'Església, hi haurà sardanes amb la coble banda del Col·legi de Santa Maria. A 8:15, a Torroella de Montgrí, a la plaça de la Vila, hi ho tindran a la coble Bisbal Jove. I a Girona, al parc de Vistalegre, hi haurà la coble Ciutat de Girona, també a 7:45. A Vilablareig, a la plaça de la Llibertat, a 9:00 del vespre, hi tindran a la coble la principal de Banyoles. Ja per el dimecres, dia 22, a Cadaqués, a 8:00 del vespre, sardanes d'estiu, amb la coble la principal de Banyoles, al passeig. I a 10:15 a Palamós, al passeig del mar, hi haurà sardanes amb la coble Joveníbula de Sabadell. A Castelló d'Empúries, a 10:00 de la nit, hi tindran a la coble Ciutat de Girona. I a l'Escala, a la Riba, hi tindran a la coble Vila de la Jonquera. Per el dijous, dia 23, a Calonge i Sant Antoni, a 10:00 de la nit, hi haurà sardanes amb la coble principal de Banyoles, a la plaça de la Concòrdia. I a Pals, a Cala Pruna, també a 10:00 de la nit, hi haurà concert Un mar d'emocions amb la coble Salvatana. Per el dijous, també dia 23, a la plaça Major de Llançà, hi haurà sardanes amb la coble Baix Empordà a 10:00 de la nit. I ja per el divendres, dia 24, a 8:00 del vespre, Santa Cristina d'Aro, a la plaça de mossèn Valdir i Reixac, hi tindran el coble Foment del Montgrí. A 9:00 del vespre, a la plaça Major d'Argelaguer, hi haurà ballada amb la coble la principal de Banyoles. A Manlleu, a 9:45, hi tindran el coble Mediterrani, a la plaça de Fra Bernadí. A Figueres, a la Rambla, a 10:00 de la nit, hi tindran sardanes amb la principal de Cassà. I a 10:15, a Sant Feliu de Guíxols, hi haurà sardanes al Passeig del Mar amb la coble principal de Llobregat. Per el dissabte, dia 25, estan de festa major a Queralps, i a l'església de Sant Jaume hi haurà sardanes amb la coble principal d'Olot a 1:15 i a 4:45 de la tarda ballada a la plaça de la Vila amb la mateixa coble, la principal d'Olot. A 5:00 de la tarda comença el 22è aplec de la Sardana de la Garrotxa al Parc de la Canya, a la Vall de Bianya, amb les coples Bisbal Jove, Joveníbula de Sabadell i la principal d'Olot. A Ribes de Freser, a 6:00 de la tarda, hi haurà sardanes amb les coples Ciutat de Terrassa. A Platja d'Aro, 8:15, cicle d'estiu, a la plaça de Sant Pol amb la coble Servianenca. A Torelló, estan de festa major, i a la plaça Vella hi haurà sardanes amb la principal de Terrassa, a 9:15 del vespre. I també a 9:15 a Calella, al passeig de Manel Puigvert, i tindran a la coble Bisbal Jove, celebrant la Revetlla de Sant Jaume. a Olot, al Firal, a les 9 del vespre hi haurà sardanes amb la Cobla Vila de la Jonquera, i a Roses a les 10 de la nit a la plaça de les Botxes, i vindran a la Cobla Genissenca. Ja per el diumenge dia 26 a Sant Joan les Abadeses a les 6 de la tarda hi haurà sardanes amb la ciutat de Girona, i a Can de Bànol a les 7 hi tindran a la Cobla Berga Jove a la plaça de la Dansa, i a 8:15 a Caldes de Malavella a l'església de Santa Secolina hi haurà sardanes amb la Cobla Genissenca. A 8:15 del vespre a Blanes al Passeig del Mar hi tindran a la Cobla Flama de Farners. A Calella a 8:15 al Passeig de Manel Puigvert hi tindran a la Cobla Marinada, i a Palamós a 8:00 del vespre al Passeig del Mar hi haurà la Cobla La Principal de Cassà. I per acabar, a les 10 de la nit d'aquest diumenge dia 26, a Calonge i Sant Antoni, a la plaça Catalunya, hi haurà sardanes amb la Cobla Flama de Farners. I això és tot, continuem amb més sardanes. La que ara escoltarem és una sardana d'en Genís Velasco i Llentada, que ens interpreta la Cobla Contemporània i que porta per nom Badia, el Vallès, 50 anys d'història.

cobla contemporània ens ha ofert d'en Genís Velasco, Badia, el Vallès, 50 anys d'història. I bé, amb aquesta hem arribat a la sardana de ballar. Aquesta vegada és una sardana d'en Ferran Carballido i Enric, que també ens interpreta la cobla contemporània i que porta per nom La potra està morena. És de 7 tirades.

La cobla contemporània ens ha ofert d'en Ferran Carballido La potra està morena. I bé, fins aquí el 367è programa de Ball de Sardanes. Esperem que l'hàgiu gaudit, el 107 de la FM. Bon cap de setmana i recordeu, salut i sardanes. Fins la setmana que ve.

0: Veu i Cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanche, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.
1: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
2: I parlant d'emocions...
3: 86.
4: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
5: Sons de taverna, on cada cançó té una història, amb Joan Progués.
6: Mai es podia imaginar Josep Maria Roglán, quan es va presentar l'assaig del grup que aleshores formava part, Els Pirates, que el poema de Rafael Llop, a l'aquell amb l'ajuda dels companys de la formació i posaria en música, que es convertís en una de les habaneres més interpretades i enregistrades dels últims temps. Una melodia molt ben encertada per la tendresa del que parla aquest poema, amb quina singularitat descriu la creació d'una barca amb estris quotidians com un llapis, un mocador i més. L'escoltem pel grup Els Pirates de Molins de Rei.

0: Del 23 al 26 de juliol, vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit, festa arran de mar fins que surti el sol. Ah, i no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.
1: Consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11,

0: Si tens idees, propostes, clares iniciatives de com millorar la comunicació audiovisual i vols col·laborar amb nosaltres, deixa'ns un missatge al 656 19 70 62. Això sí, per favor, realitats, xerrar per xerrar i fantasmades, millor a les cases encantades.
1: Cap de setmana memorable?
2: Aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.
3: Comença a haver-hi nivell.
4: A la vida, cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.
5: Defineix tranquil·litat.
6: No et preocupis si no ens vols escoltar.
7: Eh?
6: Hi ha molt i de tot per poder triar. A Ràdio Vila-sacra ens alegra saber que qui vol aprendre ja sap on ha de ser.
7: Ostres, tu!
6: Així de fàcil és la situació.
8: Ho veieu?
6: I només a Ràdio Vila-sacra seleccionem el millor del millor.
7: Per què? Perquè som més xulos que un ocho.
9: Mensaje número 4. Recibido hoy a las 1 horas 18 minutos.
10: Hola, sóc en Fernando. Mira, us explicaré un acudit d'aquests petits. Resulta que és un matrimoni que ell està en el menjador i la seva senyora està a la cuina. I ell li diu des del menjador: Maria, diu, què vols? Diu, porta'm una taronja. Diu, que vols que te la peli? Diu, bueno, però després me la portes.

0: la notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: A la demarcació de Lleida hi ha 5.000 aspirants en llista d'espera per examinar-se del carnet de conduir i una demora de 5 mesos. Les autoescoles diuen que la situació és insostenible i demanen més examinadors. Raquel Castro és la presidenta de l'Associació d'Autoescoles de Lleida.
2: Aquí a Lleida hi ha unes 5.000 persones esperant. Pues que si hi ha una plantilla de 9 examinadors, els nous siguin efectius i estiguin treballant. Volem una plantilla estable.
1: I han fet sentir les seves reivindicacions amb una sorollosa protesta davant la Direcció General de Trànsit a Lleida. Dimissió! Aquesta situació afecta sobretot els que es volen treure el permís per conduir camions. Han d'esperar mesos per poder treballar, com és el cas de la Buit Him.
3: Todavía me han dicho que tengo que esperar todo aún hasta septiembre u octubre porque no hay plazas para examinarse del práctico de circulación. Estoy aquí esperando para poder apuntarme a trabajos que podríamos ayudar al sector de transporte y no estamos consiguiendo nada.
1: Les autoescoles diuen que els exàmens extraordinaris que es van fer un dissabte, ara fa uns mesos, a Lleida, per alleugerir les llistes d'espera no han servit de res.
0: Notícies en xarxa. Uns diuen sí, sí, sí. Altres diuen no, no, no. Uns d'això, altres d'allò. A Ràdio Vila-sacra només sensacions i punt. Senzillament i així de fàcil. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: una recomanació.
1: A veure, aquest...
2: Tingui, vaja.
3: I és gratis.
1: Doncs som-hi.
2: Gràcies.
4: Aprenem a sumar, aprenem a restar, aprenem a llegir, aprenem a escriure i a descriure, aprenem a pintar, aprenem a guanyar i aprenem a perdre, aprenem a escoltar, aprenem gramàtica, química i física, aprenem a compartir i a repartir, aprenem a imaginar, a conviure, aprenem a investigar i a navegar, aprenem a comptar i aprenem a esforçar-nos. No és hora d'aprendre a valorar el lloc que ocupen els mestres? Generalitat de Catalunya.
5: Ràdio Vilassacra, per veure, per sentir, escoltar i participar.

0: Els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: A la comunicació del segle XX hi ha molt de soroll. També tens Ràdio Vilasacra per triar on només tenim sensacions.

0: Tap menys el fetge d'un penjat. Si el penjat es despenja, els setze jutges del jutjat no podran menjar més fetge del penjat.
1: Saltem amb el teatre.
2: Impulsem els nostres escenaris.
1: Saltem amb el circ.
2: Impulsem les nostres carpes.
3: Saltem amb la poesia.
2: Impulsem les nostres lletres. Okay, I believe
3: you, Charlie. Impulsem la cultura.
4: Us proposem que agafeu llapis i paper per apuntar-vos aquestes magnífiques recomanacions.
5: Hola, bon dia. Em dic Evan Díaz. El títol del llibre que us recomano és Els escacs de Roman Todan. El llibre ensenya jugades de...

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: I parlant d'emocions...
3: 45.
4: El teu somriure és la clau que obre el meu esperit.

0: Doncs vinga, una copa i prou.
1: La teva capacitat de conducció disminueix des de la primera copa i la possibilitat de provocar un accident augmenta. Per provocar un accident, n'hi ha prou amb una copa. Zero alcohol, zero drogues, zero víctimes. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: I és que de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
1: Ràdio Vila-sacra, som la teva veu per fer camí. Queda't amb nosaltres.

0: Un de cada set infants a tot el món ha vist alterada la seva escolaritat durant l'any 2024 per algun fenomen meteorològic extrem, com inundacions, tifons o onades de calor. Són dades d'un informe de l'UNICEF, segons el qual la crisi climàtica ha impactat en l'escolarització de 250 milions d'infants en 85 països, inclòs Espanya. Estem parlant de classes tancades, vacances avançades o cursos que comencen tard i fins i tot escoles destruïdes, com és el cas de les que van quedar afectades per la Dana al País Valencià, on 48.000 nens i nenes van veure alterada la seva escolarització. La calor extrema és, segons l'informe d'UNICEF, el fenomen derivat del canvi climàtic que més impacte ha tingut en l'escolarització dels infants. Calculen que només a l'abril del 2024, 118 milions de nens de Bangladesh, Cambodja, l'Índia, Tailàndia i Filipines van tenir problemes per seguir el curs amb normalitat, amb riscos importants de patir cops de calor o altres malalties derivades de les altes temperatures. UNICEF adverteix que si es manté la trajectòria actual d'emissions, el nombre de nens exposats a les onades de calor serà 8 vegades més alt que a principis de segle i 3 vegades més alt que els que patiran els efectes d'inundacions extremes.
1: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa.

0: tú cómo estás.
1: Yo no sé, Ray.
2: Imagina, crea, sorprenta.
3: Tanca els ulls.
4: Què pot haver-hi millor que un reig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
5: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
6: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.
7: Veus, mico. Que borràs pura. Va, 1, 2, 3, 4.

You would go stay Jack and be and get us and the beat.

0: I visca la ràdio.
1: Ràdio Vila Sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Hola, bon dia. Quedeu a dinar avui?
5: Sí, sí.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
0: Truca!
6: Repetiràs.
7: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Residències de gent gran construïdes abans del canvi climàtic han quedat obsoletes i s'han convertit en espais inhabitables. De les possibles conseqüències en parla Maria José Carcelén, de la coordinadora Residències 5+1.
2: Està morint molta gent. Per què? Pues perquè efectivament aquesta calor agreuja totes les patologies prèvies. I estem parlant de gent que moltes vegades no té una, té dos o tres, no? És que no hi ha alternativa, és que ara s'ha de fer alguna cosa.
1: S'ha de fer alguna cosa, diu, per poder sobreviure aquest estiu i solucionar un problema que s'anirà repetint any rere any. Un col·lectiu amb patologies complexes i cròniques, menció especial també per a les persones amb Alzheimer. Des de la Fundació Pasqual Maragall recomanen planificar l'estiu per minimitzar l'impacte de la calor i les elevades temperatures. Lorena Grau, neuropsicòloga de l'àrea social de l'entitat.
3: A mesura que va avançant la malaltia, les persones perden la capacitat de detectar les seves pròpies necessitats i, per tant, doncs, hem de tenir com una especial cura per poder, no, atendre i marcar com certes rutines, no, pues per hidratació, perquè no perdin, no, aquest hàbit.
1: L'embat de la calor també impacta en les persones en situació de carrer que sovint no es poden resguardar de la radiació solar ni tampoc hidratar-se. Unes afectacions encara més greus a partir dels 55 anys. Beatriz Fernández és la directora d'Arrels.
4: Que tenen problemes de salut cronificada, sobretot temes cardiovasculars i respiratoris. Aquestes temperatures en aquesta població, que és relativament jove i que, per tant, no té accés a un recurs per majors de 65 anys, doncs també empitjora aquestes malalties cròniques.
1: Unes setmanes d'estiu amb una xarxa de refugis climàtics que no sempre estan oberts i que, segons Fernández, no sempre veuen amb bons ulls, ens diu l'entrada de persones en situació de carrer.
5: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
6: Aquesta calor no s'aguanta ni a la platja, ni al carrer, ni al bar. Si a més em poseu la tostadora de la tele, ara sí que no surto de casa amb Ràdio Vila-sacra. I ja us ho fareu.
7: La paraula, la raó i la veritat.

0: aquí.
1: I parlant d'emocions.
2: 43.
3: Exacte.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Cafès Novell t'ofereixen aquest espai.

L'efecte Mpemba és un fenomen que es produeix quan l'aigua calenta es congela més ràpidament que l'aigua freda en certes circumstàncies. Tot i que aquest efecte ha desconcertat els científics durant segles, encara no té una explicació definitiva. Es creu que diversos factors poden influir, com ara l'evaporació més ràpida de l'aigua calenta, la formació de convecció que distribueix el calor de manera més uniforme o fins i tot els canvis en l'estructura molecular de l'aigua. Aquest fenomen va ser observat per primera vegada per l'estudiant tanzà Erasto Mpemba a la dècada del 1960 mentre es feia gelat. Tot i que aquest efecte desafia la nostra intuïció sobre com es comporta l'aigua en refredar-se, segueix sent un misteri intrigant en la física i en la ciència dels materials.

0: tu a lo teu, que qui ens ha d'escoltar ja ens escolta.
1: Perdona? Menye, menye, menye, menye. Forest Style 180.
2: Dilluns passat vaig anar a veure i escoltar el Miguel Bosé, que actuava al Palau de la Música. Normalment no acostumo a anar a concerts a no ser que siguin en espais petits i més tranquils que el que suposava que seria aquest. Però en efecte, era una suposició, perquè des de la primera fins a l'última cançó la gent no va parar de cridar i d'estar en peu tota l'estona. És a dir, pràcticament ni el vaig veure ni el vaig escoltar. I penso que en un Palau de la Música no s'ha de permetre aquesta situació, perquè per això hi ha d'altres recintes més preparats.

0: consells per dormir saludablement. Dorms les hores suficients? Les persones de 18 a 64 anys haurien de dormir entre 7 i 9 hores diàries. Procura anar a dormir i llevar-te sempre a la mateixa hora, també els caps de setmana. Practica una rutina relaxant abans d'anar a dormir, com llegir o escoltar música. Evita l'ús de pantalles. Les migdiades poden aportar energia, però si a la nit et costa agafar el son, limiten la durada. Fes activitat física diàriament, però evita fer-la vigorosament unes hores abans d'anar a dormir. Adequa el dormitori amb una temperatura d'entre 16 i 20 graus centígrads. Evita els sorolls i l'excés de llum. Dorm en un matalàs i amb coixins còmodes. Un bon matalàs té una vida mitjana de 9-10 anys. Utilitza la llum per ajudar a gestionar el rellotge del teu cos. Evita la llum brillant durant la nit i exposa't a la llum del sol durant el dia. Evita l'alcohol, les cigarretes, les begudes estimulants i els sopars pesants a la nit. És bo acabar de sopar 2-3 hores abans d'anar a dormir. Un ambient tranquil, lliure de dispositius electrònics, ajudarà a preparar el teu cos per al repòs. Si no pots dormir, aixeca't del llit i fes una activitat que et distregui fins que et vingui la son. Departament de Salut, Generalitat de Catalunya.
1: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
2: Tota la programació a fastempordà.cat.
3: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra. Avui fa...

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
2: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
5: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
6: De cara a diumenge, una mica més de pols en suspensió, els núvols baixos a les Terres de l'Ebre i una miqueta més de calor. Màximes que s'acostaran, però no arribaran, a la xifra dels 40 graus. Serà la setmana que ve, entre dilluns i dimarts, quan tornarem a tocar la xifra dels 40 graus i serà cap a finals de setmana, quan tornarem a recuperar els valors normals per a aquestes dates.
7: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a la xarxes socials.
8: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu Esclat.
9: Durant aquest dilluns, els bombers han atès una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal. A banda del d'Aiguamúrcia, els més destacats s'han cremat a Lladurs, al Solsonès, on les flames han calcinat 3 hectàrees i mitja, i Argençola, on la superfície afectada ha estat de 2 hectàrees. Durant aquest dilluns, els bombers han atès una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal. Durant aquest dilluns, els bombers han atès una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal. Durant aquest dilluns, els bombers han atès una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal.
10: Eo! Notícies, curiositats, música i sensació.

0: simplement brutal.
1: Des de la sintonia de la Municipal de Vilasacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
2: Vinga, que és l'hora del pa amb xocolata. Atenció, atenció.
3: Anem a menjar atenció. Xocolata, molta, molta xocolata.
4: Em dic Laia, Expósito, i el que més m'agrada de la ràdio és la música.
5: Em dic Aileen i vaig a l'escola de Vinyonet, de Puigvent 2, i vinc amb Espau. A mi m'agradaria que fiquessin jocs. Pues que diuen notícies i coses molt interessants.
6: Em dic Soraya Basir i el que més m'agrada de la ràdio és poder estar informat les 24 hores.

0: El 27 de juliol vine a gaudir de les activitats i concerts de la Festa Major de Salt. T'hi esperen mojinos escocíos, al·lèrgiques al polen, jo suspendí EGB i molts d'altres que et faran ballar fins a la matinada. Més informació a viladesalt.cat.
1: Al llarg de tot un segle, la ràdio ha estat testimoni directe i banda sonora de vida per unes quantes generacions de ciutadans de ciutats i pobles de Catalunya.
2: Ràdio Vilasacra, tot un arxiu audiovisual de sensacions de tota una vida.
3: Aquesta calor no s'aguanta ni a la platja, ni al carrer, ni al bar. Si a més em poseu la tostadora de la tele, ara sí que no surto de casa amb Ràdio Vilasacra. I ja us ho fareu.
4: Informació, música, entreteniment.
5: ...112, telèfon d'emergències. Protecció Civil recorda que hem de gaudir de l'oci i la cultura amb seguretat. Respecteu la distància de seguretat amb altres persones per evitar aglomeracions i tingueu sempre localitzades les vies d'evacuació. En cas d'emergència, seguiu les indicacions dels serveis de seguretat i, si cal evacuar, feu-ho amb calma. I no intenteu mai tornar enrere ni us quedeu aturats a les portes.
6: Ja estic.
5: 112. Telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio. Yeah,
2: yeah, yeah. Que per què encara sóc aquí? Perquè he tingut el coratge de ser tendre. Perquè m'he atrevit a ser flexible quan tot era rígid. Perquè tot ha canviat, però jo sóc la mateixa. Perquè he confiat en tu i tu en mi, i la confiança ens ha fet únics. Hereus d'una tradició.
3: La ràdio de Vila-sacra és la de tota la vida.
4: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
5: És Ràdio Vila-sacra.
4: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
5: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: punt per dir sí?
1: Yes.
2: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
3: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
4: Pessigolles.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Una porta al món.
2: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.
3: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui és un nou llibre de la col·lecció Què sabemos de, editada pel CSIC.
1: Los bulos de la nutrición, de l'investigador Miguel Herrero, responsable també de l'obra Els falsos mites de l'alimentació. En aquest llibre, Herrero analitza la veracitat d'algunes modes i creences alimentàries, com ara si engreixa més la molla de pa que la crosta, si tots els additius són perjudicials per la salut, o si la llet sense lactosa conté sucre afegit. Descobrirem els resultats d'alguns estudis científics sobre aquestes qüestions amb l'objectiu de desmuntar falses creences entorn a la salut i l'alimentació. I també aprendrem a distingir, per exemple, entre al·lèrgies i intoleràncies alimentàries, a interpretar correctament la informació de les etiquetes dels aliments o a entendre per què les dietes miracle no funcionen.

0: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
1: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
0: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara?
3: Ei, com estàs?
4: Amb Ràdio Vila-sacra, sempre perfecte.

0: El xou de la Xandi Xou.
1: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
2: Vine a sentir.
3: Fliparàs. Al·lucinaràs.
4: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-19-70-62.
5: Probablement no hi ha un millor moment per a la satisfacció de la feina que has fet, fas i faràs. Recordeu, un valor sovint enyorat. I no, mai oblidarem cap dels que van empènyer la nau des del primer moment. Avui també hi sou. Moltes gràcies per haver remogut tants i tan bons sentiments. Visca la ràdio i quin munt de variades i bones sensacions em venen al cap. És un reconeixement col·lectiu difícil de superar i tanmateix comparar. Ho és perquè la definició d'àmbit ja situa exactament el món concret que hem reconegut com a propi. I comunicació, allò que aquest col·lectiu ha procurat establir sabent que abans de parlar cal saber escoltar.
6: Participa amb nosaltres.
7: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
8: Truca!
9: Repetiràs.

0: A veure, entre nosaltres, tria el que vulguis amb llibertat, que nosaltres continuem aquí, al nostre rotllo i per suposar.
1: Si m'enyoro,
2: t'abraçaré.
1: Si estic enfadat,
2: et donaré temps.
1: Si no us puc dir ni pare ni mare,
2: ho entendrem.
3: Hi ha moltes maneres de fer feliç un infant. Acollir-lo perquè creixi en una família també depèn de tu. Acolliments familiars de Creu Roja, amb la col·laboració de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció. Més informació a acollimentfamiliar.org.

0: Tenen molta vida si no els llences a la resta. El residu tèxtil es pot reutilitzar o reciclar tant si està en bon estat com si no. Diposita'l al contenidor de tèxtil o porta'l a la deixalleria o a les botigues que recullen roba. El tèxtil té molta vida. Generalitat de Catalunya.
1: Pensa en un producte.
2: Tot Brasa, bar, restaurant, esmorzars de forquilla, entrepans, menú diari, arrossos, barbacoa, plats combinats. Gaudeix també de la nostra àmplia terrassa. Per cada consumició, tapa gratis. Tot Brasa, Girona, la plaça de Sal número 1, de 8 del matí a 12 de la nit. Restaurant Tot Brasa.

0: Vespres de gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19 i 15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'esgala.
0: Reserves. A Salvador. Guió mig, Dalí.org.
3: El meu nom és el teu, i com jo, no has entès per què els somnis costen tant si no es compleixen. El meu nom és el teu, i et commou el patiment dels altres. I sents la teva petitesa davant el poder desmesurat i devastador de tanta injustícia. El meu nom és el teu perquè tu tens esperança en el demà que construeixes dia a dia, a cops de bellesa. Tens esperança perquè hi ha el vent i el sol i les onades i els ocells i les flors i els arbres. Hi ha camins. Hi ha aquesta música i el moviment d'una dansa improvisada. Hi ha besades. I som tu i jo. I no ens cal res més.
4: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
5: Comença a haver-hi nivell.

0: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
1: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
2: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
3: M'interessa. Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
4: Tota la programació a fastempordà.cat.
5: Tiene un mensaje nuevo.
6: Hola, bon dia. Soc la Montse i volia donar les gràcies a en Xavier per la seva dedicatòria. Moltes gràcies. Bon dia.
7: I ara, Mar o Muntanya.

0: Diumenges matí a Ràdio Vila-sacra.
1: I parlant d'emocions,
2: 77.
3: Si busques autenticitat,
4: Ràdio Vila-sacra.
3: Perquè t'assessorem i t'oferim troballes que ni t'imagines.

0: per batre en el món no hi ha.
1: La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar, celebra'l.
2: És maco, això, eh?
3: Sí, d'alguna forma que això és el futur.
4: Sí, sí, sí, sí. Seguim.

0: El mal funcionament de les neurones, que fan de filtre de la informació que rep el cervell, s'apunta com una de les causes de l'esquizofrènia. És el que assegura una investigació liderada per l'Institut de Recerca de l'Hospital del Mar, segons la qual alteracions en aquestes neurones explicarien gairebé tots els símptomes de la malaltia. I això perquè quan aquestes neurones, anomenades inhibidores, no funcionen bé, la persona rep una imatge distorsionada de la realitat. Ho ha explicat Laura Blanco, que és una de les investigadores que han participat en aquest estudi.
1: S'encarreguen de filtrar la informació, els estímuls

0: ser la realitat d'una manera distorsionada, perquè no ha estat correctament filtrada, i d'aquí pot derivar la majoria dels símptomes que hi ha.
1: Aquesta investigació pot obrir una nova via de tractament dirigida de forma específica a aquestes neurones, és a dir, seria més eficaç i amb menys efectes secundaris.
0: Els tractaments actuals estan reduint tota l'activitat cerebral de forma inespecífica i, en canvi, això ens obre un camí a buscar tractaments diferents amb la intenció que puguin ser més específics, dirigits a les característiques particulars d'aquestes neurones i que, per tant, puguin millorar els símptomes sense alterar la funció global de l'individu.
1: La recerca publicada a European Psychiatry és la primera que ha identificat aquestes alteracions neuronals com a possible origen de l'esquizofrènia.
2: Ens crida l'atenció aquesta notícia del dia 10 de gener del 2024 perquè fixeu-vos que parla de lo important que semblen ser les neurones en el cervell, de les que molt hem sentit parlar al llarg de la història, però la majoria, com jo, no tenim ni idea de què són exactament. Si unes neurones, pregunto, poden ser tan importants per la esquizofrènia, i això s'ha descobert recentment, em surt la dubte de si potser els lladres, els assassins, els pedòfils, els traficants, els mentiders patològics,
3: etcètera,
2: tindran etcètera. Neurones que a lo millor no els hi funcionen prou bé. Què en penses tu? Pensa.

0: passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
5: De cara a diumenge, una mica més de pols en suspensió, els núvols baixos a les Terres de l'Ebre i una miqueta més de calor. Màximes que s'acostaran, però no arribaran, a la xifra dels 40 graus. Serà la setmana que ve, entre dilluns i dimarts, quan tornarem a tocar la xifra dels 40 graus i serà cap a finals de setmana, quan tornarem a recuperar els valors normals per a aquestes dates.
6: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a la xarxes socials.
7: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
8: Bon Preu i Esclat.
9: Mira, té cabells blancs, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica, en té 22 i és més...

0: ara, a la casa dels avis. Escolteu això.
1: Tanca els ulls.
2: Què diu el carrer? Avui portem un joc. Quina de les dues opcions serà la correcta? O potser les dues? Bé, jo ara et mostro un parell de frases i tu m'has de dir quina és la correcta. La guerra va començar arrel del cop d'estat o la guerra va començar arran del cop d'estat?
3: Jo crec que la segona.
4: Arrel, no?
2: Arrel?
5: Jo diria arran.
3: Jo crec que la primera.
4: És que arran és com... Arran.
2: Quina?
4: Bueno, va, arran.
2: Arran del cop d'estat. Molt bé. Els ocells volen arran de terra o els ocells volen arrel de terra?
6: Diria arran.
5: Arran, però no estic segur.
3: Ara sí, la primera.
2: Ara em diràs la segona.
4: No, no, la primera també.
2: La primera, arran de. Molt bé. I aquesta. Degut a problemes tècnics, suspenem el concert o a causa de problemes tècnics, suspenem el concert?
5: A causa de?
4: Degut a.
3: Jo també diria degut
5: a. A causa.
4: No sé si estan bé les dues, però jo diria causa, no?
2: Molt bé! Estan bé les dues, però preferim en català a causa de. Déu-n'hi-do!
7: Però sense de la freqüència modulada...

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, així de clar.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: WhatsApp de Radio Vila Sacra, C5, C19, 70, 62. I am Frank Sinatra, and from heaven we always listen to you.
1: O sigui, que Frank Sinatra no només sap el nostre WhatsApp, sinó que diu que ens escolta des del cel. Mira que bé!
2: Quin animal va vestit amb pijama dia i nit?
3: És la zebra. És la zebra. Quin...

0: Arriba l'estiu i arriba l'Aquabrava.
1: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
0: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
1: A partir de 16 anys, Aquax Jump.
0: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
1: Aquabrava, a Roses, un oasi de diversió.
2: Cada diumenge...
3: A poc i bona lletra.
4: Sensacions diverses de tota mena i per a tots els públics.

0: Si comparem l'albercoc amb altres fruites, veurem que ens aporta relativament menys calories, perquè conté una quantitat elevada d'aigua, un 90%. Destaca per una gran quantitat de fibra, que millora el trànsit intestinal i té efecte prebiòtic, nutridor de la flora intestinal. Ara bé, si l'albercoc és famós per algun nutrient, és per la vitamina A, que conté, i molta, en forma de beta-carotè. Tres albercocs madurs contenen la meitat de la dosi diària recomanada de vitamina A. Aquesta vitamina és essencial per al bon estat de la vista, la pell, els cabells, les mucoses, els ossos i el bon funcionament del sistema immunològic. I, a més, té propietats antioxidants.
1: I és que els productes catalans són salut.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai,
2: ai.
1: I ara? Rialles per la meva mare.
3: No, no, ja, ja.
1: Pel meu germà. Pel petit de la família.
3: I d'allò.
1: Pel meu xicot.
4: Tela marinera.
1: I per les meves amigues.
5: Una aventura en família.

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 € a nitsdecirc.com.

0: és molt més viu.
1: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
2: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
1: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.
3: És molt més viu.
4: Els bars i restaurants no poden cobrar serveis no sol·licitats expressament pel consumidor. Entrants, platet d'olives...
5: Agència Catalana del Consum. Generalitat de Catalunya.

0: Dissabtes i diumenges per sucar i pa.
1: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
2: Aquesta calor no s'aguanta ni a la platja, ni al carrer, ni al bar. Si a més em poseu la tostadora de la tele, ara sí que no surto de casa amb Ràdio Vila-sacra. I ja us ho fareu.

0: Ràdio Vila Sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Hola. Mira, jo volia parlar de les pensions. Vaig anar ahir a la Seguretat Social perquè jo estic cobrant una paga d'invalidesa. I jo ara ja faré els 65 anys el dissabte que ve, aquest no l'altre. Llavors vaig anar i li vaig dir a veure si tenia alguna cosa perquè no havia vingut cap carta. La noia que hi ha allà és una amistat nostra i m'ho va mirar i em va dir, sí, diu, et d'omplir un paper, diu, i després ja d'aquí uns 15 o 20 dies et donarà la contestació i el novembre ja cobraràs la pensió. Resulta que vaig dir que, bueno, jo he cotitzat, em sembla que eren 25 o 24 anys, ¿vale? Resulta que perquè ve cotitzat uns aquests 24, 20, 25 anys, en toca de més, com no he cotitzat les últimes 15 anys, de més que 200 i pico. El que passa que l'Estat te'n dona 200 i pico més, quasi bé 300 euros, diu-ho, per una ajuda que dona a l'Estat, i que llavors són 553 euros. Tu creus que encara no 600 euros una persona pot pagar tots els gastos d'una casa i menjar després de cotitzar 20 i tants anys? Si cobren més les del SOBI que nosaltres, no havent treballat les del SOBI. Quines lleis són aquestes? No entenc res. Vaig sortir superdesinflada. Diu, i si ara retallen unes pensions i d'allò, el millor, hasta la viudet la poden treure, perquè la viudet és la paga que ha cotitzat el teu marit. Quan el teu marit, jo no estic viuda, estic viuda i casada, diu, però les viudes, si elles no han treballat, amb el temps poden treure hasta la paga de viudet. Diu, perquè la de viudet és el que ha cotitzat el marit. Si el marit ha mort, hasta cert punt ells diuen que no tenen dret a cobrar la pensió perquè era del marit, no és d'elles. Tu imagina't com s'estan posant les coses. És dir, que no sé, si el cataclisme, com dieu, potser ja no, haurem de preocupar-nos, però des de l'ego és preocupant això, Estic cobrant ara 519 i després cobraré 30 o 40 euros més. No arribaré ni als 600 euros, Ara, 600 euros jo, no arriben els 600, i no arriben els 600 del meu marit, diguem tu, amb mil euros porto una casa, pagues tot, seguros i tot, i com tu montes.
0: Adéu. Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
0: Repetiràs. Produccions Grup Cultural Club.
5: Des de 1986.
6: Creant sensacions.
7: Productions Group Cultural Club.
8: Ràdio Vilasacra 107 FM.
9: Ràdio Vilasacra.
10: Ràdio Vilasacra.
11: Ràdio Vilasacra.
12: Ràdio Vilasacra.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: S'estanca el consum de cervesa, però la que no té alcohol ha crescut un 4,5% el 2025. Ho diu l'informe anual de la patronal cervesera, que analitza la producció i els hàbits de consum d'aquesta beguda. Els supermercats també han notat l'augment de vendes de cerveses sense alcohol. Marc Parrilla, cap de l'àrea de compres, d'alimentació i begudes de bon preu, ens explica quin és el consumidor més freqüent.
2: Amb el qual hem detectat que el consumidor sense alcohol té una mitjana d'edat superior a la del consumidor amb alcohol. I aquestes mitjanes estarien entre 45 i 55 anys.
1: Pel que fa al consum de begudes espirituoses, un estudi revela que se'n beuen menys, però que es tria la qualitat. A més, augmenta el consum en horari diurn i això afavoreix les begudes més habituals en els aperitius, com l'Aperol.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
3: Començar el dia informats, però sense el risc de ser desbordats.
4: Intel·ligència artificial, Ràdio Vila-sacra.
3: Apunta't. És útil i és gratis.
5: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
3: I no et perdis res.
6: Tens els ulls plens de paraules, la vida estesa al davant, aparador de joguines, cançons fàcils de cantar. Cançó d'un temps de tramvies i carrers mal empedrats, dies de sol i de pluja.

0: Quina raó mou el teu món?
1: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
2: Home, sí.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: L'any passat vaig anar al Lenin, a una muntanya de 7.000 metres, i no vaig poder fer cim per culpa de condicions meteorològiques. Va ser un fracàs molt gros per mi, ja que hi havia dedicat molts esforços, molts diners, a fer aquesta muntanya. Però gràcies a això, aquest any, he tornat a una muntanya de gran envergadura i aquest any més grossa, una de 8.000 metres, el Manaslu, la vuitena muntanya més alta del món. I aquest any sí que he pogut fer cim. I a més, ha estat un gran triomf, ja que, a part de fer cim, he aconseguit convertir-me en la persona més jove del món en fer cim al Manaslu sense oxigen.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
7: Truca!
6: Repetiràs.
8: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
9: Si busques una emissora convencional, no és aquí.
10: I doncs?
9: Aquí únicament tot un arxiu de sensacions audiovisuals des de 1920 fins les hores.
11: No és molt habitual.
9: Amanides d'experiments de forma senzilla i combinada amb de tot un molt i més.
12: I una mica més. Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació.
9: O sigui, que només per a cervells evolucionats que vulguin sentir.
13: Hola, Sílvia.
14: Què fas aquest cap de setmana?
13: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
15: Veu i cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.

0: A l'Espai Gironès el temps no passa en hores.
1: Passen somriures, passen il·lusions, en emocions, passa entre i
0: Perquè a l'Espai Gironès el temps passa en experiències.
1: Descobreix tot el que t'espera a espaigironès.com.
0: Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per gaudir.
2: El millor del millor. De tot el millor. A Ràdio Vilasacra, 107 FM i punt.
3: Avui, demà i sempre, ensenya la llengua.
4: El català, la llengua que s'ensenya. La llengua que és ensenya.

0: Amazones, pels més petits, Tropic Island i Pirate Island. Descobreix el nou riu tranquil, totalment renovat, que ara ja no serà sempre tan tranquil.
1: Vine a Roses i viu l'estiu més emocionant.
0: A Aquabrava.
2: Del 23 al 26 de juliol vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit, festa arran de mar fins que surti el sol. Ai, no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i

ballada amb la juvenívola de Gramunt a Arbeca. També dissabte que ve a les 7 a Solsona, ballada amb la juvenil ciutat de Solsona. I també el 31è aplec de la sardana de Torredembarra a partir de les 7 i a les 10 de la nit amb la Reu Jove i la Marinada. Dissabte que ve també hi ha el 42è aplec de la sardana amb la cobla principal de Tarragona, la Palma d'Ebre. I dissabte que ve també a les 8 del vespre, festa major de Sant Pol, amb una ballada amb la Sabadella, a la mateixa hora que la fet lliurar la Maricel, i passem a diumenge. Perquè a dos quarts d'una ballada a la Fuliola amb la Tàrrega i també a dos d'una festa major de Sant Julià de Lòria amb l'avenç de Riella. També diumenge que ve hi haurà a les 6 de la tarda ballada a Sant Joan de les Abadeses amb la ciutat de Girona i a la mateixa hora Rubí la Contemporània. A les 7 de diumenge que ve, 26 de juliol, Camp de Bànol, hi haurà ballada amb la Berga Jove i a les 7 també a Mollà hi haurà la juvenívola de Sabadell. A dos de vuit, a la Seu d'Urgell, l'avenç de Riella. A la mateixa hora Blanes, la Flama de Farners. A dos de vuit, també a Castelldefels, la Baix Llobregat. I a Calella hi haurà la Marinada, també a la mateixa hora. A les 8 del vespre de diumenge que ve a Gramunt hi haurà la juvenívola de Gramunt. A Premià de Dalt hi haurà la Maricel. I a les 10 de la nit de diumenge a Calonge i Sant Antoni, la Flama de Farners. A la mateixa hora, a Mataró, hi haurà la Contemporània per les Santes. I dilluns 27 de juliol, a Perpinyà, la cobla serà la principal de Rosselló a partir de les 9 i a 2 de 10 a Olesa de Montserrat hi haurà la Sant Jordi. A les 10 a Santa Coloma de Farners, la Flama de Farners. I a 3 quarts de 12 de la nit, doble ballada de les Santes, sardanes i xindriada a Mataró, a la plaça Santa, amb les cobles Ciutat de Girona i la principal del Llobregat. I aquesta setmana destaquem... Doncs la tradicional revetlla de Sant Jaume que organitza l'agrupació sardanista de Calella el proper dissabte 25 de juliol a partir de les 8 del vespre al passeig de Manuel Puigvert amb sopar popular, espectacle familiar de cobla de la cobla Bisbal Jove amb sardanes, també després per ballar, i exhibició de la colla Mans Amigues de Casa de la Selva que farà lluïment i punts lliures. I també el tradicional concurs de fanalets fets a mà per la mainada de tots els nens que presentin fanalet de manera gratuïta, fet a mà sobretot, doncs optaran a un premi, que és una joguina ben especial, cada una diferent per tots ells. Per tant, mentre esperem aquesta revetlla de Sant Jaume de l'agrupació, anem a escoltar una de la sardana que fan servir cada any per acabar aquesta revetlla, que és El Sereno, que sona a les 12 en punt de la nit. És de Josep Coll Ligora, a càrrec de la principal de la Bisbal, i l'escoltem avui aquí al Coplejant per tancar l'agenda.

0: Això era el Sereno, de Josep Colligora.
1: info@radiovilasacra.cat.
0: I tornem a les estrenes perquè n'hem tingut una de sorpresa aquesta setmana.
2: Poblejant, les estrenes.
0: I és que ha estrenat ni més ni menys que Jordi Molina, per sorpresa, aquesta passada setmana. Va ser dijous 9 de juliol a Castellà del Vallès. El blanenc de naixement torroellenc d'adopció va estrenar Amb els braços oberts. Així es titula aquesta sardana que va estrenar a una de les ballades del cicle d'estiu de Castellà del Vallès, dedicada a la sardanista Eulàlia Sagrera i encarregada pels seus familiars. La va interpretar la cobla La Principal de Llobregat, cobla del compositor a la plaça del Mercat de Castellà del Vallès, davant la mirada expectant dels familiars, la dedicatària i també tots els sardanistes que van ballar aquesta sardana, que podem escoltar ara amb la gravació de l'estrena càrrec de La Principal de Llobregat. És Amb els braços oberts, la nova sardana de Jordi Molina, que ja s'ha anunciat que també estrenarà el concert del Festival Festiu de Calonge i Sant Antoni aquest agost. Per tant, en tornarem a estar pendents, però de moment escoltem aquesta estrena de Jordi Molina, Amb els braços oberts.

0: Això era Amb els braços oberts, la nova sardana de Jordi Molina.
1: 972 51 12 68.
2: T'has llegit les bases?
0: L'ens de l'Associacionisme Cultural Català convoca els novens Premis Antoni Carné amb l'objectiu de reconèixer les bones pràctiques associatives i els projectes de salvaguarda del patrimoni cultural. Els guardons repartiran 5.500 euros entre els guanyadors i guanyadores i les candidatures es poden presentar fins al 30 de setembre a premis@ens.cat. Aquest any l'entitat incorpora una novetat i és que dels 10 punts de valoració de cada candidatura se n'atorgarà un a aquelles entitats que estiguin associades a una federació cultural d'àmbit nacional o que en siguin una. Per exemple, en el cas de les sardanes, que estiguis associat a la Som Sardana, la Confederació Sardanista de Catalunya. Anem a veure les categories. El Premi BBVA a l'entitat de l'Associacionisme Cultural serà recompensat amb 3.000 euros i en la tria de l'entitat guanyadora el jurat valorarà els principals projectes impulsats, la capacitat de mobilització i dinamització cultural i també les polítiques de salvaguarda del patrimoni. Pel que fa al Premi Previsora General, el projecte de l'Associacionisme Cultural Català premiat amb 1.000 euros s'adreça a temporades, cicles, programes culturals o projectes de salvaguarda del patrimoni cultural. El Premi Arts Cooperatiu l'activitat de l'Associacionisme Cultural Català també està recompensat amb 1.000 euros i premiarà una iniciativa puntual o periòdica de màxim una setmana de durada. En aquest cas, els criteris per decidir la candidatura guanyadora seran l'originalitat de la proposta, la perspectiva dels drets culturals i la transversalitat d'expressions culturals. El Premi Bonari a la Comunicació de l'Associacionisme Cultural Català està recompensat per primera vegada amb 500 euros i reconeixerà la divulgació de la cultura popular catalana per part d'un periodista, comunicador, programa o mitjà o editorial. I finalment, el Premi ENS de l'Associacionisme Cultural Català a la persona dirimit per la Junta Directiva de l'ENS s'atorgarà a un activista que hagi destacat per la dinamització cultural en relació amb l'associacionisme cultural. El Premi BBVA a l'entitat es farà públic durant l'acte de lliurament dels novens Premis Antoni Carné, que se celebrarà el divendres 30 d'octubre de 2026 a Barcelona, amb lloc encara a publicar.
3: Coblejant.
2: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, nosaltres tanquem edició amb una sardana dedicada a les Santes de Mataró, i és que estan a punt d'arrencar les Santes de Mataró, que hi ha molta gent en aquest país que les veu molt, sobretot els mataronins i mataronines. Anem a escoltar-la, és de Salvador Comas i es titula, evidentment, Les Santes de Mataró. És una sardana de 1956, per tant, aquest any fa anys rodons, i anem a escoltar-la per tancar el programa d'avui. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coplegeu força!

0: A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.
1: Del 23 al 26 de juliol, vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit, festa arran de mar fins que surti el sol. Ah, i no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.

0: Ràdio. En el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: L'economia catalana guanya competitivitat, segons l'últim informe anual del Departament d'Economia de la Generalitat. L'estudi conclou que el bon comportament de l'economia s'explica per la demanda interna, que s'ha convertit en el motor de creixement. La productivitat augmenta, però poc, i està per sota de la mitjana europea i nord-americana. Per millorar-ho, la consellera d'Economia, Alicia Romero, aposta per generar talent.
4: Quins elements hem de reforçar, hem de canviar perquè la nostra productivitat augmenti, no? I augmenti un ritme molt més accelerat del que ho està fent, que és veritat que en els últims anys creix una mica, però no el ritme que voldríem. Hi ha molts elements, molts factors. Un és el talent, importantíssim. Avui les companyies, les organitzacions es mouen buscant talent.
3: Tot i això, amb un 90% d'empreses amb menys de 20 treballadors, el govern reconeix que és difícil ser innovador, exportar o millorar els sous. Precisament, l'informe assenyala com a repte pendent que els salaris reals recuperin les pèrdues acumulades per la inflació i constata un repunt de la pobresa, sobretot entre la població estrangera, les llars monoparentals i la població infantil.
2: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
5: Torna a connectar amb la vida.

0: Arriba l'estiu i arriba la Cua Brava.
1: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
0: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
1: A partir de 16 anys, Aquax Jam.
0: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
1: Aqua Brava, a Roses, un oasi de diversió.
2: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vilasacra. Ho entens?
3: Ai.
4: Ai.
3: I ara? Que bo.
5: Déu-n'hi-do. D-E amb accent obert. No, tancat, U, guió, espai. Buf! Quina cara.
4: No em facis això.
5: Ah, m'he perdut. Torno a començar. Hola a tothom, segons el diccionari, una mascota és un animal, una persona, una cosa que et porta sort. I per molta sort que et porti un gat o un gos, quan dius mascota, normalment no et refereixes a una cosa que et porta sort, oi? Així doncs, la paraula mascota amb el significat d'animal de companyia és ben nova. El fet que tingui un significat nou la fa una paraula nova. I és qüestió de temps que el diccionari reculli la definició animal de companyia dintre l'entrada de mascota. Quant de temps penseu que trigaran a introduir aquest canvi? Tia, fa mal l'ombro.
6: Made in Europe.
7: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
8: I parlant d'emocions...
9: 24.
4: Vale.
10: És Ràdio Vilasacra.
11: Dediqueu-li una memòria a l'immortal Guimarà. Tralala. De bon gust i bona gana, des del cel l'escoltarà. Tralala. I el repic de la tenora, massager semblarà el vent. Tralala. Serà de molt bona gana, de bon gust i agraïment. I els àngels l'escoltaran i tots junts la ballaran. Dediqueu-li una memòria a l'immortal Guimarà. De bon gust i bona gana, des del cel l'escoltarà. I el repic de la tenora, massatger se'n farà el vent. Serà de molt bona gana, de bon gust i agraïment.

0: Jo no sé res.
1: Imagina, crea
2: sorprenda. Uns tocs de cultura.
3: La clau de volta.
4: Què és i quin pronòstic té el neuroblastoma?
5: Ens ho explica Lucas Moreno, cap del grup de càncer i malalties hematològiques infantils de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron.
6: El neuroblastoma és un tumor que ocorre en niños pequeños, sobre todo, y en algunos adolescentes. Es un tumor del sistema nervioso, pero que no ocurre dentro del cerebro. Suele estar en el abdomen. Y es uno de los más frecuentes en niños y uno de los que todavía causa que muchos niños fallezcan porque el resultado del tratamiento no es suficientemente bueno. Entonces, cuando estos niños vuelve a aparecer la enfermedad, se dice que están en recaída, y entonces los resultados del neuroblastoma en recaída son muy pobres, y en estos últimos años se está investigando en nuevos fármacos para añadir a la quimioterapia, porque con quimioterapia solo la grandísima mayoría de los pacientes sigue creciendo la enfermedad y al final acaban falleciendo.
2: Ha sonat l'hora de la il·lusió.
7: Ràdio Vilasacra, la vida és música. Vilasacra, la independiente de la casa.
8: La de casa és la millor.
9: La més musical.
10: La més musical.
11: La millor música.
12: La més divertida.
13: La més divertida.
14: La millor música.
15: La de casa.
16: La de casa.
17: La de casa.
18: La més musical.
19: La música de sempre. Perquè és música que no passa el temps i sempre es pot escoltar. Avui dia fan un tipus de música que de vegades té èxit durant l'estiu i després ningú més se'n recorda. En canvi, la música que s'escolta a Ràdio Vilasacra es fa recordar molta gent i, a més, es va i morirà.
20: La mà divertida en casa.
21: I seguim escoltant sardanes.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Més de 14 anys, aquesta és l'edat mitjana del parc de vehicles que circula per Catalunya i un terç dels cotxes supera els 20 anys. El sector alerta de les conseqüències que pot tenir l'envelliment del parc mòbil en la seguretat i el medi ambient i demana a Climent Sabater un pla en Renove.
2: Una d'aquestes conseqüències pot ser que el 2030 Barcelona incompleixi la nova normativa de qualitat de l'aire que entrarà en vigor a tota la Unió Europea per l'alta contaminació emesa pels vehicles vells, com alerta el portaveu de la patronal dels concessionaris Faconauto, Raúl Morales.
3: Y en el caso de Barcelona, ese incumplimiento se puede producir tanto si no se renueva el parque automovilístico de manera rápida, porque lo importante es esto, la velocidad con que se renueva el parque, no tanto la tecnología.
2: Més de 14 anys de mitjana té el parc mòbil català, quan el 2008 eren només de 8 anys i un 30% dels vehicles superen ja els 20 anys. Són cotxes, doncs, més insegurs, més contaminants i més cars des del punt de vista del consum. Ara mateix, alerta la patronal, només es renova el 4% de vehicles cada any, el que farà que, si no s'activa un pla Renove, el 2035 encara circulin la meitat dels cotxes actuals.
1: Agència Catalana de Notícies.

0: Vespres de gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19 i 15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'esgala.
0: Reserves. Salvador. Guiomig. Dalí.org.
3: Frases dites i fetes. Cada ball vol la seva música.
4: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui.

0: Ràdio Vilasacra és una gentilesa del poble de Vilasacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vilasacra us dona les gràcies per la vostra confiança.

0: Veu i Cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanche, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.
1: Bec, bec.
2: Què veus?
1: Una sangria fresqueta i frisant. Una sangria estiu. Sí, sí, una sangria estiu drinks.
2: I on la tenen?
1: Segueix-nos a Instagram, @estiudrinks, i sabràs el punt de venda més proper. Demana la teva estiu drinks també al teu bar de confiança. Bec, bec, estiu drinks.
3: El que fa tothom, ja ho fa tothom. Els mateixos d'un canal a l'altre sempre. Tots líders d'audiència. Tots amb tertulians afins a un partit o altre. Tots menjant-nos el coco. A Ràdio Vilasacra n'estem fins la boina de tanta mandanga i preferim gaudir de les millors sensacions seleccionades al detall. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: Un dels grups que hi arriben amb més bona forma és la Ludwig. Són empordanesos i part de la seva educació musical passa pels concerts, als carrers i places de Figueres. Així ho explica Quim Carandell, entre altres actuacions.
1: Allà és on vam començar i allà és on volíem arribar. Ho tenim tot, ara no ens podem queixar. Vull dir que hi ha una part de nosaltres que diu ara aprofita i ja està tot bé, a disfrutar i a descansar i a passar-ho bé, que la vida són dos dies i on és la fònica.
0: A l'Osa també es troben en un gran moment després de publicar el seu primer disc, El primer cant del matí. El grup mallorquí Fades aprofitarà per presentar cançons d'un àlbum que estan a punt de publicar, que inclourà músics per primer cop. Però com diuen Ferran Pi i Àngelic Soho amb la seva marca.
2: Farem aquesta mescla de música electrònica a l'extrem, per la vegada també músics. Però els fem desafinar, els músics, quan venen a l'estudi. Els fem desafinar.
3: Com nosaltres, és que si no seria Fades, no?
2: Exacte. Un saxofon, una bona coreografia i un bombo negres, o sigui, serà increïble.
0: L'acústica tindrà sorpreses com Locomia, veterans com Quim Mandado, Sopa de Cabra, Pastora o Defcon 2, i acollirà l'últim concert a l'aire lliure de La Fúmiga.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
6: Ràdio Vila-sacra.
7: Tu pots ser part del canvi.
8: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
9: Tota la programació a fastempordà.cat.
10: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
11: Amb el patrocini d'Alemany, Productes Gourmet i Fòrum del Formatge.cat.
12: Això és La Taverna. Una cita setmanal amb el cant de taverna per a tots els amics i amigues que us agraden les habaneres, sardanes, rumbes, balsets mariners, mariachis, tangos i tot allò que cantem quan ens trobem a la taverna.
13: Benvinguts al nostre programa de cant de taverna. Avui tot l'equip està preparat. Comencem tots plegats aquesta edició. Esperem que la nostra selecció us agradi, així com el contingut dels temes que us anirem presentant.
14: Doncs avui em toca encetar la part musical. Us proposo un viatge a la ciutat de Lleida, on el grup Boira ens porta una peça animada i una miqueta irreverent. Escolteu una jota popular titulada La Jota Peix Barat.

0: Vinga, noi.
1: Vinga.
0: Se'ns acaba el peix.
1: Hem escollit una vella peça del mestre Ortega Monasterio, titulada Na Nena. La novetat és que hi ha participat les anxovetes, grup femení. Escoltem a veure si us agrada.

0: acerco a mirar el nostre racó poètic. Escoltarem la veu d'en Fèlix Gallén. Avui ens recitarà un poema d'en Josep Maria de Sagarra titulat Entre les barques.
1: Entre les barques, quan passa l'amor, no du la fúria de crits ni besades. L'amor que passa a la vora del mar és blau verdós i flexible com l'aigua. Entre les barques, quan passa l'amor, no s'ha vestit de passades molt llargues. L'amor que passa a la vora del mar, l'amor que passa a la vora del mar, curt refilet de pinçà i cogullada. Perquè a la platja hi arribi l'amor, hem de tenir una miqueta de calma i una gavina pel cel adormit, i una gavina i una aigua ben blava. Perquè a la platja hi estigui de grat i una estrelleta li amagui la cara, l'amor que passa a la vora del mar va sospirant per les nits estrellades. L'amor que passa a la vora del mar vol que tot just es bellugui la barca, vol a la vela una mica de vent, però és que té por de sentir les onades. Vol una galta que es deixi vessar, però que hi posi una certa recança. L'amor que es diu a la vora del mar és un amor de molt poques paraules. Amor d'estrella que apunta en el cel, amor tranquil que agonitza la tarda, ran de la cara se'ns gronxa l'airet. I el cant del grill ens arriba a la platja. Entre les barques, quan passa l'amor, no vol ni plors, ni xamecs, ni rialles. L'amor que passa a la vora del mar és un sospir que batega com l'aigua. Que si per cas hi ha una mica de grop, si xisca el vent i si trona i si llampa, l'amor que passa a la vora del mar, l'amor que passa a la vora del mar, esporuguit va fugint de la platja.
2: Bé, aquest extraordinari poema d'en Josep Maria Sagarra, i la veritat és que on se li posa allò a la gallina de piel sentint el Fèlix Gallén de la manera que el recita. I llavors, doncs, explicar que la versió que hem escollit és una versió ja enregistrada fa uns anys, però és un petit homenatge que volem al programa retre a grans cantaires, gent molt emprenedora en moments molt difícils. Ara hi ha més mitjans de comunicació i a les cantades hi va més gent que no pas quan aquests pioners, una de les veus que ara escoltarem, doncs, a part del cant a la taverna o quan anaven a pescar, doncs anaven per les places dels pobles i això de la vedera era una cosa una mica incompresa, les festes i tot això. Està parlant la memòria d'en Julià Carbó i altres, en Sebastià i altres, que formaven amb en Simeó Català, formaven aquell mític Pescadors de l'Escala, que per l'esdevenir, no entraríem en detalls, l'esdevenir, el món és complicat, van tenir certes diferències i llavors uns es van a quedar amb els Pescadors de l'Escala i els altres amb les veus dels pescadors. Però volem retre homenatge a uns i altres i hem buscat un treball que hi ha en Simeó, en Sebastià, en Julià i molts d'altres quan eren una bona colla els Pescadors de l'Escala, i aquest extraordinari poema d'en Josep Maria Sagarra, doncs, aquesta interpretació, doncs, jo crec que fa gala de tot això, eh? Sona antic, sona a taverna, sona a verdaders pescadors de l'Escala. Ho escoltem-ho.

0: Aquest relat que ara escoltarem és una adaptació lliure d'un conte de Maria Clara Prat, feta per na Elisa Viure. Les veus que escoltarem són: narrador, en Fèlix; dona, na Elisa Viure; metge, en Carles; i el marit, en Ramon.
1: Escoltem, doncs, aquest relat, interpretat pel quadre d'actors de la taverna. Aquí teniu el diagnòstic.
2: Quan li va dir la notícia, el metge no s'ho podia creure. Feia temps que no es trobava bé. I justament ara li diagnosticaven una malaltia irreversible.
3: Vostè té uns símptomes molt clars, que cada vegada aniran a pitjor, encara que de moment no es manifestin massa. Jo li pronostico 6 mesos de vida, potser 8, amb una mica de sort.
2: Va arribar a casa batut. Feia anys que eren casats i encara s'estimaven, però havien caigut en la monotonia d'anar fent. Aquest sotrac els va portar a que fessin un canvi.
4: Jo no m'ho puc creure. Em sembla impossible. Me'n faig creus.
5: Mira, com que pel que sembla tinc els dies comptats, després de tants anys, mira, tenim un racó estalviat. Què et sembla si fem un viatge, un creuer pel Mediterrani, que sempre ens ha fet il·lusió i no l'han fet mai? Què me'n dius?
4: Em sembla perfecte. Sempre ens ha fet gràcia. I no ho han fet mai, evidentment. Anem-hi.
2: Quan van tornar del viatge, ell continuava trobant-se més bé que mai. Va passar un altre mes i van tornar a la visita del metge.
3: El veig amb un aspecte magnífic, fins i tot millor que a la visita anterior. Com es troba?
5: Jo? Perfecte, doctor. Millor? Impossible. No podria ser que hi hagués un error en el diagnòstic, doctor?
3: Se m'agradaria de debò. Malauradament, no sol haver-li errors en els diagnòstics. Està molt controlat.
5: Ja que en trobo bé i encara ens queden diners de sobre, què et sembla fer un altre creuer? Ens ha agradat tant. Aquesta vegada podríem fer les illes gregues.
4: Em sembla fantàstic, estimat. Seria un regal per tots dos.
2: Després de fer aquest viatge, com que encara es trobava bé, en feren 2 més. I va anar passant el temps, fins a arribar al 6è mes, just el dia que feia 6 mesos, varen rebre una trucada del doctor.
3: Haurien de venir a la consulta el més aviat possible. És urgent.
2: Després de fer-lo seure davant la seva taula, s'assegué ell enfront i amb un to solemne va començar a parlar de la tecnologia i com a vegades la tecnologia no era sempre precisa com havia de ser, i que sense que ell ho volgués, i evidentment no hi tenia res a veure, hi havia hagut un d'aquells petits errors que a vegades passen. Ells havien sigut les víctimes. L'ordinador es va equivocar. Vostè està més sa que unes pasques.
5: Doctor, déu-n'hi-do l'error i el disgust, eh? Tan gran, miri que ho han passat, però si li he de ser franc, gràcies a aquest error, la meva dona i jo hem viscut una segona lluna de mel.
2: I ja baixant l'escala, encara impressionats per la notícia...
4: Ben mirat, és com si ens hagués tocat la loteria. I a partir d'ara, potser veurem la vida d'una altra manera. Viurem més el present, el moment i el dia a dia. No et sembla?
5: I tant, amor meu. Et ben asseguro que sí.
6: Ràdio Vila-sacra.
7: Els diumenges al matí, la taverna.
1: Ara, a l'apartat de la sardana, us he programat una que és molt poc coneguda, que ara jo us presentaré. Es tracta d'una peça d'en Josep Vicenç Xatxo, titulada Carícies. Així la cantaven en Llucià Carbó amb les veus dels pescadors.

0: Estàs escoltant La Taverna.
1: Bé, seguim a la taverna. Abans he tingut un lapsus perquè m'he emocionat una mica, primer a l'escoltar Entre les barques, molt ben recitada per en Fèlix, i després quan un recorda té aquests fotogrames de la història del món de la manera d'en Llucian, Sebastián, Simeo, Català, etc. Home, que aquest gran poema el va musicar el gran autor, també no menys gran autor empordanès, Salvador Dabau, fill de Vilajuïga, i que bueno, té moltes habaneres boniques, sardanes i concerts, vull dir, un gran músic. A més, ell es va vincular molt, perquè en el món de l'habanera el Salvador Dabau li va agradar tant que li deien al seu amic Ricard Viladesau, li deia, mira, saps la millor manera de disfrutar aquesta cosa? És mullant-hi. I llavors, doncs, va crear el grup Orells de Mar, i després, al cap d'un temps, es va integrar amb un grup que un dia en tindrem que parlar a fons, perquè ells van fer històricament, però ahir ha passat, en la seva formació hi ha gent molt important del món de la música popular del país, que són els Llops de Mar de Sant Feliu de Guíxols. Bé, però dit això, aquesta fe d'errades, ara el que voldríem aquí ara entrar una petita tertúlia és de que aquesta setmana passada, avui fa 8 dies, doncs ha passat algo important pel taller de Veneres, però el grup Esportell i per l'equip de la taverna, doncs que vàrem poder gaudir d'una cantada, molt contents amb el cremat. Ahir mateix els organitzadors al matí em trucaven i ja tenim ocupat l'any que ve, cantada, cremat i estada.
2: Doncs mira que estava fred, eh?
1: Sí.
2: Se'ns va refredar una mica.
1: Sí, doncs...
3: Molt bo, doncs, molt ric.
1: Havia gent que ens va suggerir que, perquè fa aquests dies de tanta calor ja allà a la Catalunya Nord, déu-n'hi-do, tot i que de tant en tant aquelles rebufadetes de mini tramuntana que feia, que són les clàssiques per tirar a terra els faristols, i quan fas el cremat, doncs com que tampoc la taula estava ben recta,
2: allò... No, i no havia fet mai el cremat amb tant de vent, perquè el vent semblava que ens volia apagar tota la flama.
3: Ara que ja teníem bombers en quantitat allà.
1: Sí.
3: No hi havia cap perill, tot anava plena seguretat.
1: No, és
3: no tingueu
1: que
3: por.
1: És un model que es pot explicar, però jo crec que és inenarrable, perquè s'ajunta el que dius tu, Siscu, la professionalitat.
3: Sí,
1: de que allà doncs quan munten, hem d'explicar als amics orients que aquesta cantada està dintre del marc d'un festival que fa anys que es fa a Colliure, i que abans la cantada de Veneres feia Baix a Port, i bueno, també tenia potser entre cometes més encant, no? I la veritat és que l'encant que ha perdut, entre cometes, d'estar allà entre les barques, a les terrasses dels restaurants, el passeig, doncs allò és un recinte tancat, és el pati d'armes del Chateau Royal, no? I llavors, doncs, la veritat és que està tot molt ben muntat, hi ha una infraestructura, hi ha tot organitzat, vull dir, les normatives a França pel tema seguretat, d'aforaments, instal·lacions, etc., és diferent, és un país més europeu, per dir d'alguna manera, ja m'enteneu.
4: Sí.
1: I llavors, doncs, penseu que allà, doncs, tots aquells que portaven diferents uniformes, doncs eren policies locals, eren bombers, gent de protecció civil, i la veritat és de que en tot moment van estar molt atents amb nosaltres, des de els accessos, els assajos. Només pensar que amb el solarro que queia podies assajar i que et posaven allà una marquesina allà, un toldo perquè els artistes no els hi molestés el sol, vull dir, jo va ser
3: detallet.
1: I a més, jo que hi vaig estar l'any passat, comparant l'any passat, xapó, una peça que a vegades no es valora, i sobretot la gent que no hi entén gaire del tema, però xapó al paper de, del cap de, del cap tècnic de l'escenari, perquè va saber transmetre molt bé el que els músics, els cantaires volien de la seva veu, dels seus recursos, molt bé, vull dir, la veritat
2: sí,
1: és que...
2: Sí, nosaltres que no estem molt acostumats sí. a això dels proves de so, perquè tots just hem fet un parell de concerts amb equip de so, doncs allà doncs, ens van guiar molt bé, molt sí. bé, i estem molt contents.
1: Sí, sí, no, la veritat és que i no sé, la gent amb carinyo, perquè la gent vivia, el públic era molt agraït i era un públic entès,
2: I més que haguessin entrat, si haguessin pogut, perquè sí. crec que van quedar gent fora.
1: Sí, sí.
4: Quin aforament, perdó, tenia, més o menys?
1: L'aforament total, en principi, estava previst per unes 400 persones, però després el cap de seguretat a mi em va dir que havien 573 persones.
2: Caram. Sí, hi ha molta gent que estava dreta o sentada a escales sí, del voltant.
3: Hi havia molta gent, bueno, sentats, jo quan ensejàvem, que veus tot l'aforament de cadires, dius, mare meva, que gran que és això, i molta gent. Però és que després hi havia quasi la mateixa quantitat d'empeus, tu.
5: Sí, i les escales plenes.
1: Sí, sí, jo, sí, sí, sí.
5: I un pati.
3: Molt emocionant.
1: I com l'any passat també, bueno, es va trobar gent que ja no va poder entrar. No va poder entrar. Vull dir, és que a l'hora de... Va començar uns minuts abans el concert, perquè era 9:45, i ja vaig veure que ja demanaven en Sisquet, que des d'aquí en Francesc Príncip, una forta abraçada i un fort reconeixement per la tasca, perquè ell és l'ànima del festival, ell el que parla amb els grups i tot això. És que la veritat, aquest any jo he estat potser a 7 o 8 edicions, i potser com estava organitzat aquest, i després també la qualitat dels grups que van intervenir i la professionalitat, potser aquest ho ha superat amb escreix, no? altres edicions, no? És que fins i tot la presentadora, que ara sí. no recordo el nom, és una noia que ja havia participat, havia donat suport ja fa anys al programa Arrel, a Ràdio Arrel de Perpinyà, que és una emissora que emet en català, de les poques allà, perquè quan en Jean Paul, que és mestre retirat, ens va dir de la mini xefla que vam fer abans de començar, que a la Catalunya Nord es calcula que és un 5% la gent que parla català, vull dir, s'està sí. perdent però molt el català allà. Doncs aquesta baileta ja participava en el programa Vaneres que feia en Sisquet a Ràdio Arrels, i ara actualment és la que dona les informacions de la zona regionals a Televisió de França, a la Ràdio Televisió Pública de França. Aquesta noia és la locutora, no? I va fer una presentació també impressionant.
2: La presentació del nostre grup, no m'ho esperava pas.
3: Del nostre grup,
1: i de tot. És que notes, quan una persona entra, es posa a l'escenari i l'omple.
3: Sí,
1: perquè
3: sí,
1: era un
3: sí,
1: macro
3: sí.
1: escenari, i el seu posat, la seva manera de dirigir-se, l'espontaneïtat, ben organitzada, perquè després en Sisquet em deia que, bueno, que portaven quasi 2 setmanes fent assajos, fent proves, fent no sé què, els guions aquí i allà, no? Vull dir...
3: I en Sisquet, quan van fer la despedida final del meu avi, també la va cridar allà que cantés amb nosaltres també.
1: Sí.
3: No sé si es cansava o no, bueno, mira, potser va ser...
1: Sí. La veritat és que
4: molt,
1: sí.
4: Molt.
1: I després, quan ja va acabar el contacte amb la gent, que venia a recollir el cremat i tal, i tothom et donava les gràcies. No sé si has vist el WhatsApp que t'he demanat que dissenyis una targeta, perquè va venir gent preguntant per Esportell,
3: caram,
1: i gent de Perpinyà i altres llocs estaven interessats, que volien contactar amb el grup.
3: Doncs haurem de fer targetes.
1: Dues emissores de ràdio també ens han, arrel d'aquesta actuació ens han demanat, Ràdio Estel i Ràdio Mataró. Doncs em van anar a dir, per l'any que ve no podríeu portar una nevareta amb glaçons?
5: Sí, llavors, i que hi hagi... Sí, tant que sí.
1: No, m'ho va dir una persona en sèrio. Jo pensava que ho feia en conya.
2: Podem fer una cassola abans.
1: Que diu que està molt bo, eh?
5: Sí, va
1: el
5: ser
1: cremat amb glaçons.
2: Sí. Ens ho han dit, que fresc és molt bo.
5: I tant que sí.
1: Bé, doncs, ha estat el relat d'una ballada, no sé, memorable.
2: Bueno, que es fa una mica tard. Bueno, passem en Sisco, que ens presentarà el següent.
1: No, t'ha faltat que fessis el teu iehi! Vale, vale. Vale, vale, que l'antena... Bravo! Que l'antena, no, que això distorsiona l'antena. Mira com es va llogar l'antena. Vinga, ens has de dir quelcom ja. Tornem.
6: Sí.
1: Sí? Sí.
6: Ara els amics del grup Bergantí ens canten una peça del mestre Ortega Monasterio. Es tracta d'un himne a la pau, titulat El canó de Palamós, que ara en Ferran ens posarà, perquè tots l'escoltem.

0: us presento la secció que ens porta l'Albert Ros. Amb ell ens endinsarem al món del mar.
1: L'Albert i el mar és la secció, diguem-ne, estrella del nostre programa, sense desmereixer cap altra secció. Però és una miqueta el buque insígnia de la taverna. Benvingut, Albert.
2: Ben trobat.
1: Com van les calors?
2: Oh?
1: Les calors.
2: Ah, a mi sempre m'ha agradat l'estiu i la calor. Vull dir, jo suporto molt la calor. Serà perquè he passat tant de fred a mar, visquent al mar, que la calor sempre és un regal.
1: Que la bona, doncs, és un bon indret per refrescar-se, no?
2: I passar-hi una bona estona i estar-hi era costum. Era costum, o bé per barca, amb una barca, un bussi, que hi tenia els bussis, i si no, amb el carro, i llavors baixant amb els cabassos, baixaven les cendres, els melons, i ho baixaven tot, tenien la xamfaina amb coní preparat, i quan volies fer una festa d'aquestes, el lloc més adient era Calabona. És una de les joies a conservar.
1: Doncs, malauradament ho tindrem que deixar aquí. Amb un proper programa continuarem, perquè el temps és que ens ha passat volant. I l'Elisa ens vol dir avui com està l'equip.
3: Doncs, sí, mira, us vull dir que el vull presentar l'equip nominalment, doncs ja que la taverna la fem entre tots, i avui tenim en Ferran, en Fèlix, en Cisco, en Carles, l'Albert, en Ramon i una servidora, Elisa.
4: Això s'està acabant.
5: I us vull presentar una havanera, interpretada pel grup Vall Paradís, que ens canten una havanera molt antiga, titulada Café Tengo.

0: pàgina web, que no és un blog, radiovilasacra.cat, tota la informació de la vostra ràdio al detall.
1: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
3: Arriba l'estiu i arriba la Cua Brava.
4: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
3: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
4: A partir de 16 anys, Aquax Jam.
3: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
4: Cua Brava, a Roses, un oasi de diversió.
5: On et ve de gust que anem a dinar avui?
6: Sempre amb Ràdio Vilassacra.
5: I això?
6: Cal saber triar en temps estranys.
7: Hola, Joan.
8: Hola, Sílvia.
7: Què fas aquest cap de setmana?
8: Jo, Ràdio Vilassacra, i que em deixin tranquil.

0: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
1: Mira, us vull agrair perquè, escolta, no sé com dir-vos, de lo que em va tocar, i és estupendo que ja vaig anar-hi, per això, i escolta, us dono moltes gràcies, i per l'ampolla de cava, que també m'ha tocat. En poc temps, moltes, moltes gràcies a tothom, a tu, Xavier, i a tots els teus col·laboradors. I, per favor, escolta, siguis feliç, que siguis tota la vida el que et mereixes.
2: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
3: Truca!
2: Repetiràs.
4: Aquí, experiments radiofònics sensacionals.

0: Una dada sorprenent és que els pops, malgrat la seva aparent soledat, de vegades s'agrupen en comunitats temporals anomenades aglomeracions de pops. Aquestes trobades poden involucrar centenars i fins i tot milers d'individus i tenen lloc durant la temporada d'aparellament. Durant aquests esdeveniments, els pops interactuen de maneres fascinants. Competeixen entre si per les parelles, mostren comportaments de seguici elaborats i fins i tot poden arribar a comunicar-se mitjançant canvis de colors i patrons als seus cossos. Aquesta congregació massiva és un fenomen intrigant que desafia la percepció comuna dels pops com a criatures solitàries i mostra la complexitat de les seves vides socials, revelant una faceta més profunda del seu comportament que segueixen objecte d'estudi i sorpresa per als científics i amants de la naturalesa.
1: Del 23 al 26 de juliol, vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit, festa arran de mar fins que surti el sol. Ai, no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.
2: I parlant d'emocions,

0: Il·lumina la teva vida. Il·lumina el teu matí.
1: Tots els dissabtes de les 10 del matí a les 3 de la tarda.
0: El sol de la ràdio.

Si t'aixeques de matinada abans que surti el sol, podràs veure aquells pescadors del port forjats pel fred i el sol, preparant les seves barques per sortir a la pesca. I podràs sentir aquella olor, no pas olor de peix, sinó de mar. A Bon Preu i Esclat, creiem que no hi ha res millor que poder gaudir del sabor i les propietats del peix fresc. Per això ens apassiona aquesta feina. Pescar és una feina dura. Allà no hi ha res que pari el vent, ni el fred, ni la calor. És com un joc d'atzar i mai saps si serà un bon dia. El Mediterrani ens ofereix una gran varietat de peix. Peixos criats a la mar amb llibertat, amb la màxima frescor i la qualitat del quilòmetre zero. Però per a gaudir-ne hem de vetllar i tenir sempre cura de la nostra mar.

0: no vaig tenir pas temps de coronar-me.
1: Fragment de l'escenificació de les dones afusellades.
0: Un consell de guerra. Que no era pels soldats, això. Què hi feia jo, una dona gairebé sense instrucció, entremig de tots aquells homes uniformats, parlant d'articles del Código de Justícia Militar i d'una autoria de participació directa i voluntària i de que era civilmente responsable de conformitat con el decreto del 10 de enero de 1937. Que què?
1: I com ella, moltes dones, encara sense xifres, van patir aquella maleïda guerra i la postguerra i la repressió franquista.
2: Reconquistada Catalunya, aniquilado el enemigo.
3: La tieta Elisa va marxar de casa de Dues Aigües per anar a fer de cambrera a l'Hotel Nacional de Tarragona per ajudar econòmicament a la família. No en tenia cap. Ni tampoc te diria, portava la creueta, però ni era molt d'església, ni molt de... No, era a política.
4: Si la van anar a buscar al febrer Dues Aigües, al març va tindre el sumaríssim i a l'abril ja la van afusellar.
3: Va ser un cap d'atur. Va ser un cap d'atur.
1: La tieta és l'Elisa Cardona Oller, fusellada pel franquisme a Tarragona. Tenia 21 anys quan el 22 d'abril de 1939 la van matar.
5: Además de ser bonitas, las mujeres tienen que parecerlo.
6: Trobem el cas de Maria Llobet Puig, que fou assassinada el mateix dia de l'entrada de les tropes franquistes, el 24 de gener de 1939, a casa seva. Maria Llobet fou violada, torturada i trobada morta completament nua i amb el cap destrossat a uns 500 metres de casa seva. El sumari judicial certifica que rebé dos trets de bala.
1: Josep Colomer, president de l'Associació Promemòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya.
7: El jefe del Estado español, caudillo victorioso de nuestra guerra y de nuestra
1: Com l'Elisa o la Maria n'hi ha més, però tot i els anys, encara no se sap quantes. Hi ha aproximacions, per exemple, les 16, que van morir al convent de les Oblates de Tarragona per les males condicions de la presó. Montserrat Giné és la presidenta de l'Associació de Víctimes de la Repressió Franquista a Tarragona.
8: Portades cap aquí, hi ha moltes amb criatures, petites, no? Això encara afegeix més, una volta més, aquesta repressió.
1: La Maria Nicola, per exemple, la van empresonar amb 21 anys.
8: La van empresonar embarassada amb 21 anys i la va tenir a la presó durant dos mesos i després explicava a ella la seva família, va comprar una cabra, els seus pares que la venien a veure van comprar una cabra per amamentar, per donar-li llet a la criatura i se la van emportar cap a Tivissa.
9: No hem d'oblidar que la ideologia del règim franquista era profundament misògina i masclista. La dona fora de la llar, dins del que seria el nacionalcatolicisme, una de les principals ideologies del règim, doncs quan la dona deixava de ser allò que deia l'àngel de l'hogar, doncs era considerada una anomalia.
1: Qui ho diu és Jordi Font Agulló, director del Memorial Democràtic, que explica també que les dones van ser doblement represaliades i a vegades socialment i només perquè, per exemple, el seu marit, pare o fill eren republicans.
6: La repressió que va afectar a dones directament o com a dones familiars és molt elevada i molt desconeguda.
9: És que en el franquisme el fet de ser dona ja et situava com un ésser de segona categoria, de segon ordre, i si a sobre eres considerada roja o esgardiada, fora de la moral que preconitzava el règim, tot plegat es convertia en un doble càstig i a vegades podia tenir conseqüències tràgiques.
8: I són les grans oblidades, també, eh? Sí. Són les grans oblidades, eh?
10: ¿Verdad que no es tan difícil ser una mujer ideal?
11: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
12: Festa, Festa és un programa patrocinat per la Federació d'Ateneus de Catalunya i per l'agrupació del bestiari festiu i popular de Catalunya.
13: Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet, que ve carregadíssim de festes majors i celebracions arreu del país. Estigueu molt atents perquè aquests dies tenim cites festives imprescindibles a municipis com el Vinyana, el Canà, Calafell, l'Escala, Navata, el barri mariner del Serrallo a Tarragona, a Pratdip, a Montesquiu, a Ullà, a Quart o a Puigcerdà. Però entre les moltes i moltes i moltes poblacions que estan de festa, la cultura popular, ja ho veieu, no tanca ni per vacances.

0: I pel que fa al menú d'avui, tindrem una conversa ben refrescant, dividida en dues parts, amb en Joan Codina i la Clara Ribatallada de Fem-ho de Traca.
1: Doncs això, ens esperen 55 minuts de cultura popular de la bona, de veritat, en format radiofònic. Ens acompanyeu en aquesta primera travessa estiuenca?
0: Som-hi, que comença el Festa Festa.
2: Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
1: El programa és una mica diferent per ser un especial d'estiu, però l'actualitat informativa no ens abandona. Tindrem les notícies al Tornaveu amb l'Emma Robres i farem una ullada a les places castelleres de la mà de la Sara Soriol amb el seu especial baròmetre castell.
2: Festa, festa!
3: Amb Laia Camprubí
2: i Amadeu Carbó.
4: Ràdio Vila Sacra.
5: Què?
6: Que això és Ràdio Vila Sacra.
7: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
5: Jo?
7: Queda clar. Hey,
0: hey, hey, hey. Ara és el moment de connectar amb el batec de l'associacionisme cultural. Anem a veure què es cou a les redaccions. Benvinguda, Emma Robres, una setmana més. Volem saber ja quines són les notícies del Tornaveu per aquesta setmana.
2: Festa, festa.
3: Les notícies del Tornaveu.
8: L'ens de l'Associacionisme Cultural Català ha convocat els novens premis Antoni Carner amb l'objectiu de reconèixer les bones pràctiques associatives i els projectes de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial.
9: Des de l'ENS, com explica Rosa Maria Provencio, la seva presidenta, trobaven a faltar un espai on poder celebrar la implicació i l'esforç de les persones rere les nostres activitats de cultura popular.
10: Hem de posar en relleu que hi ha activitats que fan gent del carrer, gent que es reuneix fora d'hores i que fa una feina extraordinària. Però, clar, aquesta no surt als diaris. Llavors, nosaltres, com a centre que recull tota l'activitat de cultura popular de les diferents federacions amb totes les modalitats agudes i per haver, doncs nosaltres ho volem posar en evidència.
8: Les bases estableixen tres categories de lliure participació: a l'activitat, al projecte i a l'entitat. Per optar-hi, s'han de presentar les candidatures abans del 30 de setembre inclòs, al correu premis@ens.cat. El jurat estarà format per tres representants de la Junta Directiva de l'ENS, un representant d'una federació nacional, el representant d'una entitat de base i un expert en gestió cultural o patrimoni cultural immaterial. S'espera que amb aquesta diversitat pugui fer-se una avaluació molt més rigorosa i justa. Una de les novetats en les bases d'enguany és la discriminació positiva d'aquelles entitats que o bé estiguin associades a una federació cultural d'àmbit nacional o bé en siguin una. D'aquesta manera, l'ENS vol prestigiar la importància estratègica de les federacions en el teixit associatiu. El foc, la pólvora, els correfocs, els balls de diables i els versots, si bé poden gaudir-se tot l'any, a l'estiu s'intensifiquen, en especial a diverses localitats de les comarques del Garraf, el Penedès, Tarragonès i el Camp. Avui aquí en destacarem tres. És especialment esperada la Festa Major de Sant Quintí de Mediona. El tret de sortida el farà el 36è correfoc, el 14 d'agost, ja un emblema de la localitat. En el correfoc, els diables de Sant Quintí canvien la tradicionalitat del seu ball per realitzar un gran espectacle de foc. Durant els dies de Festa Major, el 15 i el 16 d'agost, els diables també faran diverses actuacions, de les quals en destaca el típic, una representació de la lluita entre l'exèrcit del bé i el mal, en què, a diferència dels altres balls parlats, la lluita acaba en empat. El 15 d'agost és també un dia assenyalat per Vilanova i la Geltrú, amb la cercavila de l'Espígol. Aquest acte forma part de la Festa Major del nucli de la Geltrú i no serà l'únic acte on podran veure's. Podrem esperar-los a la Tronada Infernal o al Tomb de Foc, que concentra una bona mostra de bèsties de foc i percussió de Catalunya. Per últim, a les acaballes de l'estiu, és el torn de les impressionants festes de Santa Tecla, que malgrat no tenir-ne el programa encara, podem esperar que les encetin i les acabin els diables de la ciutat.
1: Moltes gràcies, Emma Robres. Ens retrobem la setmana vinent amb més actualitat. I de la informació general saltem directament al món de les torres humanes, perquè la temporada castellera crema de valent. Crema com el sol, bàsicament, com el sol de juliol. És el baròmetre casteller amb Carles Esteve. Endavant.
3: Festa, festa.
2: Baròmetre casteller amb Carles Esteve.
3: Els matalassers recuperen el castell de nou.
5: Hola, companys, tornem a ser aquí per relatar les novetats del baròmetre Estrella. Els xiquets de Tarragona han estrenat el 4 de 9 i han aconseguit tornar a la condició de Colla Nou, l'últim castell de nou descarregat d'etapa del 2024. Per la seva banda, els capgrossos de Mataró han estrenat el 7 de 8. Els xiquets de Serrallo s'han tornat a superar aconseguint ara el primer 3 de 8 descarregat de la colla. Per la seva banda, els de Lleida han coronat el Pilar de 6, que no feien des del 2024. Els segons de zona han completat el 4 de 8 que tenien a mitges i els nens de la Torre han revalidat el 2 de 7. Els cargolins d'Esplugues han presentat l'inusual 4 de 7 aixecat per sota. La Jove de Sitges i els d'Esparreguera han sumat el 3 de 7 per sota. Els del Poble Sec han completat el 4 de 7 amb l'agulla, mentre que els castellers d'Alcafulla l'han coronat, castell que no feien també des del 2024. Els torraires de Montblanc han estrenat el Pilar de 5 i el 2 de 6, els matossers de Molins de Rei han tret el 2 de 6 i els castellers de la Droga han sumat el 5 de 6. Finalment, els salats de Súria han completat el caseller amb 3 castells de 6. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer en línia al nostre web baròmetrecasteller.cat.
0: Moltes gràcies, Carles Esteve, per aquest baròmetre casteller.
4: Festa, festa!
0: Obrim el nostre espai musical. Anem cap al País Valencià per escoltar una veu indispensable de la nostra música d'arrel. Ell és en Jonathan Penalba i ens interpreta la cançó de La Rosa de Paper. Que la gaudiu.

0: quina rosa de paper més preciosa aquesta que ens ha regalat amb la seva veu, en Jonathan Penalba. Tot un luxe poder començar i sintonitzar aquest ritme de l'estiu del Festa Festa.
1: Festa Festa, estiu 2026.
0: Avui tenim el plaer de xerrar de projectes de música de tradició amb bons amics del programa, perquè es van fer molt bons amics allà a Manresa.
2: Exacte. Ara connectem i obrim el micròfon per encetar aquesta primera part de la nostra conversa amb en Joan Codina i la Clara Ribatallada, en representació de la Federació de Música i Dansa Tradicional de Catalunya, la FEMU de Traca. Una conversa que vam mantenir, com deies, i enregistrar a Manresa dins el marc de la Fira Mediterrània.
0: Doncs res, aquí continuem a la plaça Sant Domènec, aquí en el marc de la Fira Mediterrània de Manresa, i aquí passen moltes coses, i passen molt, no només passen moltes coses, sinó que està passant molta gent pel Festa Festa, està passant molta gent per aquesta carpa, i molta gent que té coses a explicar-nos, coses que donen, gent que dona valor afegit a la nostra activitat de cultura popular, i gent que fan que aquest món sigui possible i que sigui molt i molt xulo. Oi que sí? Doncs mireu, ara farem una entrevista a una gent que avui hem fet aquí a la Fira del Mediterrani, hem fet una assemblea. I atenció al nom, eh? Aquell dia no tenien gent de màrqueting i li van posar FEMU de Traca. FEMU de Traca, que és la Federació Catalana de Músiques i Danses Tradicionals, que avui han celebrat, doncs, aquesta assemblea. No és la primera que fan, és a dir, aquesta gent ja té un rodatge, eh? Ja té un rodatge, però sempre vinculat darrerament aquí a la Fira. Els seus grans esdeveniments han passat aquí a la Fira, i per explicar-nos què és això del FEMU de Traca, hem portat el Joan Codina Vila, que és de Sabadell. D'ell. Hola, Joan, què tal?
3: Bona tarda.
0: Bona tarda. I la Clara Ribatallada, que és d'Arbúcies.
4: Sí, senyor. Bona tarda.
0: Bona tarda. Escolta'm, benvinguts al Festa Festa.
4: Moltes gràcies.
0: Ha de ser el Festa Festa que sapigueu, si no ho sabíeu encara, ha de convertir-se en la vostra casa. És el mitjà de comunicació que, d'alguna manera, està atent a tot el que passa en el món de la cultura popular, més enllà de l'activitat pròpia de ballar, cremar, portar gegants, etc etc. I en aquest cas, avui ens volem fer ressò d'això, del FEMU de Traca. Escolteu-me, què és aquesta federació?
4: Doncs això, és, ho has dit molt bé, és la Federació Catalana de Músiques i Danses Tradicionals. Fins a arribar a aquest nom vam tenir un llarg debat sobre quin era el nom òptim per representar-nos.
0: Com devien ser els altres, eh?
4: Bueno, vam arribar aquí una mica amb voluntat, és a dir, això sorgeix d'una sèrie de trobades que ja s'havien anat fent prèviament al llarg de molts anys, del que en dèiem aplec d'associacions, on associacions que arreu del territori muntem activitats al voltant del ball participatiu d'arrel tradicional, ens trobàvem per compartir coses, no? Compartir inquietuds, experiències, per coordinar-nos, per fer xarxa, per intentar no trepitjar-nos els uns als altres quan programàvem coses, per comentar dificultats amb què alguns es trobaven i que potser un altre també hi havia passat i ens podíem ajudar mútuament. Bueno, això, treballar plegades, no? I tot això després es va anar concretat en una forma, no?, que buscàvem i que al final vam decidir que fos la forma de federació, ja que érem una colla d'associacions i ens va semblar que la federació era una forma que podia encaixar bé amb això. I llavors va venir el procés de trobar-hi un nom que, en el qual totes ens sentíssim representades, i aquí doncs, hi va haver això, un debat important, no? Perquè doncs, algunes associacions s'identifiquen amb les etiquetes de ball folk, altres no. Buscàvem també alguna cosa que ens pogués explicar però que tampoc ens limités, que fos prou oberta com per donar cabuda a tothom que, amb qui compartim objectius i mirada, i que puguem doncs, caminar plegades, i alhora que fos doncs, prou definitòria i explicativa. I bueno, després de debatre molt vam anar obrint mirades, i al final músiques i danses tradicionals és molt genèric, però després a través de l'activitat, no, ja es concreta més en aquesta mirada sobre el ball participatiu i al voltant de l'arrel tradicional. Per tant, són com els elements que més ens representen, diguem. La participació, és a dir, tot allò que té d'espontani quan un grup de gent es troben per ballar plegades una música que a poder ser també està sonant en directe, i doncs, per altra banda, el fet de l'arrel tradicional.
0: Ha sortit ja el primer concepte que hem d'aclarir una mica per la gent que ens escolta sàpiga de què estem parlant i de què no estem parlant. Uh-huh. Quan parlem de ball participatiu, de què estem parlant?
4: Estem parlant sobretot de persones que s'apleguen en un esdeveniment per ballar plegades. d'una manera això, espontània, no coreografiada prèviament, és a dir, no estem parlant d'una exhibició d'un esbart, no estem parlant d'un espectacle que s'hagi assajat prèviament i es posi en escena, sinó que estem parlant d'una ballada que pot ser al carrer, que pot ser en una sala, que pot ser entre gent que es coneixen o no es coneixen, i sol ser un espai on sonen una sèrie de gèneres que la gent que és habitual en aquest tipus de ballades doncs ja identifica i ja coneix i pot ballar prèviament, i la gent que no té aquest contacte previ, no té aquesta experiència, doncs per imitació o perquè hi ha algú que està facilitant l'accés, doncs s'hi pot afegir d'una manera, o sigui, mentre l'actitud sigui això, respectuosa, tothom s'hi pot afegir, en sàpiga, no en sàpiga, és a dir, que no és una cosa ni que prèviament s'assagi ni que després es mostri en públic, sinó que es dona espontàniament a la plaça o a l'espai on es faci.
0: La vostra activitat, més després entrarem amb la vostra activitat al detall, per dir-ho d'alguna manera, però la vostra activitat o la vostra existència, d'alguna manera, sempre, des de que us veu presentar en públic, per dir-ho d'alguna manera, sempre ha tingut un vincle, no?, amb aquesta fira, amb la Fira Mediterrània Manresa. Els grans esdeveniments, diguéssim, associatius de la vostra federació han passat aquí.
3: A veure, és veritat que la fira és un espai privilegiat per tenir altaveu, per donar-nos a conèixer, però la veritat és que jo crec que hi ha hagut esdeveniments de tot el territori, i justament una de les intencions de la federació és aplegar, és això que ha explicat la Clara, la federació ha nascut molt des de baix, des d'unes associacions que es van començar a reunir, i ha sigut molts anys més tard que hem vist la necessitat de formalitzar aquestes trobades, però aquestes trobades han tingut, o sigui, Vic també ha sigut un lloc molt important, Girona ha sigut un lloc molt important, és a dir, que els anfitrions han anat rodant, sense obviar que Manresa és un centre evidentment important, i per això doncs també la nostra presentació oficial vam voler aprofitar l'esdeveniment de la Fira Mediterrània, però ja et dic, intentem que tot el territori tingui, per nosaltres és important i té una presència molt especial.
0: Us vau presentar en públic, si no recordo malament, el 7 d'octubre del 2023, aquí en el marc de la Fira. Des del 2023 fins ara, què ha passat?
4: Doncs han passat moltes coses, d'altres potser ens hauria agradat que haguessin passat i encara no han passat, però hi continuarem treballant.
0: Però passaran.
4: Però passaran,
0: i tant que sí.
4: Sí, de fet nosaltres, diguem, ens vam constituir com a federació a finals del 2022 i ja veníem d'això, d'una trajectòria d'almenys 9 anys previs d'aquestes trobades informals que en dèiem aplecs d'associacions. I llavors, doncs, quan vam decidir fer la presentació pública amb una roda de premsa i tot per temporalitat i també per idoneïtat del context, doncs vam escollir la fira, que a més sempre ens ha posat les coses molt fàcils per celebrar assemblees aquí, per fer-hi la presentació ara fa 2 anys i per tota una sèrie de coses que hem estat treballant després col·laborativament amb la fira, amb la qual cosa tot l'agraïment a les portes obertes que des de la Fira Mediterrània han tingut sempre cap a nosaltres. I vam decidir aquest espai i des de llavors hem començat a activar una sèrie de coses, és a dir, prèviament ja hi havia hagut molta feina interna fins a arribar a la forma legal de la federació i tot el procés que això suposa, no?, de fer uns estatuts i posar-nos d'acord en cada una de les coses, no?, en els objectius, en la Junta. Vam tenir una comissió que en dèiem comissió de governança, que es va dedicar molt a treballar com funcionaríem internament i com ens organitzaríem, i per tant ja hi havia abans d'aquesta roda de premsa de presentació tota una feina feta, i des d'aquell moment, ara fa 2 anys fins ara, s'ha fet altres feines, no?, que i s'estan continuant fent, una molt en la direcció de continuar aglutinant associacions perquè en van sortint de noves, perquè n'hi ha d'altres que potser ja estaven funcionant però no les coneixíem o no ens coneixien a nosaltres, i doncs d'anar teixint aquesta xarxa de complicitats entre diverses entitats arreu del territori que estem fent feina al voltant del ball participatiu d'arrel tradicional, i alhora doncs d'anar creant recursos que puguin servir per enfortir aquest sector, tant a nivell de donar suport a les entitats, per exemple de facilitar informació sobre les subvencions, les convocatòries que van sortint, etc., com a nivell també de programadors, d'intentar facilitar recursos perquè el ball participatiu s'entengui també com un espai que, més enllà del que programem les pròpies entitats, pugui ser programable per ajuntaments o per equipaments que fan cicles de programació, etc. Llavors, en aquest sentit, estem fent una feina d'identificar grups i músics que fan música per al ball participatiu i hem creat una guia de grups i músics i un altre treball d'identificar mestres de dansa, no, que també estan en actiu en el sector i s'està fent també un treball en tot aquest àmbit. Amb la idea tant això, no, de crear espais de trobada, de debat, de treball entre aquests sectors i de donar-los a conèixer a fora. Llavors estem fent també feina de comunicació, no, d'explicar, d'explicar-nos qui som, què fem. Estem fent també feina de coordinació, no, per exemple, de tenir una agenda compartida on tothom pugui anunciar les ballades que fa o els tallers que fa, tant per intentar no contraprogramar-nos com també per donar a conèixer i que arribi més fàcilment en el públic destinatari. Llavors estem fent una feina també de construcció de discurs, de debat, de reflexió al voltant del sector i una feina d'intentar anar construint experiències de bones pràctiques o una mica també de pautes de com ens agradaria que funcionés això, perquè a nivell contractual doncs, hi ha moltes mancances, a nivell a vegades de consideracions tècniques també falta fer pedagogia, no? de coses que calen perquè una ballada funcioni correctament, no? Anar treballant tant a nivell ideològic i discursiu en aquests temes com després a un nivell pràctic també convertir-ho en coses que puguem compartir amb els programadors o amb el públic, no? Perquè això funcioni.
0: Quantes entitats, organitzacions o quantes entitats esteu plegades sota aquesta federació i de quins pobles, de quines viles, de quines ciutats? Qui aplega aquesta federació? Com són aquestes entitats?
3: Ara mateix estem amb més d'una dotzena d'entitats que s'han federat, però val a dir que durant tots els anys previs, durant aquests aplecs d'associacions, hi ha hagut moltes més, i moltes més que jo crec que segueixen connectades. El que passa és aquest pas de formalitzar, de federar-se, com que encara estem una mica a les beceroles, la cosa va lenta, hi ha moltes entitats que s'ho estan mirant, rumiant, també ho estan debatent, però diguem que dins del país, aquestes entitats que han estat actives en algun moment o altre de tota aquesta construcció, tranquil·lament 30-40.
0: I així és per dir-ho d'alguna manera, no cal que les esmenteu totes, ja sé que ara haureu de fer lleig, no? Però amb un comunicatiu és així, qui hi ha aquí que puguem identificar?
4: Home, que es puguin identificar així fàcilment, hi ha entitats referents, no? Perquè fa molts anys que programen ballades participatives, com pot ser la Plaça del Rei de Barcelona, com pot ser Corrambla Girona, com pot ser Tradivall, com pot ser Treure Ball, com
3: pot
4: ser Pas al Pas, Dansetes a Sabadell, Loca Rosa a Vic. Sí que és veritat que a nivell territorial, i això és una cosa que volem millorar, però hi estem treballant també, el gruix d'entitats ens concentrem, diguem, comarques de Barcelona i Girona. Tenim representació al Maresme, per exemple, en Trasvals, comarques gironines, que ja he citat també Corrambla, llavors hi ha la Cur, el Berguedà, però la cosa queda molt així entre comarques barcelonines i gironines i tenim contacte i en altres moments de plecs previs hem estat en contacte amb i han estat implicades entitats de Lleida i del sud, però pel que sigui en formalitzar les adhesions a la federació, doncs estem encara en procés de recuperar gent que havia estat més activa. També ens passa que moltes d'aquestes entitats, diguem que hi ha una realitat molt diferent d'entitats, no? Des d'entitats, alguna molt poca, més gran, amb personal propi i amb una capacitat de recursos i de mobilització més gran, moltes entitats molt petites que fan una feina local importantíssima i valuosíssima, però local, no?
3: Potser fins i tot no estan ni constituïts com a associació.
4: Sí.
3: Que això també és com una petita dificultat.
4: També hi han representats grups que estan treballant molt bé a la zona del Pirineu, però alguns encara, per exemple, no estan legalment constituïts com a associació, sinó que tenen altres formes d'organització i de participació que són supervàlides i superefectives per estar fent el que fan, però que a vegades llavors l'encaix amb una federació que ja li trobem, també l'encaix sí. A un nivell més informal, però... I llavors, això, no? Que algunes d'aquestes entitats són petites, tenen, doncs, poques persones que ho estan liderant i la feina de liderar una entitat ja requereix molt, no?, de compromís i de participació i a vegades, llavors, com sumar-hi la participació a una superentitat com pot ser una federació, doncs no tothom té la disponibilitat en tot moment de fer-la. Però bé, tenim allò com contactes fets amb moltes entitats, no?, o Folk a Olot, en altres territoris que en algun moment doncs, també s'hi han fet sinergies i les portes són obertes per poder-hi continuar.
0: Majoritàriament les entitats que teniu, pel que entenc, programen ballades en els seus municipis, en els seus barris, no? Com seria la dinàmica d'una entitat d'aquest tipus? Deuen tenir un comú denominador, tot i que cadascú té la seva personalitat, però que més o menys tots us deveu moure d'una manera bastant similar, no? O no?
3: Depèn, eh? Crec que no.
0: Explica'm això.
3: És també un dels grans reptes de la federació, és a dir, que jo crec que també el fet de federar-nos ens ha portat a un debat, a unes discussions, i ara mateix estem fent servir un vocabulari, això de ball participatiu, és una cosa que abans no, ni ho dèiem, no? Ball folk. I clar, a partir d'aquí ens hem adonat que no tothom s'identifica amb això, perquè no totes les entitats treballen sota el mateix supòsit. Hi ha entitats, per exemple, Passa el Pas, que jo crec que ara estic parlant també en boca de coses que no conec, però a mi la sensació que em dona amb gent de Passa el Pas és tota una sèrie de gent que van assistir a uns cursos de danses d'Europa de l'Est, de danses gregues, que fins i tot han viatjat, han anat a conèixer formadors, i que per no perdre aquest vincle, doncs se segueixen trobant per seguir ballant aquestes danses, per seguir-les recordant, i tot i que és música d'arrel, música tradicional, però d'una cultura bastant exòtica a la nostra. En canvi, hi ha altres entitats que el que els hi preocupa, o el seu pal de paller, o el que volen fomentar, és una cultura molt propera, molt del territori, de les danses que es ballen a la comarca, i que també les volen recuperar. La Plaça del Rei també va néixer com un anem a recordar aquelles danses que havíem après, això estem parlant ja de fa 40 anys, i que ha evolucionat cap al que és a dia d'avui. És a dir, que no només els punts de partida a vegades poden ser molt dispars, sinó que a més l'evolució que hagi pogut tenir una pròpia entitat també ha acabat donant lloc a activitats bastant diferents. Per exemple, a CUR, una de l'activitat estrella que té és un festival que es munta al setembre, el Berguedà Folk, que té una afluència que és considerable i remarcable, i en canvi hi ha una altra entitat que potser el que farà és un curs de danses per la gent del barri, com a molt programarà un sarau. Tenim nosaltres aquí també com un repte com a federació, que és una de les coses que més estem tenint en compte, i és aquesta cosa inclusiva, de que totes les entitats puguin veure-hi a la federació el seu lloc i el seu espai.
0: Ara has tret un altre concepte que potser el tenim, alguns el sabem o no, has dit sarau. Sí. Què és un sarau?
3: Això també ha sigut com una d'aquestes paraules o d'aquests conceptes que hem com anat treballant o potenciant.
0: No, t'ho dic perquè per mi un sarau és un sarau de carnaval a Barcelona, segle XVIII, XIX, XX, principis del XX, gent que s'agrupava per ballar per carnaval.
4: Sí, per definició, sarau és un grup de gent que s'ho passa bé ballant, i això com a definició a mi em sembla fabulosa.
3: I és així com al voltant del ball.
4: Sí, és un passar-s'ho bé a través de l'activitat del ball.
3: Sí, de fet, sí, també això de sarau també ve una miqueta de la cera, de la tarda, de la nit, de la foscor, una miqueta, eh?
0: Sí, sí,
3: la serenata, no?
0: Un sarau sempre és vespre. Sí, sí, sempre els ubico els vespres, un sarau.
3: Tot i que vas, en fem a ple migdia, no? Però vaja, diguem-ne que amb el que ens hem quedat nosaltres és aquest concepte de festa al voltant del ball. I que hi ha més ingredients, no?
4: Sí, ara és com que el terme s'està agafant per definir aquests espais participatius, oberts, on tothom que vulgui pot participar, que s'articulen al voltant de la música en directe i del ball. És a dir, que hi ha un grup de persones que s'apleguen i toquen espontàniament. Això també és possible perquè s'ha anat construint un repertori, com diguem, de punt de trobada, no? Que és un repertori potser conegut o popular entre els músics d'arrel tradicional, però no sempre ha de ser així. A vegades, doncs, no sé, hi ha gent que fa una proposta i qui pot s'hi suma, i qui no la sap, doncs, pica de mans i també s'hi val. I és això, no? Com una articulació espontània de música que es dona en aquell moment a través de músics que potser habitualment no toquen junts, potser no s'han vist mai abans, potser ni es coneixien, i es troben allà i comparteixen aquella estona de música amb l'afegit, perquè això fins aquí podria ser una jam session, per entendre'ns, però amb l'afegit que els gèneres que es toquen són ballables, i llavors també hi ha aquest espai compartit de participació en la dansa. I aquest seria... No tothom en diu sarau, vull dir, d'aquesta fórmula hi ha algunes entitats que la programem sota el nom de punt de trobada, hi ha altres entitats que en diuen d'altres maneres.
3: Ja, inclús diuen sí. Jam o jam tradicional.
4: Però sí que últimament està sonant aquest nom de sarau per definir això, aquests espais, no? On hi pot haver cant, hi pot haver música, hi pot haver ball, i fins i tot hi poden quebre altres manifestacions espontànies, eh? Un pot sortir i explicar un acudit, si li vol.
3: Però... Llegir poesia, sí. El menjar, també és un aspecte important de la festa.
0: Sempre.
3: Això és,
0: sempre.
3: Això és important.
0: Home, ballar no sé, però a mi el menjar sempre m'hi trobareu, eh? Sempre, eh? Podeu ballar bé, però menjar, escolta'm, el menjar no pot faltar mai.
4: És una de les les formes que algunes entitats fan servir recurrentment, no? Això que deia abans en Joan, que les entitats que formen part de Fem-ho de Traca són molt diverses i les seves activitats, per tant, també són molt diverses, però sí que hi ha alguna sèrie d'activitats que solen ser comunes o habituals, no en totes, però que moltes entitats les utilitzem. Unes són els espais de formació, com els tallers, no? Tallers de dansa, monogràfics, tallers per a músics perquè toquin per al ball, i l'altre són els saraus, no? O punts de trobada, o jams, o diem-ne com vulguem. I llavors també hi ha la programació de ballades, doncs, amb grups de música o amb músics professionals que se'ls contracta per fer una ballada, que això pot tenir un format, doncs, de ballada esporàdica o de festival o així, no? I dintre d'aquest ventall i d'altres, perquè llavors hi ha altres entitats que encara fan altres coses, una mica es va configurant el mapa aquest, no? De les activitats que fan les entitats que formen part de Fem-ho de Traca.
1: Festa, festa. Estiu 2026.
2: Un plaer compartir una estona amb la gent de Fem-ho de Traca. Continuem parlant de la música d'arrel i del teixit associatiu. Us deixem amb aquesta segona part de la conversa amb en Joan Codina i la Clara Riba Tallada de la Fem-ho de Traca. Recordem aquesta conversa que vam mantenir i enregistrar a Manresa dins del marc de la Fira Mediterrània.
0: Per conèixer-vos una mica i poder preparar una miqueta aquesta conversa que estem mantenint, perquè jo us he de dir, jo no us coneixia de res, més enllà del seguiment o del coneixement que pugui tenir com a persona que està en un mitjà especialitzat en cultura popular, però clar, nosaltres no ho sabem tot i necessitem que ens ho expliqueu, necessitem que ens ho expliqueu les coses. Doncs el vostre Instagram explica moltes coses, de més de les que us penseu, fins i tot en els colors que escolliu per comunicar i com mapegeu les vostres idees en Instagram. Es parla molt de vosaltres, no? I, per exemple, hi ha un mapa, teniu un mapa que parla dels vostres equips de treball. Uh-huh. Va, tu abans n'has apuntat un, que crec que ha sigut molt important per vosaltres, que ha sigut la governança.
4: Sí.
0: Però allà hi havia molts equips de treball, hi ha un mapa que hi ha molts equips de treball, que també diu molt de com vosaltres voleu treballar.
4: Sí, aquí es nota molt que això ha sortit des de baix, no? Perquè tenim una estructura molt horitzontal, i en aquest sentit hi ha una junta perquè hi ha de ser, perquè per constituir la federació doncs s'havia de formalitzar una junta, però, diguem, el poder de decisió el té l'assemblea i la capacitat de treball el tenen les comissions. I són comissions que es poden crear per generació espontània, és a dir, ara hi ha aquelles que són les que tenim en aquest organigrama que has vist a Instagram.
0: Que són?
4: Que ara te les diré, però que això van sorgint i es van fonent a mesura de les necessitats i de les ganes i els impulsos de les persones. Si ve algú i diu, ostres, és que s'hauria de parlar de no sé què tal, vinga, fes una comissió i som-hi, no? Llavors, ara mateix, les que tenim, a part d'aquesta de governança, que va tenir molt de pes a l'inici per això, no?, configurar com ens organitzàvem i com funcionàvem, i que ara està com més en hibernació, diguem, tenim una comissió de comunicació, que és la que s'encarrega d'alimentar les xarxes socials, els continguts per la web, etc. Hi ha una comissió que en diem IT, d'informació i tecnologia, que és la que porta totes les eines informàtiques de la web, del calendari, i que fa possible, doncs, que...
0: Teniu web, eh?
4: Tenim una web,
0: sí. Està activa, aquí no hi he entrat.
4: Femodetraca.cat.
0: Repetim, Femodetraca.cat.
4: Exacte. Llavors tenim la comissió d'economia, que és la que porta els números.
0: Aquests són aquells que quan els dius podem fer això et diuen no, oi?
4: Sí.
0: Els d'economia sempre són així. Són així. Totes les entitats, vas al tresorer, és que hem pensat, quan dius pensat, diu no. Dius, hosti, però si hem vingut a fer coses, no?
4: De moment estem en aquesta fase de fem coses sense diners. Però que som molt creatius,
0: fantàstic,
4: ho podem fer.
0: Això. És fantàstic, això.
4: Llavors tenim una comissió, que és la de Gremi, que és aquesta que està
0: aquesta
4: fent aquest treball.
0: Aquesta m'ha cridat l'atenció.
4: T'ha agradat, eh? T'ha agradat això de
0: nom, Gremi.
4: Gremi. Ens hi vam pensar, amb els noms, els vam triar molt, molt a consciència. Doncs aquesta de Gremi, bàsicament, fa aquest treball de fer xarxa, no? De moment hem començat per el treball amb músics i grups de música que fan música per al ball tradicional, i llavors també el grup aquest de mestres de dansa, però amb la idea, i a part del grup pròpiament d'associacions, no?, que també el treballem des de gremi, i hi ha la idea de més endavant poder fer també com un directori de tècnics de so que treballen específicament per, o que tenen coneixements per poder treballar amb qualitat en els grups de música tradicional, no?, perquè a vegades també et passa, et programen en un lloc, vas en allà i el tècnic de so no ha sentit mai un acordió diatònic i no sap com sona, o no sap on col·locar un micro per sonoritzar una gralla o el que sigui, no? Llavors, doncs això, no?, també tenim ganes d'obrir cap aquí i llavors també de fer un treball amb programadors, etc., i anar ampliant totes aquestes accions, però de moment gremi ens estem concentrant amb les entitats, els músics i grups de música i els mestres de dansa. I llavors tenim una altra comissió que es diu Prospectiva, que és la de pensar més enllà, diguem, la de...
3: Cap on anem?
4: Sí, cap on anem, la de fer-se preguntes, la de filosofia, no?
0: Ai, aquí qui hi ha, va, aquí qui hi ha?
4: jo hi soc. I res, és com aquesta que també vol mirar-se una mica les coses com amb perspectiva de país, no?, estat de la qüestió, cap on anem, cap on volem anar, la que pensa més a llarg termini, no?, i no tant en les accions concretes, sinó en aquesta direcció i aquesta visió i aquesta missió, diguem. I llavors hi ha una comissió d'inclusió.
0: Què enteneu vosaltres per inclusió?
4: Aquí,
0: perquè aquí també hi ha tot un debat,
4: sí,
0: eh?
4: Hi entraria tant tota la perspectiva edatista, és a dir, que contemplar les ballades i les activitats de les entitats des d'una mirada oberta i no des d'una mirada adulta centrista, és a dir, preveure que si ve mainada, doncs hi pugui estar a gust. Llavors hi ha una mirada també de capacitats i de diversitat funcional, no?, pues que si vol venir una persona amb una diversitat funcional, doncs també pugui gaudir de la ballada. Hi ha la mirada de gènere, hi ha la mirada LGTBI+, i hi ha la mirada, diguem, cultural, racial, si vols, i és una, diguem, que té moltes capes i tantes coses com vagin apareixent, doncs
3: tantes
4: puguem...
3: capes com reptes que també el dia a dia ens els planta la cara, però que també són uns reptes que hi han sigut sempre i que s'han anat resolent, no? També.
0: Sí, esclar. I més, que ens queda algun equip de treball aquí?
4: Que ara estiguin actius així? No. No sé si en l'Instagram en surt algun més, si en surt algun altre, ara està no està...
0: No ho recordo, però ara ve una altra part. Abans hem parlat del ball participatiu, hem parlat d'un concepte que ha sortit així en la conversa al Sarau, però volem parlar dels mestres de dansa. Perquè, clar, vosaltres hi poseu molt accent amb els mestres de dansa, també com una cosa important dins la vostra activitat del Fem-ho de Traca. Comencem per definir què és un mestre de dansa.
3: Un mestre de dansa seria aquella persona que representa, que té com els coneixements per unir música i dansa. És a dir, diguem-ne que una cosa que insistim molt és que ens agrada molt quan el músic toca amb consciència per la dansa, és a dir, que allò que està tocant ho està tocant doncs perquè el ballador ho entengui l'estructura, entengui com funciona, i evidentment el ballador ha de tenir una certa cultura de dansa i de música doncs per interpretar tot allò. El mestre de dansa és el qui posa en comú o connecta aquests dos mons i ofereix aquests aprenentatges. És una figura, diguem-ne, que que pot ajudar tant per formar músics com per formar sobretot el públic, però podria ser una figura idealment també fins i tot prescindible, és a dir, que en el fons el que es busca és que cadascú tingui la seva pròpia manera de ballar, que cadascú tingui els seus propis recursos, sobretot si volem fer aquest ball que sigui participatiu, que sigui inclusiu, i que no necessitis acreditar que tens uns coneixements per venir a la plaça a ballar. A la plaça a ballar hi va tothom. El que passa que dins d'aquí, si vols tenir més coneixement, vols... Diguem-ne que... I això és una prèvia que també m'hagués agradat fer amb altres temes que han sortit, que nosaltres no ens estem inventant res. Tot això són coses que ja existeixen des de fa temps. L'única cosa que vol fer la federació és com buscar aquests espais i que això estigui valoritzat i posat en valor i que es tingui en compte, com ara sembla ser que aquí la Fira doncs també s'està tenint en compte, perquè això quedaven com uns espais com molt marginals. Per això aquí doncs potenciem els saraus, volem potenciar totes aquestes entitats, volem potenciar el ball participatiu i també la figura del mestre de dansa.
0: Entenc que tu ets mestre de dansa.
3: És una de les coses de les quals em dedico també, sí.
0: De nou, perquè com que...
3: Sí.
0: No, amb la passió que ho expliques...
3: Ho estic aquí transmetent.
0: No, és fantàstic. Continua.
3: I perquè a vegades trobo que ens hem desconnectat una mica. Ens hem desconnectat en el sentit que a vegades tant els músics han perdut aquest ofici. Els músics de sardana, per exemple, això ho han perdut. conegut. Un músic de sardana de cobla té claríssim com ha de tocar, encara que no hagi ballat mai. En canvi, sabem que amb la resta de gèneres, això és com una cosa que ens alarma una miqueta i que és un dels objectius que tenim, és que no volem perdre aquest hàbit o aquesta costum històrica que hi ha hagut de saber tocar perquè allò fos ballable i que el ballador sapigués ballar. Diguem-ne que el nostre vocabulari, tant com a músics com a balladors, s'ha empobrit moltíssim. I és perquè aquests punts de trobada, però això també és una pobresa social.
0: Com, per exemple, quan dius això, aquesta pèrdua de coneixement i, per tant, de que això d'alguna manera impacta en el llenguatge també, en la parla, entenc, no?
3: Exacte.
0: Com, per exemple?
3: Per exemple, si anem a nivell de ball, ens podem passar tota una ballada ballant-ho tot en pas de polca.
0: Bueno, no tots són polques.
3: I no tots són polques, evidentment.
0: Clar.
3: I no tots són polques. I és aquí, o a vegades ens hem acostumat també a un menjar ràpid, no? De dir, vale, vull ballar això, escolta, digue'm quatre passos endavant, quatre passos endarrere i ja està. Quan en realitat la dansa tradicional i popular no és anar tots alhora amb aquests quatre passos endavant, sinó que cadascú tingui una capacitat d'improvisar, ornamentar i de fer-se la dansa pròpia, que això és el que és bonic de plaça, que tu ballaràs a la teva manera.
0: Una cosa que, per exemple, els nostres avis i els nostres pares feien.
3: Correcte.
0: Sense fer cap mena d'escarafall.
3: Exacte.
0: És a dir, el meu pare i la meva mare, que eren molt balladors, ho ballaven tot amb un ball de festa major, per exemple, i tot ho ballaven diferent, i tot ho ballaven, i deies, i aquesta gent ho han après?
3: Perquè hi havia una pràctica, hi havia una immersió.
0: Clar.
3: Hi havia tot això. I nosaltres aquesta immersió o se'ns ha perdut o se'ns ha desconfigurat o la tenim en uns altres ambients i creiem que s'està perdent una mica això, i és com posar el crit d'alerta de dir, no, per això volem fer saraus, per això volem fer aquestes trobades intergeneracionals on es reuneixen músics, on es reuneixen balladors, on no hi ha aquest escenari i el propi músic ara se'n pot a cantar i el que estava tocant el flabiol ara pot sortir a ballar, i que hi hagi aquesta circulació és com una cosa vital, molt important, que abans passava i que ara potser ja no està passant tant.
0: I ara el Fem-ho de Traca, quins són els reptes, les activitats, el que tenim més proper d'aquí els propers 50 anys?
4: Uau!
0: No, però els més immediats.
4: Mira, una de les funcions que per les quals ens va semblar que valia la pena constituir la federació, perquè, és a dir, haguéssim pogut continuar funcionant com funcionàvem, amb aquests aplecs informals, no? On ens trobàvem, debatíem, conversàvem i després ballàvem i ja està, no? Però ens va semblar necessari, entre d'altres coses, constituir-nos per poder ser interlocutors amb les administracions públiques i amb una sèrie de gens que potser individualment cada una de les entitats petites doncs no tenia la força com per anar-hi. I aquesta és una de les funcions que hem començat a fer, que volem continuar fent en els propers temps i que, per exemple, ens ha portat a entrar en diàleg amb l'organització de la Fira Mediterrània per poder veure...
3: Perdona que talli, Clara, és que també estem com molt convençuts de que té molts valors totes les activitats que proposem. Quan sents a vegades parlar a les administracions, sents parlar als polítics de que, clar, és que calen activitats intergeneracionals, calen activitats que no sé què, penses, ostres, és que tot això que estem fent ho té.
4: Sí,
3: si es treballa bé, no? Tot aquest, la visió de gent era tot això, dic, perquè a mi hi ha una frase que m'agrada molt, i és que ho deia un DJ, i diu, una plaça de ball, un espai de dansa, és un espai polític.
0: Sempre.
3: Perquè aquí
0: sí,
3: estàs...
0: Tant.
3: Aquí estàs,
0: sí,
3: la gent s'està relacionant, aquí estan passant moltes coses, i creiem que totes aquestes associacions que estan treballant estan fent una feina social, una feina política molt important, i en el fons és dir, ei, administracions, o sigui, és que som aquí.
0: Si una
3: tenim...
0: cosa fem, no només vosaltres, sinó tota la gent que ens dediquem a la cultura popular i a la cultura,
3: exacte,
0: és política.
3: Sí,
0: nosaltres
3: sí,
0: fem
3: totalment
0: política des del sentit més grec de la paraula, de la gestió de la polis, no? Estem incidint plenament.
4: Jo penso que hi ha poques coses tan comunitàries, no?
3: Exacte.
4: I amb un poder tan gran d'interrelació com això, no? Viure una festa plegats, no? I en la festa hi poden haver molts elements, però almenys a casa nostra, la música i la dansa, junt amb el menjar, són elements
0: que allà m'hi trobareu sempre,
4: centrals de la festa. I en aquest sentit, no? Això, no? Volem ser doncs un òrgan d'intercomunicació entre això que ja que està passant des d'entitats petites o fins i tot sense entitat paraigua, no? Grups espontanis de persones i administracions que, tot i que això pot funcionar i ha funcionat durant molts anys i continuarà funcionant, espero, durant molts anys d'una manera marginal, però en el sentit bo d'una cosa que creix als marges, i penso que això és molt bonic i s'ha de preservar que sigui així, tampoc podem obviar que hi ha administracions que tenen recursos i i que poden facilitar que aquests espais doncs, puguin desenvolupar-se i puguin créixer i puguin escampar-se, no?, arreu del territori. Llavors, des de la federació poder dialogar, no?, amb les institucions per anar cap aquí ens sembla una funció important i que tenim ganes de fer.
0: Joan i Clara, el temps se'ns acaba de marxar i no ho sembla, però hem fet més de 35 minuts de conversa. Això és moltíssim, però ha sigut tan xulo. Molt agradable, ens ho hem passat molt bé. Ara és el vostre minut de glòria. Hi ha alguna cosa que voleu dir que jo no us he preguntat, perquè jo sóc un periodista badoc i no us he preguntat bé i dius, ostres, és que volem donar aquesta informació i el tio no ens ho pregunta. Com pot ser que no ens ho pregunti?
4: Jo crec que ho has fet molt bé com a periodista i ens has preguntat tot el que s'havia de preguntar. Jo potser només per afegir alguna cosa, que a vegades quan, és que ara quan escoltava en Joan que parlava així de preservar, no?, aquestes danses, en aquest sentit, no?, de que, ostres, que no es perdi, no?, aquesta manera, no es fa des d'un lloc, i en Joan no ho ha dit així, però per si algun noient ho ha entès així, no es fa des d'un lloc de voler fer les coses bé, perquè sempre s'han fet així, ensenyar com es balla correctament el ball pla, perquè és molt important preservar que no es balla, no, sinó simplement perquè és que quan el balles d'aquella manera, que mola molt, llavors això s'ha de saber, no?, i la gent ho ha de saber, no?, i llavors com, ostres, no poder transmetre això, no perquè no es pugui canviar ni una coma de la tradició i perquè no, s'hagi hagi de quedar intocable com es feia no sé quin any fa no sé quant de temps, sinó perquè com a cosa viva i orgànica, però amb coneixement d'allà on venim i de... té molt de sentit i fa... és molt xulo de viure, llavors, això.
3: Que la tradició som nosaltres, l'estem fent nosaltres i simplement la federació pot ser aquest espai de reflexió, de conduir i com ha dit la Clara, no volem preservar cap objecte o cap dansa en concret, sinó és una manera de fer, una manera d'interrelacionar-nos i una manera de reactualitzar-ho tot, perquè de fet ningú antigament tenia la sensació d'estar ballant coses tradicionals, tothom ballava el que es portava, tothom tenia la sensació de ballar lo modern i nosaltres volem seguir sent moderns, no? sent actuals.
0: Sí, tant. Joan Codina Vila, Clara Ribatallada, el temps ara sí que se'ns ha acabat. Moltes gràcies per haver vingut al Festa Festa, que volem que a partir d'ara aquest programa sigui casa vostra, que pugueu utilitzeu-nos d'altaveu, això és casa vostra, encantadíssim. Recordem, representants avui de la Federació Catalana de Músiques i Danses Tradicionals, fem-ho de traca. Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.
1: Festa Festa, estiu 2026.
2: Doncs fins aquí aquesta interessantíssima conversa. Joan Codina, Clara Ribatallada, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest primer especial d'estiu i, evidentment, per la gran feina que feu des de la Fem-ho de Traca. Ens retrobem ben aviat.
5: Festa, festa!
0: I amb les paraules de la Clara i en Joan, aquest Festa Festa número 2643 va arribant a poc al seu final. Volem agrair la col·laboració i la feina dels companys que han posat veu a la informació d'avui, l'Emma Robres, amb les notícies del Tornaveu i a la Sara Soriol al peu del baròmetre casteller.
2: I tampoc ens ho podem oblidar de citar i agrair la tasca de tot l'equip tècnic i de redacció que fa possible que el programa surti a la llum cada setmana. Són la Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, en Joan Cerdà, en Josep Maria Adell i nosaltres mateixos, la Mareu Carbó
0: i la Laia Camproví. Abans de tancar la paradeta i de desitjar-vos un bon cap de setmana de festes majors, ens acomiadarem, com és ja normal i és segell d'aquesta casa, amb una sardana.
2: Avui us deixem amb una peça carregada de sentiment. És la sardana Missatge Poètic, una obra del mestre Jordi León, interpretada amb el bon ofici de la Cobla Principal del Llobregat.
0: Nosaltres marxem, però la setmana que ve hi tornarem amb el segon especial d'estiu.
2: Que tingueu una molt bona setmana i fins llavors, que vagi molt bé.
0: Adeu!

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: del 23 al 27 de juliol, vine a gaudir de les activitats i concerts de la Festa Major de Sal. T'hi esperen Mojinos Escocíos, Al·lèrgiques al Polen, Jo Suspendí EGB i molts d'altres que et faran ballar fins a la matinada. Més informació a viladesal.cat.
1: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
2: On et ve de gust que anem a dinar avui?
3: Sempre amb Ràdio Vilassacra.
2: I això?
3: Cal saber triar en temps estranys.
4: Cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch,

0: Jess. Hi. Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina. Radio Vila Sacra! Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc. Radio Vila Sacra! No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
1: Perquè ho tinguin en compte.
2: Amb la col·laboració de BN Group.
3: Imagina, crea.

0: cada diumenge
1: a poc i bona lletra.
2: Sensacions diverses de tota mena i per a tots els públics.
3: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
4: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
5: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra.
6: La ràdio que s'entén, intel·ligentment.
7: Tant si es vol com si no es vol. 107 FM i punt.
8: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La Unió Europea restringirà l'accés dels menors a les xarxes socials. Brussel·les estudia la possibilitat de fixar una edat mínima als 13 anys, però donant marge als països perquè puguin apujar-la. És el que reclama un grup d'experts a qui la Comissió Europea va encarregar un estudi tècnic. El govern comunitari presentarà la proposta definitiva després de l'estiu. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
2: Si s'acaba confirmant, aquesta edat mínima de 13 anys estarà per sota dels 16 anys que proposa el govern espanyol o dels 15 que planteja l'executiu francès. En qualsevol cas, però, els països comunitaris podran ampliar, si ho volen, l'edat mínima. La proposta de Brussel·les serà un punt de partida comú per a tots els estats. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, creu que cal regular aquest tema a escala comunitària.
3: De la mateixa manera que no donem als nostres fills les claus del cotxe abans de treure's el carnet, ni tampoc els deixem comprar alcohol fins que no ho tenen permès, hem de fixar una edat a partir de la qual els infants poden accedir legalment a les xarxes socials.
2: La Comissió Europea parla de restringir i no pas prohibir. Deixa la porta oberta perquè, fins i tot abans dels 13 anys, d'aquest llindar dels 13 anys, els infants puguin utilitzar les xarxes socials, només, això sí, si estan supervisats per un adult. La Comissió Europea llançarà, abans de finals d'any, una aplicació que permetrà verificar l'edat de tothom que es connecti a una plataforma. D'aquesta manera, les autoritats comunitàries pretenen evitar que els infants puguin esquivar l'edat mínima d'accés a les xarxes socials.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
4: Diuen que només hi ha tres veus dignes de trencar el silenci: la de la poesia, la de la música i la de l'amor.

0: simplement brutal.
1: Us proposem que agafeu llapis i paper per apuntar-vos aquestes magnífiques recomanacions.
2: Hola, bon dia. Em dic Evan Díaz i soc de la classe dels aviadors i aviadores. El títol del llibre que us recomano és Els escacs de Roman Todan. El llibre ensenya jugades d'escacs.

0: Els escacs i aprendre noves jugades de partida. Si voleu ser uns criats als escacs, us els recomano. Gràcies per escoltar-me. Adeu.
1: Ara, els clàssics. Ara, tota la música clàssica i derivats.

0: Aquesta calor no s'aguanta ni a la platja, ni al carrer, ni al bar. Si a més em poseu la tostadora de la tele, ara sí que no surto de casa amb Ràdio Vila-sacra. I ja us ho fareu.
1: De Catalunya cap al món...

0: Major, Església i Catalunya. Són els noms de carrer més comuns en el nomenclàtor català. Unes denominacions que en molts casos neixen de l'espontaneïtat i de la necessitat d'identificar un lloc. Destaca també que un 83% de noms de carrers estan dedicats a homes a casa nostra, davant només d'un 17% dedicats a dones. Fem un recorregut arreu del territori per descobrir-ho amb el Tomàs Hinojosa.
1: Catalunya té prop de 107.000 vies, la majoria de les quals, unes 74.000, són carrers, seguit de places, passatges, avingudes i camins. La majoria identifiquen una localització històrica d'un municipi o en descriuen una característica. Així, segons dades de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, la denominació més comuna al país és Major, per exemple, Carrer Major, del qual n'hi ha més de 1.300 registres. El segueixen altres noms com Església, Catalunya, Font i Nou. El cap de la unitat de toponímia de l'Institut, Miquel Parella, destaca com els noms configuren la idiosincràsia del territori.
2: El nomenclàtor de carrers és un acte notarial del país i fent un estudi complet dels nostres noms de carrers, a qui van dedicats i com s'han generat, ens defineix com a nació i com a país.
1: Ha estat amb els creixements urbanístics de les darreres dècades quan els ajuntaments han començat a donar-los altres noms, en gran part dedicats a personalitats del país. El nom masculí més recurrent és per al compositor Pau Casals, amb 407 plaques, mentre que el femení és per a l'escriptora Mercè Rodoreda, amb 138 vies. Malgrat tot, continua havent-hi un fort viatge de gènere, amb gairebé un 83% dels carrers dedicats a homes i tan sols un 17% amb nom de dona. Per ella assegura, però, que la tendència s'està revertint.
2: Aquests darrers anys, tots els consistoris n'han pres consciència i la majoria que fan és o bé canviar algun nom existent que ha perdut sentit i donen noms de dona, o els nous vials que es bategen doncs, també van dedicats a noms de dona.
1: Altres topònims escollits per batejar els carrers parteixen d'accidents geogràfics, com Montserrat o el massís del Montseny, i de la naturals com el Pi, homenatjat a 327 vies.

Abans de sentir el que diu l'Oriol, escolteu el que li diuen a ell cantant els Vailets de Lleida, on el seu cant és signe de bon temps. Quan el cel està ennuvolat i el sol comença a sortir per una escletxa, canten els nois amb gran gatzara: «Sol solaret, alça't un poquet dalt del camí, puix l'Oriol canta que fa sol». El seu cant és verament de golafre, no parla sinó de menjar. Les figues flors deuen agradar molt a l'Oriol, ja que les anomena sovint en el seu cant. Figues flors, figues flors secaïnes. A últims de maig o a primers de juny, així que brolen les cireres, ja el trobareu dalt del cirerer, volant d'aquí i d'allà, i picant a dreta i esquerra, aquesta vull, aquesta no vull, com si ell fos l'amo del fruiterà, i dient, tot satisfet de la seva golafreria: «Són madures les cireres, són madures les cireres».

0: realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop, les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.
1: Vine a l'Auditori de Girona. A la nova temporada de concerts t'esperen més de 70 propostes i grans noms de l'escena musical actual.
2: Rosalén, Marillion, Rufus Wainwright, Grigori Sokolov, Els Pets, Rita Payés, Marisa Monte, Ara Malikian, Julia Lezneva, Sergio Dalma i molt més.
1: Tota la programació a auditorigirona.org. Vine i vola.
3: Chaotic World. Cada dia és una festa. Més de 170 llits elàstics. Camp de futbol indoor. 5.000 metres quadrats de pura diversió. Tardeo Acrokids. El primer i únic per a la mainada. Amb sorpreses pels pares. A 2 minuts de Girona. A la sortida Girona Oest de la P7. I també a xarxes socials. Pàrquing privat. chaoticworldgirona.com. El trampolí parc més gran d'Europa us espera a tots.
4: Sona bé.

No t'enganyis. No fa falta ser gran per ser ràpid. Per arribar a tots els racons. Per gaudir de la fibra més avançada. Per parlar des de l'Empordà amb tot el món. I per rebre el tracte que es mereix un client. Prisco Electronica Network. Una petita empresa. Un gran servei.

0: Rondalles a peu d'escala. Històries de llegendes reals que formen part de la nostra cultura popular. Amb Jaume Escala.
1: La llegenda de la nit de Sant Joan. Primera part. Era una tarda d'hivern, quan la foscor havia arribat. Era el temps quan la nit dominava el dia. Però dins d'una caseta de fusta aïllada de tota resta de poblacions que hi havien envoltant els Pirineus, encara no anaven a dormir. Miraven el foc que donava la calor i les seves llengüetes semblava que ballessin i volguessin sortir cap a fora. Als nens i a les nenes els agradaven aquestes vesprades tranquil·les, quan podrien escoltar les històries que contava la seva àvia. Iaia, sisplau, explica'ns alguna d'aquestes històries que eren reals quan tu eres petita. Ens agraden molt. Quina sort vas tenir a viure el temps màgic. Ara sembla que no podem veure aquest món de les dones blanques i d'aigua, deien pels torns els seus nets i netes. Sí, i tant. Avui us explicaré un conte que em van contar els mineirons quan jo era petita. Qui són els mineirons? Va preguntar la nena més petita, que encara ni sabia pronunciar-ho bé. L'àvia va afegir uns troncs més al foc i va començar a explicar. Els mineirons eren uns éssers tan remenuts que en un canut de canya n'hi cabrien a milers. Però si algú els destapava, sortien delerosos exigint un treball dient: què farem? Què direm? Els meus pares els donaven la feina per ajudar-los a netejar la casa, cuidar el bestiar i també a nosaltres. Ens hauríem de contar els contes cada vespre. Que bé! Així que els pares eren cansats després de la feina i no podien llegir els contes, vosaltres sempre vareu tenir aquests mineirons per a vosaltres, va exclamar l'Àlex, imaginant-los a casa seva també. I què significa delerosos? Preguntava la Laia, la més petita. Li va mirar l'àvia i amb un somriure amb els seus somnis va viatjar el temps passat i records allunyats dels Pirineus. Durant la guerra, ella va ser enviada a un altre país, a Rússia, però hi van trobar que la llegenda de la nit màgica de Sant Joan era molt més semblant a la que li van contar els mineirons de la seva casa dels Pirineus. La paraula delerosos té varis significats, però la més similar que descrivia el seu caràcter era com la llama del foc. La llegenda diu que els mineirons neixen dins d'una planta que es diu l'herba de Sant Joan, ja que floreix i grana la nit del solstici d'estiu i és una falguera.
0: Rondalles a peu d'escala.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: La ràdio és la veu que ens acompanya, el cafè que ens desperta i la música que ens abraça. Ràdio Vila-sacra, la teva. I'm gonna show you what I'm
3: working with. I és que de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha. A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.

0: Vespres de Gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol, del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19 i 15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost, de les 21 i 30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
0: Reserves. A Salvador, guió mig, dalí.org.
3: I parlant d'emocions...
0: 70.

0: informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Des que va començar la campanya de banya a Catalunya, ara fa un mes, s'han perdut la vida 20 persones. La majoria, 11, s'han ofegat en platges, 6 han perdut la vida en piscines i 3 en aigües interiors, que inclouen pantans i rius. Montserrat Font, cap del Servei de Gestió d'Emergències, explicava que els menors han d'anar acompanyats en qualsevol zona de bany.
4: Hi poden haver remolins, hi pot haver fang, hi poden haver branques a sota, elements que no veiem perquè, a més, l'aigua no és ben bé transparent, sinó que acostuma a baixar tèrbola en segons quins punts, i per això recomanem que no s'hi vagin mai sol, i evidentment, doncs, si són menors, que vagin sempre acompanyats.
3: Durant la campanya de bany de l'any passat van perdre la vida 28 persones.
1: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Lletres d'or, amb Blanca Busquets. Fa 100 anys del naixement de Joan Sales. Va néixer el 19 de novembre del 1912 a Barcelona, on també va morir el 1983. De ben jove va lluitar contra la dictadura de Primo de Rivera i va ser un dels primers professors de català del cens oficial de la Generalitat format per Pompeu Fabra. Va estudiar per advocat i es va afiliar al PSUC, que abandonaria després de llegir El Capital i dir que el marxisme és una vulgaritat amb pretensions de filosofia. El 1933 es va casar amb l'editora Núria Folch. Va fer la guerra i es va exiliar a França i a Mèxic, on va treballar de linotipista. Va tornar a Catalunya el 1948. Ja des de Mèxic, però sobretot des de Catalunya, es va dedicar a escriure, a traduir, a editar. Amb Xavier Bangarel i Joan Oliver va fundar el Club dels Novel·listes i va descobrir autors com Màrius Torres, Llorenç Villalonga i, sobretot, Mercè Rodoreda. Va publicar Incerta glòria el 1955 sobre la Guerra Civil i va rebre el Premi Joanot Martorell I i després el Ramon Llull i el Ciutat de Barcelona. Sales va dir que només buscava la veritat, lluny de la mentida negra i de la mentida vermella, deia. Incerta glòria té 900 pàgines i en té 700 el volum de cartes a Màrius Torres, que també inclou cartes a Mercè Figueres, malalta com el poeta al sanatori de Puig d'Olena i amb qui Sales s'entenia d'allò més bé.
3: Encantat que compartiu la meva adhesió a la darrera estació de l'any. Si ja no la recomanessin, altres mèrits la tardor tindria el de netejar el paisatge d'estiuejants.
2: Joan Sales va continuar traduint Dostoyevski, Flaubert, Mauriac i també va escriure rondalles, El viatge d'un moribund del 1952 i una òpera bufa sobre Tirant-lo blanc musicada per Joan Altisent. La seva correspondència amb Mercè Rodoreda, plena de significat, es va publicar quan ell ja era mort. Per cert, que va ser Sales qui va dir «Des de fa 500 anys, els catalans hem estat uns imbècils. Es tracta, doncs, de deixar de ser catalans?» No, es tracta de deixar de ser imbècils.

0: Del 23 al 26 de juliol, vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit, festa arran de mar fins que surti el sol. Ah, i no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.
1: Escolteu la història secreta. Doncs imagina. La fem entre tots.
2: Oi, oi, oi, oi, oi.
3: Hola, això s'escampa com una taca d'oli. Això és una opinió meva, no sé si és acceptable.

0: som una mica els de sempre i una mica diferents. Ben tornats a La Figuereta, un programa de Castells de cap per avall.
1: El programa de l'estiu. Divendres i dissabtes, quan menys, tu esperes.
2: Què vols fer-hi? Som Ràdio Vila-sacra.
3: Quin preu li poses a una nevera i a una assecadora, una rentadora, un televisor? No l'encertes. Els preus més baixos en electrodomèstics de tot l'Empordà són a Adifred. De tota classe i de marques líder per equipar casa teva a preus impossibles. Adifred, davant de Decathlon, a la zona comercial de Vilatenim de Figueres. Els preus més baixos...

0: 012, la millor resposta. Què et sembla si fem una excursió aquest cap de setmana?
1: No, estaria bé.
0: Sí?
1: Però haurem de consultar el Pla Alfa.
0: El Pla Alfa és un procediment operatiu dels agents rurals en què s'estableixen les actuacions dels efectius de vigilància i prevenció d'incendis forestals. Per adaptar-se a la situació de canvi climàtic, aquest pla ha incorporat un nou nivell màxim que s'activa en situació de perill extrem d'incendi forestal i que implica mesures com la restricció d'accés a espais naturals. Informa-te'n a interior.gencat.cat/plaalfa. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: Del 23 al 27 de juliol, vine a gaudir de les activitats i concerts de la Festa Major de Salt. T'hi esperen Mojinos Escocíos, Al·lèrgiques al Polen, Jo Suspendí EGB i molts d'altres que et faran ballar fins a la matinada. Més informació a viladesalt.cat.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. Aquesta setmana us proposem un llibre sobre fins a quin punt estem determinats per la genètica.
1: Es tracta de l'obra Tiene la sonrisa de su madre, del divulgador científic Carl Zimmer, publicat a Capitan Swing. El llibre recull les bases de la genètica i com determina el nostre aspecte fins i tot en detalls molt concrets. Però també explica com la genètica influeix fins i tot en si som o no resistents a alguns patògens. I l'obra de Zimmer va més enllà i també explica com la tecnologia ens ha costat cada cop més el coneixement dels nostres gens i obrir un nou camí a la medicina. També com la manipulació genètica pot comportar problemes ètics. En aquest sentit, el llibre planteja el debat sobre qui som en realitat i què volem transmetre a les generacions futures.

0: l'estiu està bé.
1: I si estem connectats dia i nit a Ràdio Vila-sacra?
2: Què?
0: Està molt millor.
2: Molt. De Catalunya al món.
3: A punt per dir...

Viu l'estiu amb la gent de Ràdio Vila-sacra. On vulguis, com vulguis i quan vulguis. I és que encara hi ha diferències.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes. Tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Durant aquest dilluns, els bombers han atès una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal. A banda del d'Aiguamúrcia, els més destacats s'han cremat a Lladurs, al Solsonès, on les flames han calcinat 3 hectàrees i mitja, i Argençola, on la superfície afectada ha estat de 2 hectàrees. Durant aquest dilluns, els bombers han atès una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal. Durant aquest dilluns, els bombers han atès una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal. Durant aquest dilluns, els bombers han atès una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal.
2: Si vols deixar de patir, Ràdio Vila-sacra de Bon Matí.

Saps qui són? Potser els has vist pel barri. D'esquena costa de reconèixer algú, clar. Segueixes sense saber qui són, oi? Només hi ha una manera de saber-ho. Conèixer-los només depèn de tu. Treu les etiquetes. Descobreix les persones.

0: Josep Pla.
1: Els temporals de l'any.
2: Avui tractarem de donar una idea dels temporals, gairebé indefectibles, de cada any. Una semblant enormitat només podrà ésser compresa per dues raons. Primer, perquè el meu testimoni és el d'un home que està a punt d'arribar als 3/4 de segle, que té una certa experiència del país on ha nascut i on ha viscut anys i anys en l'últim curs de la vida, i que, lligat com a irrisori propietari rural a la terra, n'ha sofert les incomoditats de tot ordre i també els petits encants. Després, perquè jo he estat periodista tota la vida, perquè he tingut tota la curiositat que m'ha permès l'existència i perquè m'agrada de comunicar als meus conciutadans el que, per una raó o altra, he pogut observar. En el curs de la meva vida he pogut observar molt poques coses, de manera que la meva situació és la de tothom. Jo no sé res de res. La vida ha estat un caminar a les palpentes. Si l'encerto, l'endevino. Un llarg exercici de la pròpia ignorància. No posseixo més que l'experiència personal, i la meva experiència em porta a creure que les tempestats meteorològiques que es produeixen sobre aquest país estan inseparablement lligades amb els dos equinocis i els dos solsticis de cada any. En el moment de l'equinoci de primavera, 8 dies abans, 8 dies després, es produeix el temporal de les faves. El seu nom ha estat donat pels pagesos del litoral, perquè el procés de l'equinoci i el seu temporal són inseparables a l'arribada de les faves, el seu punt màxim de qualitat i de comestabilitat. El vent de llevant no és pas habitual en aquest litoral, però de seguida que s'entaula agafa una gran personalitat. És un vent de ratxa i calma que de seguida mou enormement les aigües. Jo he vist aquesta mar emportar-se la via del tren del Maresme soscavada com aquell qui menja un préssec a l'estiu, amb la més gran facilitat. És el temporal de les faves. Va acompanyat sempre de ruixats intermitents, de gotes d'aigua que salten i piquen sobre el sòl de terra i sobre els vidres de les finestres. Quan apareix el solstici d'estiu, es produeix un altre desori meteorològic. En el país en què visc, o sigui, a l'Empordà, el solstici pot anar lligat amb el que anomenem la tramuntana de Sant Antoni, que és una ventada que pot fer grans estralls. Jo recordo algunes d'aquestes tramuntanades sobre les terres de casa i enmig del més trist esturament de la població agrària general.
1: Ràdio
2: Vila Sacra. Una gran ventada s'emportava el gra de blat, de cibada i d'ordi pels aires en doina sense que es produís cap solució de defensa. Impressionant espectacle. Davant d'aquestes tramuntanades a Sant Antoni vaig sentir que l'àvia Marieta deia al meu pare que contemplava l'espectacle amb llàgrimes als ulls.
3: Ai, només hi ha una cosa a fer: encomanar-se a Déu i callar.
2: La vida antiga era més conformada. L'equinoci de tardor està inexorablement lligat amb un altre temporal de llevant. Grans moviments d'aigües i pluges molt sovintejades. El temporal és anomenat el temporal de les botes. S'entén? De les botes de vi. Perquè l'equinoci i el seu temporal són inseparables de la verema i de la producció de vi. El solstici d'hivern origina la darrera gran anomalia meteorològica de l'any. Apareixen, primer, les grans nuvolades blanques que venen d'Itàlia, que després es van agrisant i enfosquint fins que comencen les pluges abundants. Aquestes pluges típiques de llevant semblen suavitzar una mica els darrers dies de tardor i els primers dies d'hivern. Aquestes solen ésser les quatre grans atzagaiades meteorològiques anuals, que solen tenir una determinada ineluctabilitat. Ho hem explicat d'una manera absolutament empírica.

0: cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.

La història ens fa guardians del nostre país, dels nostres orígens i dels nostres paisatges, que han fet que siguem com som. T'apropa als paisatges que ens han fet un poble ferm i orgullós del que som i tenim.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: S'ha detingut a 5 persones d'entre 22 i 54 anys. Estan acusats de suplantació d'identitat i contractació fraudulenta de productes financers. De fet, en tan sols 12 dies, relaten els investigadors de la policia catalana, haurien aconseguit més de 130.000 euros amb el buidatge de targetes de crèdit contractades fraudulentament a nom de les víctimes prèviament suplantades. Els investigats, amb la documentació d'identitat sostreta de les víctimes, seleccionaven a la persona del grup criminal amb major semblança física per tal de suplantar la seva identitat. Amb el DNI, les dades bancàries obtingudes fraudulentament d'entitats financeres contractaven targetes de crèdit i productes de finançament en establiments comercials, substituint les dades de contacte de les víctimes per unes altres sota el seu control per tal d'evitar ser detectats. Les detencions es van dur a terme el passat 8 de juliol a Cerdanyola del Vallès, Mollet del Vallès, Ripollet i Montcada i Reixac. Durant els escorcolls en un dels immobles ubicat a Cerdanyola es van intervenir més de 1.600 documents d'identitat de persones d'arreu d'Espanya.
2: Y es que hay cerebros que no tienen solución y que marrón, chin, chin, pom, porom, pom, pom.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: On les cançons lliguen amb la història. Simplement brutal.
5: Les noves tecnologies augmenten la diversitat en la ràdio. La difusió d'àudio digital, la transmissió en línia, la ràdio per satèl·lit i l'expansió de tecnologies de baix cost han ampliat l'accés a la ràdio.
6: Han obert la porta a noves formes de produir una gran varietat de continguts disponibles.

0: Els caps de setmana se'n passen coses bones.
1: Aquesta calor no s'aguanta ni a la platja, ni al carrer, ni al bar. Si a més em poseu la tostadora de la tele, ara sí que no surto de casa amb Ràdio Vila-sacra. I ja us ho fareu.
2: Informació, música, entreteniment.
3: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
4: I ara, notes culturals.
5: Camí dels Cavallers, amb Montse Quadreny.
6: Castell de Requesens.
7: Situat al terme municipal de Cantallops, a l'Alt Empordà, el seu nom es considera que ve del nom germànic Ricosin, compost de ric, que vol dir poderós, i de cita, que vol dir camí. Construït pel comte Gausfred II del Rosselló durant el segle XI, en la línia fronterera amb el comtat d'Empúries, el castell fou escenari de diversos enfrontaments armats entre els dos comtes, que desembocaren en l'anomenada Guerra de Requesens l'any 1148, quan el castell va canviar de propietaris a favor dels Rocabertí. En els segles següents, el castell va patir les conseqüències de les guerres en França, especialment a finals del segle XIII, quan va caure en mans franceses en el segon setge dels homes de Felip l'Ardit. Es va reconstruir de manera fantasiosa a finals del segle XIX amb abundància de torres, merlets i espitlleres. El comte de Peralada Rocabertí de Dameto se'n va fer càrrec. Una obra de l'anomenat romanticisme arquitectònic que havia posat de moda el polèmic arquitecte francès Violet Leduc, conegut per l'obra del Palau de Versalles. Degut a aquesta darrera reconstrucció, inaugurada amb una gran festa el 24 de juny del 1899, actualment es fa difícil reconèixer les restes originals del castell.
8: La llegenda.
9: És sabut que la prolongació de la defensa determina el setge. Amb l'assetjament es vol obligar els defensors a retre el castell per deixar de tenir-hi vitualles, aigua, municions, salut i l'esperança d'ésser assistits amb reforços. Aquí entra en joc una de les llegendes clàssiques. Quan els assetjadors confien en la rendició immediata per manca de queviures dels assetjats, aquests mostren a l'enemic uns peixos frescos, pescats a través d'una mina ignorada per l'atacant, la qual comunica el castell amb una sortida al mar o al riu. Així, descoratjat, l'adversari aixeca l'encerclament. En aquest cas, es diu que el peix ofert en un convit a l'adversari procedia d'un riu subterrani que llisca per l'entranya del Pirineu i desemboca al Cap de Creus.
7: Com a curiositat, antigament els figuerencs anaven en romeries des de la capella de Sant Sebastià, de la capital de l'Alt Empordà, fins al castell de Requesens demanant la tramuntana purificadora. El castell es va convertir en escenari cinematogràfic de la mà de Fernando Colomo en la pel·lícula El Caballero del Dragón. Tota la informació als webs girona.barranet.com, cawikipedia.org, amb imatges històriques de la fortalesa. I també podeu consultar llegendes de castells catalans de Pere Català i Roca, de Rafael Dalmau Editor.

Endinsa't en la Cambra de les Meravelles, la nova novel·la de Maria Oruña. Un misteri addictiu, on l'art es barreja amb el robatori, la traïció i l'assassinat. La Cambra de les Meravelles, ja a la venda.

0: que t'interessa, escoltar totes les veus. Conèixer les dues cares de la mateixa moneda. I entendre el que ens uneix. Perquè la desinformació divideix. I el periodisme construeix.
1: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai, ai. I ara?
2: Els imprescindibles del cinema. Avui, els musicals.

No és cap secret que la indústria americana està abocada a l'espectacle i per ells el cinema musical és l'espectacle total. Per això podem dir que Hollywood és el pare dels musicals, amb el permís del cinema indi, esclar. En tot cas, arrelat a Broadway i a la cultura del teatre musical, el debut del gènere a la gran pantalla va començar ben d'hora, precisament als anys 20, amb Melodies de Broadway. El gènere va evolucionar fins a una primera època daurada, amb Elvis Presley i Frank Sinatra de grans exponents. Però va ser als anys 60 els qui van donar vida a musicals històrics. El primer d'ells, l'any 1961, West Side Story. El film estava dirigit per Robert Wise i es basava en una obra de teatre. El paper principal va ser ofert a Elvis Presley, però el rei del rock el va rebutjar. Imagino que es devia estirar bastant dels cabells quan la pel·lícula va rebre 10 Oscars. Oh! I'm practically perfect in every way. Practically perfect. 3 anys després, l'any 1964, Walt Disney va signar un musical ambientat a Londres que es va guanyar a grans i a petits, Mary Poppins.

Els nens d'avui en dia encara coneixen la fàbula de la cangura amb el paraigües volador, encarnada brillantment per una Julie Andrews que es va endur un dels 5 Oscars que va rebre el film. Escenes com les de la neteja xemeneies encara les tenim tots gravades a la retina i per molts anys, doncs Mary Poppins és un clàssic atemporal que, per cert, té en cartell la versió musical a Broadway, a Nova York. La mateixa Julie Andrews va protagonitzar un musical l'any següent, el 1965, que tots hem vist 200 vegades com a mínim gràcies a que les televisions d'aquest país insisteixen en programar el film Sonrises i Làgrimes.

Amb el títol original de The Sound of Music, el film va calafons amb la història de la família Trapp i la curiosa parella d'Andrews i Dick Van Dyke. A partir d'aquest moment, el gènere va entrar en decadència amb comptades excepcions als anys 70. Una d'elles, l'any 72, dirigida pel mític Bob Fosse, Cabaret. Liza Minnelli protagonitzava aquesta pel·lícula, un autèntic referent a molts nivells, que es van portar 8 Òscar i que va demostrar que amb inspiració i bones idees el musical podia ressuscitar. Però el camí per recuperar una època daurada pel musical no va ser fàcil i l'ensopiment va seguir dominant el gènere fins que un bon dia de l'any 1978 John Travolta va decidir agafar la gomina, la caçadora de pell, i es va posar a interpretar Grease.

La parella que van formar Olivia Newton-John i el joveníssim John Travolta va passar a la història, i també les seves cançons i uns passos de ball que qui més qui menys ha provat de fer alguna nit. I d'aquí, el cinema musical va ser força discret fins que l'any 2001 el gènere va tornar a la primera plana amb un boom cinematogràfic, una pel·lícula que es va emportar 8 estatuetes i que va arrasar, especialment entre un públic jove poc acostumat al musical. Moulin Rouge.

Ewan McGregor i Nicole Kidman van ser la parella de luxe en aquest film ambientat en el París del vici de principis del segle XX. Destaquen també un vestuari excel·lent, una direcció artística que s'hauria d'estudiar a les escoles de cinema i unes cançons que s'han convertit en hits d'una generació.

més, Moulin Rouge ha fet un favor al cinema, doncs des d'aleshores han arribat nous films que donen valor als musicals, com l'estrambòtica Hairspray o l'excel·lent Chicago.

film, Chicago, una àcida crítica a la premsa dels anys 20, tenia un repartiment de luxe amb Catherine Zeta-Jones, Renée Zellweger, Richard Gere i Queen Latifah. Va guanyar diversos Oscars i va regalar escenes com el tango de la presó a la història del setè art. Així doncs, al prestatge del cinema musical no us poden faltar els següents imprescindibles: West Side Story, Mary Poppins, The Sound of Music, Grease, Moulin Rouge i Chicago, esclar. Bon cinema i fins aviat.

0: Hem conegut un informe presentat per la Fundació Empresa i Clima que confirma que la massa d'emissions de CO2 van incrementar-se d'un 1,4% el 2023 arreu del món. Europa lidera la reducció de les emissions amb un 2,5%, però només representa un 6% del global. Al capdamunt de la llista de països emissors hi ha la Xina, els Estats Units i la Índia, que representen més del 50% del total. Per tot plegat, la tendència fa preveure un empitjorament de les properes dècades pel que fa a l'escalfament global, i a ciutats com Barcelona els episodis de calor podrien superar els 50 graus, ho explica la directora de la Fundació, Elvira Carles.
1: Sí, és possible que ciutats com de Barcelona, tinguin puntualment dies de més de 50 graus de temperatura. Nosaltres no estem habituats i ens haurem d'acostumbrar, però ens hem de refugiar. Hem de tindre clar, sobretot per la gent gran, pels nens, tot el tema dels refugis climàtics. ¿Vale?
0: El pitjor d'aquests episodis, adverteix, seran les nits que puguin superar els 30 graus.
2: Pensa.
3: O millor escolta altres llocs, o mira la tele, que això no t'ho explicaran.

una bona gestió de les nostres emocions ens ajuda a millorar la nostra vida. Què fa que algunes persones semblin dotades d'un do especial que els permet viure bé encara que no siguin les que més es destaquin per la seva intel·ligència? I què no sempre l'alumne més intel·ligent acaba sent el més ric, el que té més èxit? I què fa que uns siguin més capaços que d'altres d'afrontar els problemes, superar els obstacles i veure les dificultats sota una òptica diferent? Un concepte ve a donar-nos la resposta a totes aquestes preguntes. És la intel·ligència emocional, la que ens permet prendre consciència de les nostres pròpies emocions, comprendre els sentiments dels altres, tolerar les pressions i frustracions que patim al treball, accentuar la nostra capacitat de treball en equip i adoptar una actitud empàtica i social que ens portarà a més possibilitats de desenvolupament personal. Aquesta aplicació intel·ligent de les emocions ens condueix a un coneixement eficaç sobre com encaminar, dirigir i aplicar les nostres emocions i, portant, a que aquestes ens afavoreixin i no vagin en contra de la nostra personalitat. Les emocions poden guiar totes les actituds de la nostra vida cap a pensaments constructius que millorin de forma important la nostra autoestima. Té aplicacions a la nostra feina, a la nostra família i al nostre entorn. La intel·ligència emocional ens pot ajudar des de dins del nostre ésser intern o en aplicacions interpersonals ajudant els altres. Fins i tot pot arribar a canviar situacions molt negatives en situacions de treball, pot permetre'ns la important actitud de perseverar en la tasca fins a acabar-la. Aplicant-la podem afrontar obstacles que no permeten l'èxit que busquem gaudint de les vivències en lloc de patir-les. Als anys 80, les investigacions sobre el cervell van aportar a la conclusió que les emocions juguen un rol molt important i definitiu en la capacitat de l'ésser humà per viure millor. Això vol dir que, a partir de llavors, no ens ajustarem només a un coeficient intel·lectual basat en informacions intel·lectuals, sinó també, i en gran mesura, a un coeficient emocional. Un coeficient emocional òptim és aquell que aconsegueix qui coneix les seves emocions negatives i, el que és més important, pot resoldre-les. La persona que no coneix les seves pròpies emocions negatives o que, coneixent-les, és incapaç de tractar-les, està afectant de diferent manera el seu treball, la seva vida en parella i familiar i la seva particular visió del món. Hi ha d'haver un equilibri entre la ment emocional i la racional. Una sent i l'altra pensa. Per això, algunes persones amb un alt coeficient intel·lectual tenen dificultats per triomfar professionalment i socialment, i aquelles que tenen un coeficient intel·lectual modest es desenvolupen sorprenentment bé en diferents aspectes de la vida. La diferència sol estar en l'autodomini, la persistència i la capacitat per motivar-se un mateix. La intel·ligència emocional engloba 5 habilitats emocionals i socials bàsiques, com són la consciència d'un mateix, l'autorregulació, la motivació, les habilitats socials i l'empatia. Per tant, si treballem totes aquestes habilitats a través del coaching o d'altres disciplines que desenvolupin el nostre autoconeixement, podrem augmentar també la nostra intel·ligència emocional i fer una adequada aplicació de les nostres emocions. Us convidem, doncs, a fer-ho per tal de millorar significativament la vostra vida.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Eo! Notícies, curiositats, música i sensacions. A Ràdio Vila-sacra a pilons!
3: Ei, truqueu.
4: Agafa el telèfon i truca.
5: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
6: Hola, sóc la Laia Puig Bosch i ara us recitaré un poema que es diu Aranya de sostre, de Miquel Desclot. A la viga que fa tres del sostre del dormitori, una aranya fa el dinar sense gaire rebombori. Per primer plat ha caçat un mosquit dels de trompeta, que porta el dipòsit ple de sang fresca de poeta. Per segon ha aconseguit una mosca vironera, que venia de sucar del femer d'aquí al darrere. I per postres vol tastar l'ala d'una papallona, que a la nit l'ha despertat amb uns crits com de persona. Si no para de menjar aquest munt de proteïnes, el metge la posarà a règim de mandarines.

0: Lletres d'or, amb Blanca Busquets. És el rei del drama i de la polèmica. William Shakespeare va néixer i va morir a Stratford-upon-Avon, Anglaterra, el 1564. Primera polèmica. Van canviar el calendari julià pel gregorià i amb el nou calendari no va morir el 23 d'abril, sinó el 3 de maig del 1616. Segona polèmica. Va passar poc temps a l'escola i diuen que això no s'adiu amb tot el coneixement que destilen les seves obres. Tercera polèmica. Malgrat que es va casar amb una dona, s'especula que podia haver estat homosexual pel contingut del seu sonet sobre l'amor, la passió sexual i la mort, adreçats tots a un tal Mr. W.H. Fos com fos i qui fos, William Shakespeare va començar fent d'actor i el primer escrit que es va publicar amb la seva firma va ser el poema eròtic Venus i Adonis, el 1593. Eren temps complicats. Shakespeare escrivia poemes perquè amb la pesta es van tancar els teatres i d'alguna cosa havia de viure. Quan es van tornar a obrir, l'actor poeta va esdevenir dramaturg. De sobte, emergien de la seva ploma obres genials com Romeu i Julieta, El somni d'una nit d'estiu, Ricard II, El mercader de Venècia. Shakespeare criticarà amb ironia fina els grans valors nacionals i espirituals com l'honor, la dignitat, l'amor, i anirà derivant cap a les comèdies. Però als governs no els acostuma a agradar que els retratin a escena i acabaran prohibint aquesta mena d'obres. Malgrat tot, Shakespeare trobarà la manera de continuar traient a la llum les misèries del poder, simplement traslladant-les a la Roma imperial, començant per Juli Cèsar.
1: Amics, romans, compatriotes, deu-me vostra atenció. Jo vinc a enterrar Cèsar, no a gloriar-lo. El mal que fan els homes el sobreviu. El bé sovint s'enterra amb llurs ossos.
0: Amb la coronació de Jaume I d'Anglaterra, la companyia de Shakespeare passa a ser la companyia del rei. I és també la companyia de les grans tragèdies com Macbeth, Otelo, el rei Lear, Timó d'Atenes, Antoni Cleopatra, Coriolà... Shakespeare no va morir d'èxit, però gairebé. Diuen que va morir després d'una borratxera. Almenys, doncs, podem dir que va morir content. Lletres d'or.

0: I parlant d'emocions.
1: 36.
2: I malgrat la foscor, jo dic que encara hi podries veure. Jo ho penso així. I tu? No? Desperta. Desperta. Desperta't. Vine. Vine. Vine amb mi.
3: És hora de pujar el tren de la notícia Renfe.
4: On està el programa Más Renfe i gaudeix de tots els avantatges abans, durant i després del viatge. Más Renfe és el programa de fidelització de Renfe, un programa dissenyat per a clients habituals, amb el qual volem premiar la teva fidelitat i millorar la teva experiència. Només per pertànyer al programa podràs aconseguir viatges amb els teus punts Renfe. Tota la informació a renfe.com.
3: Renfe, el teu tren.

0: programa.
1: Del 23 al 27 de juliol, vine a gaudir de les activitats i concerts de la Festa Major de Salt. T'hi esperen mojinos escocíos, al·lèrgiques al polen, jo suspendí EGB i molts d'altres que et faran ballar fins a la matinada. Més informació a viladesalt.cat.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Catalunya viu l'inici d'estiu més càlid dels últims 76 anys. Segons dades del Servei Meteorològic, des de l'1 de juny fins al 15 de juliol, la temperatura mitjana ha estat gairebé 4 graus per sobre de la mitjana d'aquest període de l'any. El Meteocat atribueix aquests registres a les temperatures excepcionalment altes de les últimes setmanes, amb 3 onades de calor gairebé consecutives que no han permès recuperar els registres normals. Marc Prohom és el cap de climatologia del Meteocat en declaracions a 3Cat Info.
4: El fet més extraordinari d'aquesta situació és la persistència i també que no hem recuperat, després d'una onada de calor, una situació de normalitat. I això s'emmarca des del 2022, que les temperatures, especialment a l'estiu, estan clarament per sobre de la mitjana. Darrere d'això no hi ha altra explicació que el canvi climàtic, que ja és entre nosaltres i que, mica en mica, es va fent més intens.
3: Malgrat que ja s'ha acabat la tercera onada de calor de l'estiu, hi ha avisos per calor nocturna en comarques de Ponent. La ciutat de Lleida ha viscut la primera nit tòrrida, amb temperatures per sobre dels 25 graus, dels últims 86 anys, que és quan es va començar a registrar les dades. Pel que fa al risc d'incendi, els agents rurals mantenen el nivell extrem per foc en 33 municipis d'11 comarques i també mantenen tancats els accessos a 3 espais naturals.
2: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.

0: Arriba l'estiu i arriba l'Aquabrava.
1: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
0: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
1: A partir de 16 anys, Aquax Jam.
0: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
1: Aquabrava, a Roses, un oasi de diversió.
2: El canvi climàtic, la sequera i la calor extrema fan que el risc d'incendis sigui altíssim. Però el nostre compromís contra el foc també ho és. Evitar els incendis és cosa de tots, de les institucions i de la ciutadania. Com que ja sabem com les gasta, mantinguem el foc ben lluny de les nostres vides. Un país, un clam. Foc! Si veus una columna de fum, truca al 112. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 € a nitsdecirc.com.

0: No som invisibles, no som febles, no som estereotips. Som persones vives, actives, diverses i amb moltes coses per donar. I el que exigim no és un favor, és respecte, justícia i visibilitat.
1: Catalunya, amb 295 persones centenàries per cada milió d'habitants, és una de les zones del món amb les taxes més altes després del Japó o Portugal. Una xifra que no para de créixer. Avui parlem amb algunes d'aquestes centenàries, Joana Cendra.
2: La Ramona, l'Àngela i la Cloti sumen més de 300 anys de vida. Viuen juntes a la residència Càcer de Lleida amb dues dones més també centenàries. El secret de tot plegat?
3: Tendríem que estudiar-lo.
4: Una mica de cosir, una mica d'anar a passeig i au, i anar passant. Ves qui m'expliqui jo.
2: Ens reben assegudes a les seues butaques, pentinades i maquillades, ens expliquen així els seus records.
4: Ho he estat, ho soc i ho seré, particularment de la Mar del Carme.
3: Va luchando, luchando, a poco, y sales adelante, y ya está. I esa es la vida.
2: 100 anys de vida en plena consciència i coneixement de les coses.
5: Quan vas tu al metge, vas acompanyada, per exemple, i el metge es dirigeix a la persona que et va acompanyar. No pregunta com te trobes.
6: Moltes vegades, al anar a puestos administratius i presentar documentació, em comenten, ¿y viene usted solo?
7: Si vaig a una botiga a comprar segons què, com sigui una cosa que sigui bastant novedosa o algo del tipus d'informació, informàtica, bueno, llavors ja és que si vas sola t'ho expliquen com si fossis una criatura petita.
8: Davant en poder envellir amb dignitat i rebre el respecte que mereixen.
9: Volem envellir amb dignitat, no amb por. Som una part activa de la societat, som artífecs de la nostra pròpia vida i som un grup social amb identitat pròpia i drets compartits.
2: Una generació indestructible que encara té molt a dir.
10: Perquè tots podem arribar i això ja és una gran victòria.
11: Ràdio Vila-sacra.
12: Ràdio Vila-sacra.
11: Ràdio Vila-sacra.
13: Ràdio Vila-sacra.
14: Tu pots ser part del canvi.

0: Es todo un misterio, pero Radio Vila Sacra llega más allá de las estrellas. Bienvenidos a Nave del Misterio.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Aquest poema que ara sentirem parla de la gran aventura que viu una sabata que s'ha perdut. Escolteu amb atenció aquesta aventura sabatera.
3: Hola, sóc la Ivet Rubia Mayoral. El poema que he escollit es diu La sabata perduda i ho ha escrit Walter de la Mare i Miquel Desclot. He escollit aquest poema perquè em recorda a la pel·lícula de la Cenicienta, La sabata perduda. La pobra Margarida, en desplegar el ventall, perdia la sabata al punt més dolç del ball. No és pas a les escales, ni dintre del saló, tampoc és al vestíbul, ni menjar al menjador. Baixa al jardí a buscar-la, i no la troba enlloc. Va al galliner i l'estable, però no hi és tampoc. Ni el pati ni la gespa, ni l'hort dels cirerers, li donen esperança de descobrir on és. La lluna i la xiveca i el fanalet encès, callen i dissimulen perquè no en saben res. Fan córrer la notícia per tot sense assossec, en holandès, en àrab, en alemaní i en grec. La brama el món travessa, d'un cap a l'altre, cap, però de la sabata enlloc res no se'n sap. La nena no perd l'esma, i tot coixim coixam li va al darrere sempre, sonant el seu tam-tam per Àfrica i Turquia, Alaska i l'Equador, per l'Índia i la Sibèria, la Xina i el Japó. Per baix turrons i planes, salta que saltaràs del cor de Pernambuco al poble d'Alfarràs, pels boscos i muntanyes, pels Alps i el Pirineu, sempre empallant la ingrata que li fugi del peu. Walter de la Mare i Miquel Desclot.
2: Que divertit aquest poema. Moltes gràcies, Ivet. Ara, quan veiem una sabata sola i perduda, podrem imaginar la seva gran aventura. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits. Embaladits.

0: cada Noguer.
1: Pep Noguer, bon dia i bona hora.
2: Molt bones, què tal?
1: Molt bé, i tu, com estàs, Pep?
2: Bé, mira, aquí anar fent infusions, esmorzant una miqueta, preparant el dinar...
1: No m'enganyis, que això de les infusions va durar 2 dies.
2: Que no, mira, mira, mira, mira.
1: Ah, sí? T'ho estàs prenent en sèrio, això?
2: T'han fotut 2,5 litres d'infusions cada dia, 2,5 litres d'aigua... Això va perfecte.
1: Molt bé.
2: Exactament. Mira, jo puc dir una cosa. Jo quan estic normalment a l'escola, allò treballant, fent alguna classe i així, faig al voltant d'uns 4-5 quilòmetres al dia sense caminar. És a dir, sense el fet de dir, ei, va, anem a caminar de l'escola a casa, de casa a l'escola. No, només a dins de l'escola. Avui en dia gairebé no faig més d'un 1,5 quilòmetres al dia. Per tant, haurem de començar a donar voltes per la casa, sí, com sigui, a pujar i a baixar escales, perquè és que, si no, això no va bé, eh? Els hidrats de carboni hem de vigilar molt més, és a dir, una persona que no crema tant, doncs no pot menjar 2 plats de pasta al dia, eh? Hem de mirar que si fem hidrats de carboni siguin molt menys i que, si pot ser, que siguin integrals, i utilitzar els hidrats de carboni que ens venen per naturalesa també de les verdures, no? De les patates, de les pastanagues, etc, etc. Per altra banda, dèiem el beure, no? Doncs, per exemple, és molt fàcil fer molts cafès al dia. Jo el que m'he proposat és, com a mínim, un al dia i substituir infusions i aigua, eh? Una altra cosa, per exemple, són els refrescos, eh? Mm-hmm. És molt fàcil aprendre a obrir la nevera i agafar un refresc o un altre, sigui el que sigui. Sabem tots la quantitat de sucre que hi arriba a haver-hi amb una beguda, diguem-ne, carbònica, que no és la cervesa, no? Qualsevol d'aquestes begudes de cola, llimonades, etc, etc. Però també a vegades no cal que siguin carbòniques. Un suc de fruita de pot porta molt més sucres que no pas si ens mengem una poma o ens mengem una taronja o un kiwi, no? Sigui la fruita que sigui. Per tant, hem de vigilar una miqueta, no només per el fet de pujar quilos, sinó també, diguem-ne, per la nostra digestió. Sabeu que l'intestí és el nostre segon cervell i l'hem de controlar i l'hem de cuidar molt.
1: Saps què estic fent molt, jo, Noguer? Batuts. Batuts. És a dir, amb el Turmix. I és sorprenent perquè tot queda molt dolcet sense posar-hi sucre, eh? A vegades quan... Digues.
2: Però no anava a dir, jo, Roger, aquests batuts de què els fas, a veure?
1: Maduixa. Bàsicament, maduixa. Hi poso mig plàtan o un plàtan sencer.
2: Sí.
1: I un iogurt natural.
2: Ah, bé, anem bé. Però, clar, quants en fas de batuts d'aquests?
1: No, per esmorzar, vull dir...
2: Un.
1: Sí, per esmorzar.
2: Clar, no, saps per què t'ho dic també? Perquè, clar, també és molt fàcil, diguem-ne, prendre's fruita d'aquesta manera, però no és el mateix prendre's la fruita en batut o amb un suc que prendre-se-la natural.
1: Ah, no, per què?
2: No, home, primer perquè no tens la fibra. Per exemple, si tu fas un liquat de poma, no tens la fibra de la poma, eh? Per tant, és molt millor menjar-se-la sencera.
1: Però encara, en el cas d'aquest batut que t'he explicat, és indiferent si...
2: No, ho fas bé, perquè tu tritures, tu tritures amb tòrmica.
1: I l'altra cosa és que te'l menges o te'l veus al moment, no? Vull dir que això també canvia, no?
2: Això també és bo. Però hi ha una cosa també, Tu ho has dit, ho has fet molt bé, perquè has dit, mira, jo hi poso una part de iogurt, hi poso unes maduixes i mig plàtan. Però atenció a aquestes persones que es pensen que fer batuts de fruites tot el dia també és molt bo. És a dir, és una càrrega, una ingesta de glucosa que, segons una persona, diguem-ne, que estigui bé des d'un punt de vista de salut, no passa res, però hem de vigilar perquè si ens prenem 5 o 6 fruites amb un batut, també podrien tenir un pic de glucosa alt, i això, per segons qui, tampoc és bo. Tot això sempre ens ho ha de dir un dietista nutricionista, que són els que en saben de tot això,
1: Molt bé, doncs, no, és que tinc ganes de saber què més estàs preparant aquests dies, perquè després vull anar al producte que parlarem avui, que ja aviso que és la carxofa, perquè molta gent es pensa que la carxofa s'està s'està acabant.
2: Un producte, una verdura, que ens aporta moltíssimes coses bones per la salut, i en canvi n'hi ha moltíssimes al camp. I ara hi ha molts pagesos i pageses que, escolta, que reinventen i que diuen, ei, t'ho portaré a casa, eh? Per tant, hem d'aprofitar, hem d'anar als comerços de proximitat, a la gent que compra directament als pagesos, o directament, precisament, als pagesos i pageses, i poder aprofitar això, perquè avui en dia molta gent a vegades tira del que té a casa i quan s'acaba la verdura no sortim, no? Doncs, bueno, hi ha maneres, diguem-ne, de fer-ho, i la carxofa és molt interessant i molt bona.
1: Carxofes. Aleshores, com podem intentar evitar que se'ns oxidin i que ens aguantin més dies al rebost, Noguer?
2: A veure, primer de tot, les carxofes hem de tenir en compte que és una flor, i com a flor, diguem-ne, quan ja està fora de la planta, es marceix, eh? Es comença a posar les puntetes negres de les fulles de la carxofa, que comencen a quedar, diguem-ne, tubetes, i això no és bo. Per tant, què hem de fer? Primer de tot, aconseguir unes carxofes ben tendres i acabades de collir. Per altra banda, què podem fer? Per exemple, home, jo sempre sóc d'aquells que, ja que comprem, comencem a cuinar, no? Els podem menjar crues, les carxofes, eh? Diguem-ne, treus les primeres fulles, el tronc li deixes un parell de dits i el peles una miqueta, i les pots laminar així tal qual, i amanir amb una mica de sal, una mica de pebre, i fes una petita vinagreta o una barreja de suc de llimona amb la pròpia pell de la llimona, un bon oli d'oliva verge extra, i si vols posi alguna espècie o algun altre condiment, i són fantàstiques. A més, una cosa, la carxofa, si t'hi fixa, Roger, si és tendre, costa una mica de mastegar. Per tant, la carxofa, com per exemple també la col, són aquelles verdures que ens ajuden a mastegar molt, eh? Jo crec que la gran majoria de la gent masteguem molt poc al menjar, i aquesta també és una de les causes de males digestions. Per tant, poder agafar unes carxofes cruetes, ben laminadetes, i mastegar-les molt per poder-les, diguem-ne, empassar, això és una meravella. Una altra cosa és el que deies tu ara, no? Què passa perquè se m'oxiden i em queden també els dits una miqueta tacats? Doncs mira, la manera, diguem-ne, més tradicional que hi havia antigament per al fet de que no s'oxidin les carxofes quan les estem netejant és agafar un atuell, agafem un gibrell, agafem una olla, i posem aigua freda, i posem una mica de sal, i posem el suc d'un parell de llimones, i un parell de cullerades de farina. Això es barreja, això se li diu blanqueta. I podem anar pelant les carxofes, 8, 10, 12, 15 carxofes, i una vegada pelades les posem allà, i aquesta acidesa de la llimona amb la farina fa que les carxofes, diguem-ne, ens quedin blanquetes. Si som celíacs o no volem fer aquesta tècnica, hi ha una tècnica també molt senzilla, que és només agafar aigua freda i posar-hi molt de julivert. Si teniu julivert a casa, al vostre jardí, al vostre hort o al vostre, diguem-ne, mini jardí urbà, agafeu el julivert, aprofiteu les fulles per picar-les i fer un oli d'all i julivert, per exemple, i les branques les poseu a dins de l'aigua. Poseu-hi també, si voleu, una miqueta de suc de llimona, i és una manera, diguem-ne, que també va molt bé, diguem-ne, l'àcid acetil salicílic del julivert va molt bé, diguem-ne, per com a antioxidant de la llimona. O fins i tot també, moltes vegades això es compra a la farmàcia, però molts cuiners en tenim a casa perquè i cuiners perquè l'utilitzem, per exemple, per pastisseria, no? Àcid cítric tal qual. És a dir, l'àcid cítric és aquest additiu alimentari que, posat en petites dosis amb aigua, ens serveix també d'antioxidant. Per tant, si se t'oxida la carxofa, Roger, no anem bé, és que no em fas cas, eh?
1: I a l'hora de netejar-les també hem de vigilar, perquè no és fàcil, no?, netejar una carxofa i a la vegada aprofitar-la al màxim.
2: Home, mira, primer el que has de fer, sobretot, és agafar un ganivet que no sigui d'acer carbó, eh? És a dir, aquells gabinets que moltes vegades encara hi ha molta gent que té a casa dels pares o de les mares, aquells que més, per exemple, el solsonès, no? La pallaresa, que són de Solsona, que són aquests gabinets que a mi m'encanten, jo en tinc a casa perquè sóc un forofo dels gabinets de Ser Carbó. En aquest cas, diguem-ne, per pelar la carxofa va malament. Per tant, hem d'agafar gabinets de ser inoxidable, que segurament que tot home en té casa de gabinets de ser inoxidable. O els que últims que s'han posat molt de moda són uns gabinets de ceràmica, però jo no te'ls recomano gaire. Aquests m'agraden molt més, en aquest cas, els de ser inoxidable. Llavors, el que s'ha de vigilar és molt senzill, les tres o quatre primeres fulles les arrenquem amb els dits, tallem la part de la punta d'aquestes fulles i, com deia, aquest tronc deixem un parell o tres de centímetres, que és la part més tendra del tronc. Després talla-la pel mig i veuràs que pot tenir una mica de plomissol. Aquest plomissol també s'ha de treure. El pots treure amb el mateix gabinet o amb una cullera buidadora i ja tens la carxofa neta. Quan n'has fet 50, Roger, després ja et surten bé. Les primeres 50 has de controlar una miqueta.
1: Doncs important. Important tot això que explica el Noguer. Això que sona és l'Arca de Noguer. Ens hi hem posat ben d'hora, ben d'hora. Noguer, a banda de carxofes, però aquests dies al rebost hi tenim una mica de tot, perquè tenim temps d'anar a comprar i de verdures no en poden faltar. Vull dir que...
2: Clar, i què hem de fer, doncs? Fem infusions, fem brous, fem sopes, fem escudelles, fem cremes. Mira, abans que parlàvem de la carxofa bullida, tenim per una banda la carxofa i l'aigua de la carxofa també va molt bé. Fregida, hem de vigilar aquí. Escalivades, també és molt bo ara poder aprofitar, diguem-ne, per emplenar el forn. I si vols coure, per exemple, alguna carn o algun peixico al forn, poder aprofitar i posar-hi verdures per escalivar-les és fantàstiques. O, escolta'm, qui pugui i tingui una brasa, també és una bona manera. Jo, per exemple, cada dia veig en Nacho, un dels caps de cuina del celler de Can Roca, que amb la seva filla Noah, doncs cuinen. Mira, això és molt bonic, primer de tot, per començar, diguem-ne, a que els nens i nenes de casa nostra valorin les coses tal com són, no? Que valorin que el fet de portar un plat a taula és una feina, que s'ha de cuinar, però també és molt interessant pel fet de començar a donar-li voltes a les papil·les gustatives dels nens i a fer-li tastar tots els productes que hi ha, tant els que els agrada com els que no els agrada. Molts pares i mares diuen que al nen no li agrada una cosa o no li agrada l'altra, i en canvi el que han fet ha sigut no deixar-los tastar les coses, no? Per exemple, ara estic pensant amb la carn crua, no? Amb un tàrtar, no un steak tàrtar. L'steak tàrtar és un dels plats, diguem-ne, que s'ha posat de moda els últims 10 anys, diguem-ne, a la gran majoria de restaurants de Catalunya o de l'estat espanyol, i en canvi ens pensem que un nen petit no ho vol, això. Deixa-li tastar primer amb el nen, quan estàs coent, per exemple, i fas una pasta de lioneses, deixa-li tastar la pasta de lioneses que fas. Quan fas una crema, deixa-li tastar les coses crues i cuitetes, no? Deixa-li comprovar el punt de sal, no? Els nens i nenes no són tontos, Són molt savis. Som nosaltres, a vegades, que els hi castrem, diguem-ne, la creativitat. I si, com a pares, mares, avis, àvies, tiets, familiars, qui siguem, ajudem els nens i nenes a que ells mateixos, diguem-ne, gaudeixin de la seva pròpia creativitat, tindrem uns nens i nenes molt més saludables, per una banda, des d'un punt de vista culinari i gastronòmic.
1: A tu t'agradava la verdura de petit, Noguer?
2: A mi m'encantava. Mira, saps què és el que no m'agradava quan jo era petit? Què? Els espàrrecs de llauna. Ah. No entenc el per què. No entenc
1: I ara
2: el
1: sí?
2: Per què. És a dir, ara m'encanten, sí. O, per exemple, mira, ara em fas pensar en una cosa molt, molt curiosa, no? Jo recordo, per exemple, que quan era petit, segons a quina casa anava, les mongetes cuites m'agradaven o no m'agradaven. Per exemple, a casa m'agradaven molt, i a casa d'una veïna que anaven quan... Tu ja saps això, que quan sos petit sempre fem d'anar a cases d'uns i d'altres amb la mainada, no? I al cap del temps vaig descobrir que no m'agradaven tardaven perquè la veïna la feia massa cuita, la verdura. Les mongetes, per exemple, les pastanagues, els pèsols, però sobretot la verdura de, diguem-ne, de color verd, hauríem de deixar-la, com diem sempre, un punt granyal. Quan el coem molt, què ens passa? Perden la clorofila, perden el gust i l'aroma perquè se'n va el brou, i per altra banda queden molt aigualides. Llavors tenim aquells plats de verdura que, saps, allò són una mica així, saps? El gos com fuig i la llora com la trapa, escapa.
1: Insípid. Molt bé, Pep Noguer, doncs moltes gràcies.
0: Anem a ballar sardanes ara a l'Old Food, aquí amb...
1: Serà de seguida.

0: cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
3: Radio Vila Sacra!
2: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
3: Radio Vila Sacra!
2: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
4: Perquè ho tinguin en compte.
1: Amb la col·laboració de BN Group.
0: Imagina, crea, sorprèn-te.

0: Ràdio Vila-sacra. Qui sap el que vol, sap amb qui i sap a on. Tot Girona parla de Mi Corte Ibérico.
1: Un tapeo de més de 50 vins amb bon pernil, ibèrics i tapes dissenyades per Xavi Aguado de Biombo. Una experiència tradicional que voldrà repetir.
0: Els dijous, bufet lliure i tapeo d'ibèrics.
1: De dilluns a dissabte, menú de migdia i ofertes per esmorzar.
0: Mi Corte Ibérico, Girona. Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
2: El rústec villancet. Poema nadalenc en veu del poeta.
3: Un estel juga en el prat. Una flor s'ha capdellat. Tot balant juga el ramat amb la rossa macarulla. Aleluia, cor lassat. Aleluia, monja brat. Aleluia, Déu és nom. Aleluia. Cap arbei no té tremor, ni cap déu fa el pluricó. No hi ha fred ni tenebró, un pas d'ala se n'oduia. Aleluia en tot racó. Aleluia en el dolor. Aleluia el pecador. Aleluia. A Betlem van els infants i els amics dansa les mans i els promesos i els germans i la vella en sa capulla. Aleluia, vianants! Aleluia, en nostres cants! Aleluia, catalans! Aleluia!
0: Memòria de Josep Carner.
4: Associació Rempen Flimfla, ea ea dudua.
5: Associació Remplant Flimfla. Ho entens ja?
6: Doncs això i així de clar.
7: Des de Girona.
0: Moments d'òpera. Els dijous a la una

0: simplement brutal.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Els productors de porcí catalans han perdut en el que portem d'any 100 milions d'euros, principalment per l'efecte de la pesta porcina africana. Són dades de Unió de Pagesos. Pel que fa als efectes de la calor, els porcs mengen menys, diuen, per la qual cosa hi haurà menys quilos al mercat, un fet que podria ajudar a repuntar preus. Lleida, per a Joan Álvarez.
3: Els ramaders perden uns 20 euros per porc si tenim en compte que els costos per produir-los estan per sobre de la cotització que fixa la llotja de referència de Mercol Lleida. Pel responsable nacional del porcí d'Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri, la tendència en el que queda d'any continuarà sent negativa.
4: Hem tocat sostre de preu i per tant d'aquí anirem a la baixa i per tant continuarem sumant pèrdues durant el que queda d'any.
3: Tot i això, el preu podria repuntar puntualment pels efectes de la calor, i és que els porcs mengen menys, un fet que farà que hi hagi menys oferta.
4: Per tres setmanes tindrem a disposició del mercat menys quilos de carn. I per tant, evidentment, doncs això podria ajudar a pujar el preu perquè ara menys podria baixar l'oferta.
3: Segons UPE, les pèrdues del sector faran que aquest es reestructuri amb una tendència a la concentració d'empreses.
1: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
5: Música per tu.

0: una melodia lluminosa i vibrant, i que cada cop que la sento em venen ganes de ballar-la i ballar-la sense parar, acompanyada del millor ballarí.
1: Ara és ara en la quietud d'aquest migdia que m'és permès de refer en somnis un record. Era un dia de canícula. Tu treies aigua d'aquell pou i fent un vol del clot de les teves mans vas oferir-me'n. A cada glob t'anava besant els palmells.

0: Bon Entenedor, Ràdio Vila-sacra.
1: Els que ho feu perquè sempre teniu tanta il·lusió. O perquè sabeu que contribuïu a fer que les persones que es queden cegues cada any tinguin el suport que necessiten. A tots els que jugueu a l'11, a tots, eh?
2: Ben jugat!
1: Perquè quan jugues a l'11, fas que milers de persones amb discapacitat siguin capaces de tot. A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: La xarxa.

0: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
1: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
0: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.
2: Tanca els ulls.
3: Tenim milers de raons per ser optimistes. El que manté el català, la que el vol aprendre, la que porta la nostra cultura arreu del món, el que la manté viva, el que s'organitza per transformar el seu barri, la que es mou per construir un país. Tenim milers de raons per ser optimistes. Tu n'ets una. Fes-te soci d'Òmnium Cultural.
4: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
5: Un enregistrament històric. Conxita Badia canta Menta i Farigola.

0: 13 anys s'hi he d'ahir mentre farigola ruda i romaní.
1: Memòria de Josep Carrer.
2: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
3: Els records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies.

0: El secret de l'amor. Salvador, 31 anys. Elisabet, 29 anys. 11 anys festejant i 2 vivint junts.
1: Érem veïns, per dir-ho així. Vivíem més o més un carrer molt petit. De fet, de petits havíem jugat junts al carrer.
2: Estudiants universitaris, començament de carrera, era el meu segon any, parella era el primer, i coincidia que vivíem en el mateix carrer i ho vàrem saber a partir d'anar a Girona, pujar i baixar cada dia des de Figueres a Girona. Ens vàrem conèixer allà, vèiem que fèiem el mateix camí i semblava que ens fèiem la viu-viu.
1: Sí, geografia, hem estudiat tots dos. Un dia fèiem campana, jugàvem a cartes al bar. I recordo que sí que ens vam mirar i va ser una d'aquelles mirades que dius, mira, aquest.
2: Sí, sí, recordo aquest dia.
1: Sí, sí, recordo ens vam mirar. I aquell dia vam tornar junts amb el tren i no sé si...
2: Cap d'una setmana ja estàvem a la muntanya caminant junts. Alguna cosa una mica sèria sí que havia tingut abans. Vaig veure que allò no anava per bon camí, ho vàrem deixar estar i vaig continuar amb la meva vida fins que vaig trobar amb l'Elisabet.
1: Em vaig casar jo.
3: I parlant d'emocions.
4: 90.

0: Ja dutxos a la cuina!
1: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
0: De veritat?
1: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom!

0: Vespres de gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19 i 15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
0: Reserves. A Salvador. Guiomig, dalí.org.
3: Informació, música, entreteniment.
4: Al nostre voltant, milers de persones grans viuen una soledat que no desitgen. Des de la Creu Roja treballem per evitar-ho i et necessitem per ajudar-los i aconseguir que ningú més es torni a sentir sol. Fes-te voluntari de la Creu Roja i col·labora a erradicar la soledat no desitjada de les persones grans. Informa-te'n i descobreix els programes que dediquem a la seva atenció. La teleassistència domiciliària, l'acompanyament personalitzat i el suport a la seva autonomia en el seu entorn social són algunes de les accions que ens permeten combatre la soledat no desitjada de la gent gran. Gestos com aquests són claus perquè no es tornin a sentir sols. Ajuda'ls a recuperar el somriure.
5: Fes-te sòcia de la Creu Roja a creuroja.org o al 900 104 971.
6: Lletres d'or, amb Blanca Busquets.
7: Un asteroide amb el seu nom. És l'asteroide 3318, que es diu Blixen, de Karen Blixen. Va néixer a Dinamarca el 1885. De soltera es deia Dinesen. El seu pare va suïcidar-se quan ella tenia 10 anys. Quan va ser en edat de casar-se, ho va fer amb el baró Blixen, que se la va endur a Kènia. El baró era molt alegre, tan alegre que li va encomanar la sífilis. Tot i això, tots dos van muntar una plantació de cafè que es deia The Karen Coffee Company. Així que, abans de l'asteroide, la Karen ja tenia una plantació. I al cap d'uns anys, quan va venir el divorci, ell se'n va anar i ella es va quedar a l'Àfrica. I és que d'aquella terra sí que n'estava enamorada.
8: La situació geogràfica i l'altura es combinaven per formar un paisatge únic al món. No era excessiu ni opulent. Era l'Àfrica destil·lada a 6.000 peus d'altura, com la intensa i refinada essència d'un continent.

Àfrica hi havia també Dennis Finch Hatton, el gran amor de la Karen, que havia aparegut el 1918 i que va morir en un accident d'avió el 1931. Llavors, l'escriptora se'n va tornar a Dinamarca, potser per això, o potser perquè havia caigut estrepitosament el preu del cafè. I un cop a Dinamarca va posar-se a escriure sobre l'Àfrica, primer les seves cartes des de l'Àfrica i després Memòries d'Àfrica. I després, en anglès, 7 contes gòtics el 1934, triat el llibre de l'any del Club Americà del Llibre, que més tard va traduir ella mateixa al danès. Va escriure també contes d'hivern, últims contes...

0: Dixon escrivia amb diferents pseudònims, el més conegut dels quals va ser Isaac Dinesen. Al segle XX ja no era qüestió d'amagar la condició femenina d'escriptora, però potser sí d'amagar la condició de baronessa Blixen per allò de la vida alegre del marit. Per cert, que la Karen, a més de tenir un asteroide, té una flor. Una rosa blanca i delicada, d'olor exquisida, que es diu així, Karen Blixen. Paradoxalment, era tan valenta i forta que els nadius africans li deien Germana Lleona. Potser devia mossegar en privat.
1: Lletres d'or.

0: Del 23 al 26 de juliol, vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit, festa arran de mar fins que surti el sol. Ah, i no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Un estudi liderat per un professor de la Universitat de Lleida alerta que el Prepirineu i el Pirineu català es troben cada cop en situació més difícil pel que fa al perill d'incendi forestal. També preocupen els experts la Costa Brava, la Costa Daurada i l'interior de Tarragona, Joana Cendra.
3: L'informe, encarregat per la Reial Acadèmia dels Enginyers d'Espanya, adverteix de la necessitat de gestionar més i millor 35.000 hectàrees de bosc del Pirineu i el Prepirineu català. Segons Víctor Resco, investigador de la Universitat de Lleida, cal que els incendis, literalment, es morin de gana. És a dir, cal reduir el combustible disponible i això s'aconsegueix, diu, amb cremes prescrites i ramaderia extensiva.
4: Començar amb una crema prescrita i després mantenir-ho amb ramaderia extensiva. Això seria doncs una forma d'aconseguir aquesta reducció del combustible i que se sostingui en el temps, no? Perquè clar, s'ha de mantenir, no es tractem una vegada i ens oblidem, sinó que s'ha de mantenir.
3: A banda del Pirineu i el Prepirineu, l'estudi identifica la Costa Brava, la Costa Daurada i l'interior de Tarragona com a zones molt perilloses.
1: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
5: Corrupció d'uns i altres des de que tinc memòria. Manipulació informativa arreu, sigui el canal que sigui, sigui l'emissora que sigui. Guerres provocades per dictadors que van d'alliberadors i on sempre paga l'humil. En definitiva, caos sense remei. Bé, si hi ha un remei, Ràdio Vila-sacra és el que hi ha.
6: Home, sí,

0: temps per la cultura.
1: Lletres d'or, amb Blanca Busquets. Va viure en el món d'ahir. Stefan Zweig va néixer el 29 de novembre del 1881 a Viena en el si d'una família jueva benestant. Va cultivar molts gèneres literaris i va començar publicant poemes el 1901. De conviccions antibel·licistes es va haver d'exiliar a Suïssa després de la Primera Guerra Mundial, on va treballar com a corresponsal per la premsa lliure austríaca i hongaresa. Va viatjar molt perquè tenia diners per fer-ho. El 1920 va tornar a Salzburg i es va casar. Va conèixer els grans intel·lectuals del moment i va escriure Grans moments de la humanitat, publicat el 1927, i un dels seus grans èxits encara ara. Després, als anys 30, es va complicar molt tot. El compositor Richard Strauss es va negar a eliminar el nom jueu de Zweig com a llibretista del cartell de l'òpera La dona silenciosa, estrenada a Dresden el 1935. L'obra es va prohibir després de ser representada només 3 cops. El 1936, tots els llibres de Zweig van ser prohibits a Alemanya. El 38 es va divorciar i es va tornar a casar. Amb la seva segona dona va fugir a París i després a la Gran Bretanya, als Estats Units, l'Argentina i el Paraguai. Finalment, la parella es va instal·lar al Brasil, a Petrópolis.
2: Per als homes d'avui, que fa temps que hem exclòs del vocabulari la paraula seguretat com un fantasma, ens resulta fàcil riure'ns de la il·lusió optimista d'aquella generació, encegada per l'idealisme, per a la qual el progrés tècnic havia d'anar seguit necessàriament d'un progrés moral igual de veloç.
1: D'ahir sobre la cultura europea que Zweig considerava perduda per sempre es va publicar després de mort el seu autor, el 1944. La peça teatral Jeremia o les novel·les Carta d'una desconeguda i novel·la d'escacs són també entre les seves obres més conegudes. El 22 de febrer del 1942, ell i la seva dona van ser trobats morts a Petrópolis amb una carta de Zweig que deia que el món d'abans s'acabava i que ell no volia veure-ho. A la paperera hi van trobar arrebregats uns quants papers amb amenaces de mort dels nazis. La polèmica estava servida i avui encara ho està. Lletres d'or.

0: si lo teu és la tele a totes hores. Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres. Felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores. Doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall. Doncs, res. Xarxes socials, amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Ràdio Vila-sacra.
9: Ràdio Vila-sacra.
10: Ràdio Vila-sacra.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Un pessic de pensament.
3: És la llei. És la llei.
4: El diccionari jurídic amb Maria Núria Rebetlle.
5: La mediació, què és? Respon Elena Moreno, responsable del Centre de Mediació del Col·legi d'Advocats de Barcelona.
6: Moltes vegades estem parlant no d'un conflicte jurídic, sinó d'un conflicte personal. I de la mateixa manera que una persona se'n va al psicòleg perquè té un problema personal que no aconsegueix resoldre, les parts poden anar a una mediació quan consideren que tenen un problema a la seva vida i no volen judicialitzar aquest problema.
5: Per quin tipus de conflicte és adequada la mediació?
6: Fer reclamacions, doncs, a companyia, a veïns per temes de gastos de comunitat, inclús a nivell familiar, que són d'escassa quantia.
5: Però no tot es pot mediar, depèn de la gravetat del conflicte, per exemple?
6: En principi, hi ha drets que són indisponibles per les parts i que no podrien ser objecte de mediació. Un abús a menors no seria mediable, per exemple.
5: Quins avantatges té en relació a la via judicial?
6: Per anar a la via judicial requereixes una sèrie de serveis, com són el procurador, l'advocat, en alguns casos, que fan que al final el plet resulti més costós del que és la reclamació en si. El bo o l'avantatge més destacable de la mediació és que si la mediació acaba amb èxit, les parts no trenquen la seva relació, o per almenys en la majoria de les vegades no és una relació trencada, és una relació que ha estat reconstruïda.
5: Quina diferència hi ha entre una conformitat judicial i una mediació?
6: La mediació té com a principal característica que l'acord el prenen entre les parts implicades en el conflicte. Les parts són les responsables del conflicte i les responsables de la seva resolució. En les conformitats, igual que en les negociacions, l'obligatorietat per part del jutge de que les parts es posin d'acord ve imposada per un tercer.
5: Qui pot fer de mediador?
6: Estem parlant de psicòlegs, d'educadors socials, d'assistents que tenen una formació específica en mediació. També els advocats, que és el col·lectiu més nombrós, han rebut una formació de màster i tenen una pràctica en alguns casos de caire internacional.
5: En resum, es tracta d'arribar a un acord entre diverses parts sense acudir als tribunals, cosa que suposa un important estalvi de temps i de diners i evita saturar els jutjats. És una via que serveix per resoldre només determinats conflictes. Anualment es fan a Catalunya més de 3.000 mediacions sota la tutela de l'administració. El Col·legi d'Advocats de Barcelona, amb el seu centre, vol promoure la mediació privada.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Josep Lluís Martí, catedràtic de Dret de la Universitat Pompeu Fabra. Què tal? Bon dia, com estem?
2: Molt bon dia, com esteu?
1: Diu llum verda del TJUE a l'aplicació de l'amnistia. Josep Lluís.
2: Doncs sí, el que hem pogut sentir, cal dir que encara no hem vist el text de la resolució, no? Que els juristes sempre necessitem veure la lletra escrita per analitzar l'ús de cada paraula, etc. Però vaja, pel que hem pogut sentir en aquest pronunciament, la resolució anirà en la línia del que ja s'apuntava amb el dictamen de l'advocat general, no? Per tant, no hi ha cap impediment que tingui a veure amb un possible dany patrimonial a la Unió Europea respecte a l'aplicació de la llei d'amnistia, i en particular respecte a aquesta tesi tan peculiar del Tribunal Suprem espanyol de que s'havia produït no només malversació, sinó una malversació que perjudicava els interessos de la Unió Europea d'una manera extremadament indirecta i presumptiva, no? I llavors això el TJUE no ha comprat aquesta tesi del Tribunal Suprem, per tant ara retorna la pilota en els tribunals.
1: Sí senyor, sí senyor, el TJUE per tant avala bona part de la llei d'amnistia. Una miqueta, quin és el recorregut judicial de Puigdemont després de l'aval de la justícia europea a l'amnistia?
2: Doncs aquí hi havia, estem pendents d'un recurs presentat, un recurs d'emparament presentat al Tribunal Constitucional per al cas de l'aplicació a Puigdemont i Junqueras i altres consellers. Aquest recurs d'emparament el Tribunal Constitucional no estava obligat a esperar-se, però s'havia anunciat que esperarien justament aquesta decisió del TJUE, perquè si hi hagués hagut una sorpresa, que no l'hi ha hagut, doncs segurament això hauria afectat la resolució del Tribunal Constitucional, hauria obligat el Tribunal Constitucional a dir alguna cosa, a avalar o enfrontar-se en aquesta hipotètica decisió del TJUE, que no ha estat. Bé. Per tant, ara retorna el cas al Tribunal Constitucional, que és on estava, i el Tribunal Constitucional s'espera que en els propers mesos, veurem amb quina celeritat, resolgui finalment aquest recurs d'emparament. Tot i així, i si fa el que la gent preveu, que és que finalment extengui per coherència amb la seva pròpia sentència sobre el recurs d'inconstitucionalitat de la llei d'amnistia, extengui l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont i als altres, tot i així, recordem que això el que farà és que retorni la qüestió al Tribunal Suprem. Per tant, aquí encara ens queden alguns passos en tribunals espanyols.
1: Bé, Josep Lluís, si m'ho permets un segon, anem en directe justament cap al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, a Luxemburg, i tenim la nostra companya dels serveis informatius, Núria Alcalà. Endavant, bon dia, Núria.
3: Què tal? Molt bon dia.
1: Explica'ns.
3: Doncs ja ho anàveu apuntant, els magistrats europeus el que han fet és avalar el gruix de la llei d'amnistia, per tant confirmen l'encaix de la norma en el dret comunitari. La sentència ha detallat la resposta als dubtes que havien plantejat diversos tribunals a l'aplicació de la norma. D'una banda, respon al Tribunal de Comptes, que recordem va preguntar als magistrats europeus si les despeses del procés podrien afectar els interessos financers de la Unió Europea. La resposta del Tribunal de Justícia és no. No pot considerar-se que els interessos financers de la Unió Europea s'hagin vist afectats i, per tant, decreta que es pugui arribar a extingir la responsabilitat comptable de fins a una trentena de càrrecs i exalts càrrecs que, recordem, tenien un procediment obert allà al Tribunal de Comptes vinculat a les despeses del procés. D'altra banda, l'Audiència Nacional esperava aquesta sentència per concretar si en concret l'aplicació de l'amnistia als CDRs acusats de terrorisme podria haver vulnerat la directiva europea en aquesta matèria. La resposta del Tribunal de Justícia també és no. Considera que la llei espanyola respecta els principis d'igualtat de tracte i de no discriminació i no contravé les directives europees en matèria antiterrorista se li acaba aplicant, en aquest cas l'Audiència Nacional, l'amnistia als 12 CDRs acusats de terrorisme allà. L'únic però que així a grans trets i amb una primera ullada a la resolució ha fet la justícia europea és el termini de 2 mesos que imposa o que recull la llei per aplicar l'amnistia doncs, a tots els afectats, a líders independentistes i la resta d'activistes vinculats amb el procés independentista, i considera que aquest imposar aquest termini de 2 mesos per sí o sí aplicar l'amnistia doncs vulneraria el principi de seguretat jurídica.
1: Moltíssimes gràcies, Núria Alcalà. Qualsevol novetat, línies obertes, ja ho saps, parlem quan diguis. Gràcies, de veritat, merci.
3: Així ho farem.
1: Que vagi bé.
3: A vosaltres.
0: A Ràdio Vila-sacra, busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
4: I ara música.

La H estirada no se sol pronunciar en català i en la majoria de casos només té un valor etimològic. Per exemple, haver, hivern, hora. Però, com passa sovint en aquesta vida i sobretot en la llengua, hi tenim excepcions. En el verb jalar, de menjar. En algunes onomatopeies i quan riem. En estrangerismes no adaptats fonèticament al català i en noms propis que conserven la pronúncia de la llengua d'origen. Pol, hippie, hobby. Una cosa important a recordar. Jalar, haiku o holding són estrangerismes inclosos al diccionari normatiu, però mantenen la H aspirada. No necessàriament fan la H muda perquè s'hagin inclòs al diccionari com ha passat en vol, ok o aixix. Ah, i un petit detall que afecta l'ortografia. Quan aspirem, no apostrofem. El nano és de halar.

0: Obriu les finestres d'una manera nova. Visita l'estudi de Finstral i descobreix les tres qualitats de la finestra perfecta. Bellesa, benestar i sostenibilitat. Per viure les finestres d'una manera nova.
1: T'esperem personalment en un dels nostres Finstral Studio que hi ha a tota Catalunya. Consulta'ns a finstral.com/studio.
2: Catalunya Informa.
3: Ràdio Vilasacra Empordà. És informació.

0: Hi ha un efecte psicològic que fa que el temps sembli passar més ràpid a mesura que ens fem grans. Aquest fenomen s'explica en part per la manera com el cervell processa les experiències. Quan som petits, gairebé tot és nou. El cervell ha de processar molta informació nova, i això fa que els records siguin més densos i detallats. Com a resultat, quan mirem enrere, aquell període sembla més llarg. En canvi, a mesura que creixem, moltes experiències es tornen repetitives. El cervell ja no necessita prestar-hi tanta atenció ni generar records tan detallats. Això fa que, en retrospectiva, el temps sembli haver passat més ràpid. Aquest fenomen està relacionat amb un concepte conegut com a percepció del temps. També influeix factors com la rutina, l'estrès o la manca de novetats. Per això, moltes persones senten que els anys volen quan es fan grans. Curiosament, introduir experiències noves, com viatjar, aprendre coses diferents o canviar la rutina, pot ajudar a alentir aquesta sensació subjectiva del temps.
1: Un viatge en el temps.
2: Bé, no?
3: Màgica, plena de música i cultura.
2: Bé, molt.

0: ministrils de llars.
1: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
0: Ministrils de llars.
1: Demani pressupost al telèfon 688 44 70 67.

0: Ràdio Vilasacra és una gentilesa del poble de Vilasacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: Pareu bé l'orella.
2: Contestador 972-51-12-68.
3: Hola, tiene 16 nuevos mensajes y su buzón de voz está casi lleno. Las personas que le llamen no podrán dejarle un mensaje si no corre alguno que ya no desee guardar. Gracias.
2: WhatsApp 656-19-70-62.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Si la gent fuma molt tabac, dels pulmons podria tindre un atac.
6: Deixa un missatge.
7: Ràdio Vilasacra,

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Veu i cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanche, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.

0: Ets més de platja, llibre i solet? De cafeteria, llibre i croissant? O de sofà, llibre i manta? Sigui quin sigui el teu pla, la lectura sempre és una bona idea. Llegir per viure, per aprendre, per desconnectar, llegir per plaer. La lectura és per a tothom i ens acompanya al llarg de tota la vida. Envoltem-nos de llibres i viurem millor. Llegir, al centre dels teus plans. Pla Nacional del Llibre i la Lectura. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Des de l'Alt Empordà al món. Avui, Torroella de Fluvià.
2: Amb la plana, a frec dels ulls, llaures, sembres, bats, reculls, els béns de la pagesia. Que el primer dels teus orgulls és tenir els graners corulls al poble i a la masia. En el teu cor, Torroella, perdura la vila vella amb la força, carreter en àmpit, llinda i dovella, l'or del temps que descabdella el que en el passat va ser. Tens Sant Genís a Palol, a Sant Tomàs el bressol de romàniques pintures, a Vilacolum el sol, a la Bomba l'Estanyol, a la Guàrdia les pastures. Torroella, terra amiga del farratge i de l'espiga, l'esperit et fa coixí. El clos de la vila antiga que el roig del present relliga les garbes del teu ahir. Torroella de Fluvià, vius envoltada pel pla que en cada gleba t'aferra. Et vetlla Sant Cebrià, que el celliri de la mà per beneir-te amb l'esquerra.

0: Ei!
1: Associació Remplant Flimfla. Ho entens ja?
2: Doncs això i així de clar.
3: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
4: L'endemà de l'amor, per Guillermina Mota.

0: Memòria de Josep Carner.
1: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
2: Tota la programació a fastempordà.cat. Revolució tecnològica. ISDE.
3: Els nous temps demanen noves solucions.
4: Ditec Comunicacions. Som la teva empresa de tecnologia audiovisual. Duem a terme projectes immersius, sales de reunions, aules de formació, esdeveniments i congressos, solucions per al sector sanitari

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: 6 de cada 10 empreses han vist com a l'hora de contractar hi ha hagut candidats que es feien enrere

0: L'Observatori de la PIME a Catalunya, Oriol Amat, ha explicat que això provoca una pressió sobre els sous.
1: Hi ha també una part important de persones que renuncien inclús quan ja tenen l'oferta, i per tant les empreses troben que han d'incrementar els preus, diguem, la retribució que tenien prevista per a aquell lloc de treball.
0: Segons l'enquesta, la situació és especialment complicada a l'hora de cobrir vacants de tècnics qualificats amb sous inferiors a 35.000 euros. A més, s'hi afegeix el problema de la mobilitat. La poca oferta d'habitatge fa que augmentin els desplaçaments en unes vies que sovint ja estan saturades o tenen un transport públic deficient.
2: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
3: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
4: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra, IAPA.

0: Tireu bé l'orella.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Hola, bon dia. Trobant contigo. Trobant contigo.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.

0: informació, música, entreteniment.
1: En el 107 de la FM...
0: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

La Festa Major de Cornellà del Terri està vinculada a l'antiga tradició de l'Arbre de Maig, una celebració que gira a l'entorn de l'arribada de la primavera i de l'esclat de la natura, simbolitzada per un arbre conegut popularment com el maig. Els actes festius s'inicien el divendres sant i culminen el dilluns de Pasqua, quan, al voltant de l'arbre, es representa el Ball del Cornut, una antiga dansa recuperada l'any 1977. Aquesta, segons alguns autors, podria representar l'expressió de joia del poble per un dels capítols més significatius de la història local, la fi dels mals usos. En aquesta popular festa s'hi pot veure també un ritual que té les arrels en els primitius cultes a la fertilitat i la procreació i que se simbolitza mitjançant els corns del poc fecundador. El divendres sant, doncs, els joves del poble, acompanyats per un gran seguici de vilatans i visitants, són els encarregats de tallar l'arbre plantat l'any anterior. A la plaça es crea una gran expectació. Grans i petits esperen l'espectacular caiguda de l'arbre vell per fer-se amb la cornamenta que el decora. Acabat aquest ritual, gran part del poble es dirigeix a localitzar un gran arbre nou, generalment un pollancre d'uns 20 metres d'alçada, per tallar-lo amb cura i conduir-lo triomfalment fins a la plaça Major. El dilluns de Pasqua, aquest nou exemplar substituirà l'arbre caigut que ha presidit la plaça fins al divendres sant. El nou arbre és guarnit amb banyes d'animals i una senyera al capdamunt, i plantat al centre de la plaça amb cordes i escales. Els dansaires recorren amb alegria al centre de la població, saltant i ballant al ritme de la música d'una cobla, fins que, sobtadament, apareix el cornut, coronat amb un barret de pell que du dues banyes de boc. Sis parelles l'encerclen formant una rotllana i el cornut pren una noia de la mà i trenca la rotllana per sortir furtivament i desaparèixer amb ella per un carrer adjacent. La cobla continua amb la música festiva i al final també interpreta algunes sardanes. Aquest Ball del Cornut, celebrat en un ambient d'alegria, bromes i bon humor, és únic a tot el territori català i constitueix també un clar exemple de la capacitat de recuperació de les tradicions, ja que la coreografia i la música que hi sona s'havien perdut i van haver de ser recuperades dels vells documents deixats pel folclorista Joan Amades.

0: Quina sort estar tranquil. Recordi bé aquesta combinació.
1: A la platja, risc zero. A la piscina, risc zero. Al llac, risc zero. A les roques, risc zero. Al riu, risc zero. Aquest estiu, banya't en espais vigilats. No entris a l'aigua si no et trobes bé. Vigila sempre els infants. Sempre que puguis, banya't acompanyat. Aquest estiu et banyaràs segur. A l'aigua, risc zero. Generalitat de Catalunya.

0: jogues puzzles.
1: Lo que fem.
0: Jo els treballs.
2: Si tu jogues puzzles,
1: tenim moltes feines.
2: Si un no ho sap, l'altre company li diu i ho podem fer entre tots.
3: No feines, feinades.
0: Jo tinc molts amics, per cert. Jo tinc 5. És un joc espacial.
4: Exploradors.
5: El pilla-pilla no hi juguem mai.
0: És un joc espacial.
6: Són les meves més preferides.
7: Ens cuiden i ens ensenyen les coses.
8: Bueno, jo m'ho passo bé.
9: No sé si ells ho passen bé.
8: Sí.
0: És un joc espacial.
10: Per mi és el més guai de Catalunya.
11: Som com una família.
12: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
13: És genial.
14: És la millor.
15: Estudiem en sèrio.
16: Per què?
17: Per totes les coses.
18: Per totes.

0: L'any passat, els Mossos d'Esquadra van rebre de mitjana 47 denúncies al Dia de Dones per maltractaments en l'àmbit de la parella. Ho ha revelat el director general del cos, Josep Lluís Trapero, a la clausura de la jornada sobre feminicidis que organitza el cos.
1: L'any passat es van denunciar 17.258 agressions en l'àmbit de la parella, 4.103 en l'àmbit familiar i 3.116 casos de violències sexuals. Aquestes xifres parlen per si soles. Parlen de dolor i d'un sistema al que li queda moltíssim camí per recórrer si vol que les dones se sentin segures a casa seva, al carrer, a la feina, de dia i de nit.
0: El major dels Mossos ha admès que mentre que els indicadors generals de seguretat ciutadana milloren, les xifres sobre les violències masclistes empitjoren. Entre el 2008 i el 2025 hi ha hagut 221 víctimes mortals per violència masclista a Catalunya, de les quals 179 es van produir en l'àmbit de la parella o l'exparella. En 3 de cada 10 casos hi havia denúncies anteriors. A més, 7 de cada 10 dones convivien amb l'agressor.
1: L'any passat es van denunciar 17.258 agressions en l'àmbit de la parella, 4.103 en l'àmbit familiar i 3.116 casos de violències sexuals.
2: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa, pensa.
3: Tots junts cantarem cançons de la Costa Brava. La veritat, quan jo tenia pocs anys, el pare em duia amb la barca i em deia, quan siguis gran, no et fiïs mai de la calma.
4: Memòria de Josep Carné. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
5: Avui escoltarem Memento, en la veu de Lluís Soler.
6: 1714. Catalunya al pal. Que el siguen la terra, la sembren de sal. Ningú no ho creuria, no fos que un tossal té feta caserna una catedral. Catedral de Lleida, estrany ni heral, monument agregui del rei deslleial, amb ton blanc d'Espanya sobre l'art pairal i fendint les voltes corneta i timbal.
4: Memòria de Josep Carné.
7: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo, o que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
8: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
9: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
10: M'interessa.
11: Bar Cafeteria La Bahia. Per gaudir molt més del teu dia. Ens trobaràs carrer Pep Ventura, número 10, Roses. Telèfon 972 25 67 67.
12: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!

0: Pareu bé l'orella.
1: Flash Bazar Empuri Brava.
2: Objectes de regal, decoració...
1: Tot per la llar, detalls.
2: El que busques pel detall perfecte.
1: Carrer Puigmal 44, Empuri Brava. I a Roses. Gran Via, Pau Casals 187.
2: Flash Bazar.
1: Empuri Brava.

0: què és això?
1: Buf! Tot el que busco. Oh!

0: sopar amb nosaltres?
1: Sí!
0: Seleccionat i mirat de ben a prop.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Bones, nosaltres som uns alumnes de segon d'ESO i avui us presentarem un llibre anomenat La porta dels tres panys i l'autora és Sonia Fernández Vidal.
1: Després de rebre un misteriós missatge, en Nico recorre un nou camí per anar a l'institut i descobreix una casa que no havia vist mai abans. La resolució d'un enigma li permet entrar en el que resultarà ser un lloc estrany, on neixen universos. Hi ha un got que apareix i desapareix, i és possible teletransportar-se.
0: La porta dels tres panys, ara convertida en trilogia i totalment actualitzada, és la primera obra que explica la física quàntica de manera divertida i comprensible. Els lectors

0: I parlant d'emocions.
1: 18.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Made in Europe.

Del 23 al 26 de juliol, vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit, festa arran de mar fins que surti el sol. Ai, no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.

Dels diversos estats senyorials que van existir a Catalunya durant l'edat mitjana i l'època moderna, el comtat d'Empúries destaca per haver tingut més recorregut històric. Va sorgir en el moment de la reconquesta carolíngia i l'aparició de la marca hispànica, esmentat per primer cop l'any 812, i es va mantenir governat per diverses famílies fins a la fi de l'antic règim i la desaparició de les jurisdiccions senyorials. La incorporació del comtat als dominis de la corona catalano-aragonesa es va produir l'any 1402, quan el títol de comte va passar al rei Martí l'Humà.

En l'últim terç del segle XIV, el comte Joan I s'havia enfrontat directament al bisbat de Girona pels intents de convertir Castelló d'Empúries en seu episcopal. En paral·lel, les disputes amb el senyor de Foixà van derivar en una guerra oberta contra la corona, la invasió d'Empúries i l'empresonament del comte rebel. A la mort d'aquest, el 1398, el van succeir dos dels seus fills, Joan II i Pere II, que va governar, per cert, només 40 dies i va morir sense tenir un hereu directe. Amb l'extinció de la segona nissaga comtal d'Empúries es va posar fi al

0: règim d'independència que havia ostentat el comtat des del segle X. Tot just havia pres possessió del títol de comte, Martí l'Humà va decretar la vigència de les Constitucions de Catalunya i els usatges de Barcelona a tot el territori d'Empúries. D'aquesta manera, s'abolien part del dret i de les lleis pròpies que havien regit fins aleshores. Tot i així, la concessió d'alguns privilegis reials va comportar una etapa de relativa estabilitat al comtat. A partir del 1409, l'endeutament de la corona va comportar l'empenyorament del territori i l'administració per part de la Diputació del General i de la ciutat de Barcelona. La tercera dinastia comtal, sotmesa a l'autoritat de la monarquia, va sorgir el 1456, quan el rei Alfons IV el Magnànim va donar en feu als dominis d'Empúries al nebot, Enric II d'Aragó. Amb l'entrada a l'època moderna, el comtat va viure una etapa de decadència, amb un poder comtal cada cop més debilitat, una crisi demogràfica important i una davallada de l'activitat manufacturera i comercial, concentrada principalment a Castelló d'Empúries. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, gràcies.
0: Gràcies de què?
1: Hola, de que em diguis
0: benvingut. Ah, sí, sí, anava a dir ara. Sí, no, no, sempre. Benvingut sempre en aquest programa. Comtat d'Empúries. Els comtats que conformen... Normalment, nosaltres, quan parlem de, del passat medieval, parlem de Catalunya,
1: sí,
0: o de la
1: sí.
0: corona catalana-aragonesa, però és evident que la situació no era tan simple com ara ho diem, i que els comtats tenien molt de pes. I el d'Empúries el que més?
1: Comtats de Rosselló i Cerdanya, el comtat de Pallars, el comtat de Besalú, Girona, Urgell, Barcelona... Em sembla que els he dit tots, no? Potser em falta...
0: Jo diria que sí.
1: Però aquí, potser part de les característiques que a vegades donem a l'Empordà, també hauríem d'anar cap al costat d'Empúries, allò que sempre... No, és que estan tocats per la tramuntana. Sí, potser sí. Sí. Però el comtat d'Empúries és molt important per moltes raons. Primer,
0: Perdó, hi ha una identitat pròpia. Això és un tema clau.
1: Sí, també molt marcat per la geografia, que no ho tenim gaire, això no ho tenim gaire comú, és a dir, al límit les Alberes, al mar Mediterrani, cap al sud hi ha el comtat de Girona i aleshores ja es troben al comtat de Besalú. Clar, a tot aquest territori, que més o menys és l'Empordà, té unes característiques determinades. Primer que tot, no diguem reconquesta, és conquesta carolíngia. Des de la conquesta carolíngia, reconquesta no, mai els carolingis havien anat, és a dir, després del poder, això és el que diu tota la colla de l'Antoni Virgili i de tots els sí. medievalistes, que no digueu reconquesta. A l'alumne que diu reconquesta, el suspenen. Aquí reconquesta, això és un pensament històric espanyol que està basat en ideologia política, en fets això no és conquesta i població. I aleshores, dins d'aquest criteri, és veritat que aquí és, que gairebé dura 1000 anys, aquest comtat, té totes unes característiques amb les quals gairebé es podria dir que és potser dels retrats més fidedignes de la continuació del poder feudal fins que el Martí l'Humà i llavors totes aquestes característiques doncs, que agafa a partir del segle XV. És un tema extraordinari de coneixença, d'investigació i que pot veure molt de les seves restes doncs, voltant pels llocs antics del comtat d'Empúries. Entre ells, fonamentalment, doncs que es mogui per Castelló d'Empúries, que es mogui per les viles que tenen aquesta situació, i potser hi ha gent que li sona una cosa molt curiosa, que ara ho parlàvem amb en Josep, la persona que ara parlem, no? Que l'Esteve Albert va fer una obra, l'Esteve Albert i Corp, que era un, diguem, un boig de Mataró, de Dosrius, va fer una obra teatral que es deia, no sé si deia la batalla de la bandera o la fi del comtat d'Empúries, que hi ha molta gent que això ho ha vist de forma turista i turística i que dona una gran referència sobre un fet molt important per la història de Catalunya, que és el comtat d'Empúries.
0: Qui ens ajudarà a entendre el comtat d'Empúries i la seva llarga i riquíssima història és en Josep Colls, que ara comentava en Josep Maria Soler Sabater, professor de Geografia i Història a l'Institut Ramon Muntaner de Figueres i professor associat d'Història Econòmica a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Girona i que ha fet força recerca sobre el comtat d'Empúries, especialment a l'edat moderna, però evidentment, per fer una recerca d'una època s'ha de saber d'una altra, perquè si no malament rai. Senyor Colls, moltíssimes gràcies per haver vingut a l'Enguàrdia.
2: Moltes gràcies per convidar-me.
0: El comtat d'Empúries, potser des d'una visió anava a dir catalanocèntrica, però és barcelonocèntrica, diguem-ho clarament, potser ha quedat una mica oblidat dins de la història de Catalunya, i és evident que no només ha tingut un gran pes, sinó que a més ha tingut una política pròpia durant segles segles i segles.
2: Sí, exactament. Durant segles, diguéssim, es manté bastant al marge del que és la, la política que du a terme el Casal de Barcelona, en períodes d'aliança i en períodes d'enfrontaments, però sí que és veritat que fins a finals del segle XIII ja es pot parlar d'una... d'una independència formal d'aquest territori. Després, posteriorment, esclar, jo crec que el problema ha sigut principalment el fet que a partir de, sobretot, la Baixa Edat Mitjana, és un territori que entra bastant en decadència a nivell demogràfic, a nivell econòmic, va perdent pes, es va ruralitzant en certa manera també, perquè van perdent pes certes activitats.
0: Era més industrial,
2: més
0: de l'època,
2: manufactureres, sí, etc. I també és veritat que aquest títol de comte d'Empúries acaba molt subsumit entre molts altres títols, perquè les famílies que l'ostentaran, diguem, acabaran sent famílies de la noblesa castellana. Llavors, passarà a ser un títol més, aquests comtes deixaran de viure-hi i per tant, bé, acabarà sent un territori que perd pistonada clarament. També s'ha de dir que és un territori que s'ha estudiat molt poc, és a dir, el comtat d'Empúries realment és un tema que encara es pot estudiar moltíssim a nivell historiogràfic. Hi ha molta documentació que ha estat molt poc explorada o gairebé gens, per tant, bé, segur que se'n podran dir moltes més coses en el futur si segueix sent un tema d'interès.
0: Suposo que l'època de la conquesta carolíngia, els nuclis de població del futur comtat devien concentrar-se molt al voltant del que són les runes d'Empúries, etcètera, més alguns nuclis dispersos, sí. Però és evident també que el comtat es va concentrar com a capital i lògica de Castelló.
2: Correcte. Hi ha un moment, és poc conegut això, hi ha poca documentació per poder-ho precisar, però hi ha un moment en què Empúries encara es manté, en l'època tardoantiga i principis de l'alta edat mitjana, encara s'hi manté, sembla ser un cert nucli de poblament, però això acaba perdent-se i Castelló ja a partir del segle 10-11 comença a emergir. I ara recentment...
0: Amb el nom de Castelló? Sí. Perquè vull dir que això ja implica una certa fortificació,
2: sí,
0: no?
2: Sí, Castillonis. Bé, ara, de fet, molt recentment s'han trobat vestigis d'època romana en algunes excavacions arqueològiques que s'han fet.
1: A Castelló?
2: A Castelló mateix. De manera que això canvia una mica el que se sabia fins ara o el que es pensava fins ara, que és que potser era un nucli més d'origen al medieval. Doncs probablement aquí s'hagi de revisar tot això. I possiblement ja en època romana hi havia un nucli de poblament i potser un nucli fins i tot fortificat.
1: Perdona, quan parlem d'Empúries, Empúries, parlem d'Empúries, el que tothom sí. coneix per la zona romana d'Empúries, al costat de l'Escala.
2: Sí, sí, que encara...
0: Al costat de l'Escala,
2: Sí, sí, sí.
0: Alguns arqueòlegs es remolaran a la tomba si deixes la grega,
1: Sí. Tens raó. Ara m'has fet rectificar a mi, de veritat.
2: La grega i la romana, que esclar, encara estan molt per excavar i que no se'n coneix una petita part.
1: Grega i romana, perdó.
0: Sí, sí, grega i romana, sí. En tot cas, aquest primer nucli és el que serà la construcció del comtat. També funciona exactament igual que el comtat de Barcelona i els altres comtats catalans, amb què són els carolingis el que designen a una mena de funcionari,
2: sí,
0: etcètera.
2: Correcte. Sí, sí, sembla que és així, almenys en un primer període són comtes de nomenament carolingi. El que passa que, així com també amb el cas d'altres comtats, comtats d'aquesta marca hispànica, doncs a poc a poc van patrimonialitzant aquest títol de comte i van apareixent unes nissagues. Hi haurà una primera nissaga comtal a partir de finals del segle IX, i aquesta serà una nissaga que perdurarà fins a finals del segle XIII. Així, a grans trets, seria aquest l'origen d'aquest comtat.
0: S'ha de dir que en l'etapa prefeudal, per tant, segle X-IX, els enfrontaments entre aquells comtats que estan a cavall entre els ser funcionaris carolingis i nissagues familiars, és una cosa que no... En alguns casos més clar i en altres menys, són molt durs. Per exemple, el germà gran de Borrell II, Armengol, serà mort probablement pel comte d'Empúries o per les masnades empurianes, no? Sí, vull dir que, i això no era cosa tan inhabitual.
2: No, no, i fins i tot també hi haurà períodes en què el títol de comte d'Empúries quedarà unit també al de comte de Rosselló, és a dir, hi haurà un període en el segle X en què els dos comtats d'alguna manera estaran sota
0: una certa
2: mateix...
0: lògica també,
2: sí,
0: geogràfica.
2: Territoris...
1: No amb Cerdanya, només en Rosselló.
2: Amb Rosselló. I posteriorment tornarà a haver-hi una divisió entre els dos comtats, és a dir, que hi haurà períodes d'un cert moviment, el que serien els límits i també el control de... de les nissagues.
0: En el comtat de Barcelona, a partir de Ramon Berenguer, per tant, principis del 11, es pot ja parlar d'un comtat ja estable, malgrat sí. que Borrell ja déu-n'hi-do, però amb Ramon Berenguer ja... el comtat d'Empúries, quan es pot parlar d'un comtat ja estabilitzat?
2: Sí, a partir del segle...
0: Relativament, tot és
2: sí,
0: molt
2: sí,
0: relatiu.
2: Sí, a partir del segle 11 ja, diguéssim, que aquesta nissaga comtal es mantindrà de forma inalterada fins a finals del segle XIII. Per tant, jo penso que és aquest moment en què el comte d'Empúries, malgrat mantenir una certa independència, d'alguna manera doncs arriba a pactes amb el Casal de Barcelona i d'alguna manera assegura el control del seu territori.
0: Per què no va ser el Casal de Barcelona i no, per exemple, el d'Empúries, i podíem parlar d'Urgell, però no és el cas, però que van encapçalar la gran força del que seria després Catalunya o la corona catalana-aragonesa? Empúries, què li va passar? O què no li va passar?
2: Possiblement va quedar envoltat de territori sota el control dels comtes de Barcelona i potser no hi va haver prou força o no va convenir per algun motiu. Això és un tema que realment està poc
0: treballat
2: i poc treballat.
1: L'economia, el comerç, la població, les muralles de Barcelona, clar, tot això...
2: Clar, jo penso que això pesava molt. Potser més aviat hauríem de plantejar-nos el com va ser que va poder sobreviure com un ens al marge del comtat, més que pas al revés, probablement.
0: I per què? Llavors,
2: aquí és on entra una mica, ens movem encara molt en les hipòtesis. És un tema que jo directament no l'he treballat, perquè jo he treballat, com has dit abans,
0: la part moderna,
2: però hauríem de veure quins jocs d'interessos varen haver-hi aquí. És un tema que jo no m'atreviria a fer una afirmació sobre el per què.
0: En tot cas, la política independent del comtat d'Empúries, ben bé fins ben entrat al segle XIII, és evident que xoca sovint amb el comtat de Barcelona i amb tot
2: sí.
0: el comtat de Barcelona cada cop més en aquells 200 anys
2: sí.
0: des del moment de la Constitució grossa, diguéssim, forta del
2: sí,
0: segle
2: sí, sí.
0: XI, comença a créixer, a establir una política diplomàtica no només militar, molt més important, amb una visió molt més ambiciosa del territori. Empúries és aquella mosca que empipa,
2: Sí. Sobretot en el segle XIII, jo penso que aquests enfrontaments arribaran una mica al punt àlgid, no? Sobretot en el moment en què aquest comtat d'Empúries es va trobant una mica envoltat d'una sèrie de viles reials amb un pes cada vegada més important, directament promocionades des de la monarquia. Estem parlant de Palamós al sud, Figueres... Jo penso que en aquest moment el comte d'Empúries està realment lluitant una mica per mantenir aquesta mena d'independència respecte al Casal de Barcelona, i no li posen fàcil. I realment probablement també hi va jugar doncs, una mica el tarannà personal d'alguns comtes que malgrat el desequilibri de forces van anar al xoc. Per exemple, doncs, hi ha el famós episodi de l'atac a Figueres. El comte d'Empúries ataca la vila reial de Figueres, pràcticament sembla a mig destrueix, de manera que realment és anar molt a forçar el conflicte i té totes les de perdre, evidentment.
0: El primer terç del segle XIV és quan es canvia, quan perd la nissaga comtal fins aleshores, perd descendència i no s'ha de renovar.
2: Sí.
0: Cap on va parar?
2: Bueno, llavors va parar a una branca vinculada al Casal de Barcelona. Per tant, d'alguna manera passa a una branca més sota el control de la pròpia monarquia. Que això, a nivell teòric, hauria de ser així. Després, a la pràctica, els descendents d'aquesta nissaga sorgida a principis del 14, també acabaran tinguent enfrontaments.
0: És que estem en el període feudal, sí, també això s'oblida de vegades.
2: Sí, sí.
0: Ara ho veiem amb ulls del segle XXI, territoris, estats, no funciona així, no, són
1: tothom
0: famílies...
1: Tenia poder, tothom tenia grups...
0: I ara tothom ho posava sobre la taula, quan tocava.
1: Sí, sí, tenia lleis pròpies i juridicions
2: pròpies. Per exemple, un motiu, per exemple, de conflicte en aquesta època del segle XIV serà l'intent de recuperar la seu episcopal. Una seu episcopal que havia sigut en l'època tardor antiga, el bisbat d'Empúries. És un bisbat que acabarà perdent-se justament en aquest moment del pas entre l'edat mitjana, perdó, entre l'edat antiga i l'edat mitjana. El territori se l'acabarà atribuint al bisbat de Girona, però en el segle XIV hi ha un intent, hi ha un intent de recuperar aquesta seu episcopal. Això implicarà, evidentment, un conflicte fort també amb el bisbe de Girona, que és també un senyor feudal important a tota la zona, i que, lògicament, mourà els seus fils amb la corona per evitar-ho.
1: Però això es pot veure encara ara sense documents, només anant a Castelló d'Empúries mirant l'església.
2: Sí, sí, que es coneix com la catedral, la catedral de l'Empordà.
1: És extraordinari.
2: Sí, sí, sí, les dimensions, l'estructura del propi temple ja buscava
0: que tenia seu.
2: Que acabés sent seu episcopal.
0: Aquesta segona nissaga comtal es consolidarà i farà que Empúries, tot el comtat, tiri cap endavant o s'empobrirà?
2: Bueno, esclar, estem al segle XIV, sí. Jo diria que fins al mitjans del segle XIV hi ha un període d'una certa estabilitat i prosperitat, i això ens ho mostren alguns estudis que s'han fet sobre l'economia pròpia de Castelló, aquesta draperia castellonina que sembla que viu un moment àlgid, també a nivell demogràfic sembla que hi ha un moment d'un ple demogràfic. Però, esclar, això, hem de tenir en compte que hi ha la Pesta Negra, perquè al mig hi comença tota aquesta crisi...
1: 1347, no?
2: 1348,
0: quan arriba en aquesta zona. 1347 és quan arrenca Crimea, 48 arriba, altres ho diuen, parlen del 49, perquè depèn de la zona...
2: Depèn de la zona,
1: sí. Diuen l'home l'any primer.
2: L'any primer és 1373.
0: Sí, sí,
1: 1373,
0: correcte. Però que és un any de males collites, però és que el segle XIV deixa el
2: cor, Llavors, aquesta segona meitat del segle XIV, aquí s'ajuntaran dos problemes greus, no? Un serà tot l'impacte de les pestes a partir de 1348-49, i després també les dues últimes dècades del segle en què hi torna a haver-hi un conflicte obert entre els comtes i la monarquia.
0: I això provoca, m'imagino, perquè estem parlant d'unes guerres no com les hem conegudes, amb què grans exèrcits no és això, normalment són bandes més petites, però tot i així provoquen unes malvestats de
2: sí, exacte,
0: ordre,
2: no? és una guerra discontínua, una guerra segurament de petits exèrcits, però que van generant una inseguretat, una certa por a freqüentar aquest territori en què pots ser objecte. Estic parlant més sobretot de mercaders i de tràfic de mercaderies, doncs segurament això afecta aquest tipus d'activitats.
1: La no conclusió del castell de Montgrí té alguna cosa a veure amb això?
2: Bueno, la no conclusió és una mica anterior.
1: Bueno, que no està acabat.
2: És una mica anterior això, i té a veure justament en aquell moment que ara comentàvem fa una estona quan la primera nissaga feudal, la primera nissaga de comtes entra en conflicte amb els monarques, Jaume I, i és el moment en què es comença la construcció del castell, i és això que us comentava, no? d'aquest encerclament del comtat amb les viles reials, a Torroella també, que no l'he dit abans, com a vila reial important a l'entorn del comtat, i la construcció del castell, que evidentment el castell situat damunt de la muntanya del Montgrí permet un control visual a tot el territori del comtat. Sí, sí.

Durant més de 1000 anys, el comtat d'Empúries va englobar una part considerable del territori empordanès. Es pot trobar una descripció geogràfica en un text d'autor desconegut de la segona meitat del segle XVI que es va titular Relación y descripción del condado de Empúries en el obispado de Gerona, provincia empuritana en el Principado de Cataluña.

comtat d'Empúries consisteix en dues parts. La una, que és principal, és la que avui posseix el senyor duc de Sogorb, comte d'Empúries. L'altra són els llocs empanyats del dic comtat que es poden redimir i diu-se el comtat d'ell segons que abans se veurà. Té aquest comtat 6 o 7 llegües de largo i 2 d'ample. Hi ha muntanyes, garriga, hortes de regadiu i plans de seca entorn. Hi ha terra fructífera i profitosa segons la qualitat d'ella. El comtat per la part de llevant i de migjorn i part de ponent està circuit de muntanyes. A migdia està el port i mar de roses. Té el golf de roses 2 llegües i mitja d'ample. La punta de llevant és camí de Cadaqués i Cap de Creus, i la de ponent, Sant Miquel de les Medes. Afronta a tramuntana i ponent amb el camí real que va de Perpinyà a Girona. La vila de Castelló és la principal de l'estat on resideix el governador del comtat d'Empúries, audiència i oficials de justícia. És vila murada de pedra i cal quadrada, amb ses torres redones i quadrades. Té fosso o vall i l'aigua va per la major part d'ell. Té aparell de fortificar-se, perquè tota la muralla és terraplanada i té la campanya rasa per totes parts sense padrastre ningú. Ens la mateixa vila fa padrastre al pla. Té molts horts al rededor amb abundància de sèquies d'aigua. Té 8 portals, dels quals n'hi ha ara 2 de tancats que els tancaren per la guerra. Hi ha en la dita vila més de 450 cases. Està partida en diversos carrers. Hi ha 7 places dedicades per mercaderia i tractes de la vila, entre les quals hi ha 3 places raonables. És la església gran i molt bona edificada com a catedral. Hi ha en la dita església al peu de 40 beneficis eclesiàstics, de servits tots. Val la renda de dita iglesia al peu de 40 lliures barceloneses a cada un. Té l'uduc en la dita iglesia un patronat que es diu de Sant Nicolau. Val la renda 8 lliures per lo peu de l'altar.

0: Això és En Guàrdia.
1: Ràdio Vilasacra.
2: Estem aquí a l'Enguàrdia amb en Josep Colls i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant del comtat d'Empúries i de la seva llarga i riquíssima història. Senyor Colls, acabem de sentir aquesta descripció geogràfica del posterior, des del segle XVI, però suposo que els termes que ens expliquen són més o menys els que es van mantenir al llarg de la història del comtat d'Empúries, òbviament en moments més amples i moments més petits, no?
3: Diguéssim que al llarg del temps aquest comtat anirà perdent alguns territoris, sobretot de la part sud, i després, a partir del Tractat dels Pirineus, també el que seria la Vall de Banyuls, que caurà, diguéssim, del costat francès. Però sí, a veure, en el segle, en l'època que podríem datar aquest text, és a grans trets la meitat oriental del que avui dia és l'Alt Empordà i una miqueta del que seria la comarca del Baix Empordà.
2: Els últims temps de la nissaga comtal, la segona nissaga comtal empuritana, a finals del segle XIV, hem comentat que són molts mal temps per tots els territoris catalans, diguem-ho així, de manera ampla. Serà la causa clau del canvi de dinastia?
3: Bueno, hi ha, com us deia, una situació de conflicte que acabarà de fet amb una impossibilitat d'heretar el títol, llavors, com que en realitat era una nissaga que estaven emparentada amb el propi casal de Barcelona, el títol acabarà a mans del rei, de Martí l'Humà.
2: L'últim rei del casal.
3: L'últim comte d'Empúries d'aquesta segona nissaga mor sense descendència i, per tant, acabarà passant el títol en el rei Martí l'Humà, com aparent que era.
2: Però clar, Martí l'Humà també morirà sense descendència
3: també,
2: legitimada.
3: Per tant, passarà doncs en el seu successor, que serà Ferran d'Antequera, efectivament. Passarà els Trastàmara.
2: Amb una carambola absoluta, passem d'una nissaga comtal pròpia, amb cap de molt poc temps, amb 10 anys, a una nissaga, castellana. Clar,
3: el que passa que Ferran d'Antequera heretarà un comtat d'Empúries que està... heretarà el títol, lògicament, però tot el que eren les rendes del comtat estaven empenyorades. Martí l'Humà, de fet, les havia empenyorat tant a la Diputació del General com al Consell de Cent, i per tant hereta un comtat del qual pràcticament no en pot cobrar rendes durant uns quants anys.
2: Per què ho havia fet, això, Martí l'Humà?
3: Per deutes.
2: Qüestions,
3: transaccions.
2: Per
3: deutes i per, diguéssim, poder resoldre segurament també algunes friccions amb aquestes institucions.
2: Però clar, això suposo que probablement empobria el territori, perquè encara que no podem parlar, com en altres èpoques, en què si no hi ha captació d'impostos, l'Estat no pot... Això no anava així, però ben segur que l'interès del senyor sobre el territori devia ser molt baix i no podien treure...
3: Segurament, hi havia segurament també certs boicots en el mateix territori.
4: Enfrontaments interns, clar.
3: Clar, i llavors també en aquestes situacions, que no serà l'últim cas, més endavant hi haurà altres moments en què les rendes del comtat quedaran sota tutela d'altres institucions. Esclar, en aquests moments hi ha aquests petits senyors feudals al territori que de vegades aprofiten per atribuir-se certes rendes que fins aquell moment cobrava el comte. També hi haurà, doncs, segurament qui aprofiti per deixar de pagar certes rendes. Hi ha un cert descontrol.
4: Tot conseqüència de la meitat del segle XIV, tota la crisi de la pesta negra, que això dura anys i panys.
3: Exacte.
2: I el segle XV tampoc no és que vagi molt bé, perquè les pestes, ens oblidem de comentar-ho, però n'hi havia moltíssimes, però a més de tot això, hi ha un canvi de dinastia, una guerra, un abandonament per part de la monarquia de molts territoris catalans, guerra civil, guerres civils que a l'Empordà pesen molt, etcètera, etcètera. Per tant, tampoc és una situació senzilla. No?
3: Clar, i tinguem en compte que també aquest pas de la segona nissaga cap a aquesta, diguéssim, aquesta tercera nissaga, en realitat és la família, doncs, reial, no? Esclar, això què significa? Significa també que els comtes deixen de viure en el territori.
2: Clar.
3: Això passa a mans ja de gent que viu molt lluny del territori, que ho ha de gestionar a través d'administradors i de gent, per tant, que no tindrà un coneixement tan directe del que és el territori, dels vassalls, de les relacions també, doncs, amb les oligarquies locals, no? Uh-huh. I em penso que això també és un factor que cal tenir en compte en aquesta decadència.
2: Però fins aquell moment, com era l'economia emporitana? Se'n sortien?
3: És a dir, a veure, sobretot...
2: Durant mil anys te n'has de sortir una mica, si no mal.
3: Hi haurà períodes, això suposo que totes les cases nobiliàries passen per alts i baixos, hi ha períodes en què hi ha uns endeutaments importants, sembla, i aquests finals de nissaga també solen coincidir, amb aquestes èpoques conflictives, solen coincidir en moments de fort endeutament. Però a veure, evidentment, al darrere d'aquestes economies de nobiliàries hi ha d'haver una capacitat per recaptar renda i recaptar impostos sobre el territori, no? Llavors, clar, els moments de crisi econòmica, això es fa molt més complicat, els moments de falta d'un control directe, doncs es perd capacitat de recaptació.
2: I per tant, les mateixes indústries del territori tampoc deuen passar-ho bé, no?
3: Segurament, tot el que seria la inestabilitat, els conflictes, la guerra, això dificulta, doncs, el pas de mercaderies. Tinguem en compte que el comtat d'Empúries juga un paper important en el comerç entre la Corona d'Aragó i França. És un punt intermig, aleshores és ruta de pas de mercaderies i
4: mercaderies a la segona ciutat de Catalunya, que és Perpinyà, clar
3: estem entremig, entre Girona i Perpinyà, hi ha Castelló d'Empúries, com a vila important, en aquest moment Figueres és molt, molt, molt reduït a la seva mida en comparació a Castelló. Llavors, clar, aquesta inestabilitat dificulta aquest paper d'intermig, d'estar una mica entremig d'aquestes rutes comercials.
4: I la decisió de canviar el mercat o la figura de Figueres pot ser que també perjudiqui, diguem, l'evolució del comtat?
3: Segurament. És a dir, això ja és un fenomen més que el viurem més en el segle XVI, aquest creixement de Figueres en un moment en què al mateix temps Castelló està perdent pes, està perdent importància, població... Hi ha molts documents de l'època que ho atribueixen a la puixança de Figueres, que és vila reial, que és una vila que, malgrat que és molt més petita que Castelló, té lloc a les Corts, té representació a les Corts, i que, per tant, sembla que té al darrere l'ajut, no?, de la monarquia.

0: Des del 1416, quan Alfons el Magnànim va donar en feu al comtat d'Empúries al nebot, Enric II d'Aragó, duc de Sogorb, conegut com a Infant Fortuna, els membres d'aquesta tercera nissaga comtal es van anar absentant cada cop més dels dominis. En una carta del dia 2 de juny de 1545, enviada des de Falset, el nou comte, Alfons d'Aragó i de Portugal, fill d'Enric i II, duc de Sogorb, adreçava un seguit de consultes sobre les finances del territori al procurador general del comtat d'Empúries, mossèn Jofre de Vilarig.
1: El 20 del passat mes us vam manar d'escriure perquè ens féssiu saber l'ésser del comtat i principalment de Roses, si encara són allà aquells soldats, i quan són, i com estan repartits, i si paguen el que mengen o si ho fan donar als vassalls del que és seu, que per acabar-ho de descollar no els quedés altra cosa. I també que l'administrador enviés la terça part o tot el diner que s'hagi pogut recollir, perquè ja que falten les 400 i 500 lliures del servei, no és raó que faltin les altres rendes ordinàries, ni els emoluments, en especial que ara, essent segur el comerç de la mar, no pot sinó valer molt la lleuda de Cadaqués, so és l'impost pel trànsit de mercaderies i els altres drets. I vos, des d'avui procureu que vinguin les dues persones que us vam escriure per conèixer la mena del ferro i l'altra per encaminar com s'ha de fer i obrar per tal que hi hagi mena en aquesta baronia, que ens diuen que en altres temps s'ha extret ferro. I doneu-vos en això tota la pressa que pugueu perquè hagin de venir.
2: En guàrdia, amb Enric Calpena.
0: Josep Coll, ja que hem de comprovar aquest control, sembla que el control existia, de tota manera, eh?
3: Sí, sí, sí.
0: I estem, ara ja estem parlant del segle XVI, eh?
3: Estem al segle XVI, el segle XVI, a partir del fons, el comte Alfons, els comtes ja no viuen a Castelló.
0: Ni el trepitgen gairebé. Visita...
3: I van a prendre possessió. Yeah. És a dir, quan hereten el títol, compleixen, diguéssim,
0: al cap d'un temps apareixen
3: amb el requisit de visitar els diferents territoris que han heretat i poc més, però no hi haurà una residència permanent. És a dir, que llavors el comtat es gestiona bàsicament a través d'una sèrie de figures del governador, de l'assessor, una sèrie de, diguem, de càrrecs que depenen del comte i que són de nomenament comtal i que, bueno, sí que és veritat que la correspondència ens mostra això, que hi ha un cert control des de la distància, des de Falset, des d'Arbeques i des de Sogorb, perquè aquesta gent, clar, han anat acumulant títols i viuen en altres llocs, no? I només puntualment visitaran el comtat. Però sí que hi ha un control. Ara, sí que és veritat també que aquesta documentació, aquesta correspondència, sovint deixa entreveure que no hi ha una eficiència suficient a l'hora de mantenir el control de les rendes, la recaptació. Hi ha molta preocupació pel pagament dels dots. S'han de pagar dots, s'han de fer bons casaments i fan falta diners. I, per tant, vol dir que els encarregats de recaptar els impostos sobre el territori s'han d'esforçar en aquest procés.
4: I si l'economia ruralitza, treu menys diners que no el que hi havia de draps.
3: Si el comerç va a la baixa,
4: curtits,
3: si la draperia va a la baixa.
4: Sí.
0: També es considerava ja des de l'època romana en què els administradors d'un territori, en aquella època els llegats, per exemple, tenien un cert dret, no només dret, sinó que es considerava natural, que s'emportessin una part dels beneficis. Clar, entre emportar-se una part i emportar-se la immensa majoria dels beneficis, hi va haver-hi més d'un i més de dos administradors d'arreu que ho van fer. No m'estranyaria que això passés també aquí.
4: I encara se'n diu comissions exagerades.
0: Ara.
3: Sí. A veure, a través de la correspondència es pot veure que, per una banda, se'ls adverteix de que facin l'esforç de recaptar més, que sembla que ja estem en alguns moments, es diu, home, en períodes d'una mica més d'estabilitat això hauria de donar més, no? Com pot ser que doni tan poc?
0: Sí.
3: I en altres moments sembla que falta realment una una feina de controls efectiu, eh? Com si hi hagués un cert passotisme per part d'aquests administradors de,
0: que ja viuen bé i no els hi cal res més,
3: perquè cobren un sou, però segurament, esclar, s'emportaven
0: les seves comissions, les seves coses, i no cal ara preocupar-se per tantes coses.
3: Exacte.
0: Es coneixen destitucions, conflictes d'aquesta mena, o els administradors tenien una vida relativament plàcida?
3: Hi ha càrrecs que es van renovant, sí, efectivament es van renovant cada cert temps, en alguns casos perquè segurament són gent que perden la confiança del compte i es busca algú de més confiança o més eficaç.
4: L'Església juga a favor del comtat d'Empúries, juga a favor del quin paper té l'Església? Clar, perquè és un poder feudal el més important.
3: Sí, de fet el bisbat de Girona sempre intentarà frenar qualsevol intent de la recuperació de la seu episcopal.
0: Ah, perquè perdria bous i esquelles, sí, si fes això.
3: I per altra banda, hi ha una sèrie de institucions eclesiàstiques que tenen pes sobre aquest territori. Estic parlant, per exemple, del monestir de Sant Pere de Rodes, estic parlant de la catedral de Girona, que tenen interessos també com a senyors feudals, per cobrar delme, per cobrar també censos. Hi haurà un cert conflicte també en alguns moments, especialment en aquestes zones d'aigua moll, que en aquesta àrea de la plana de l'Empordà n'hi ha moltes,
4: alhora
3: que es fan dessecaments de terres, a veure qui es queda el delme sobre aquestes noves terres.
0: Clar,
3: això sí que hi haurà diversos conflictes.

L'any 1604, l'historiador, cronista i advocat barceloní Jeroni Pujades va ser nomenat assessor i comissari general del comtat d'Empúries per la comtessa Joana d'Aragó. Pujades es va instal·lar a la terra dels seus avantpassats, a Castelló d'Empúries, i va continuar escrivint el dietari que havia començat a inicis de segle. Pel testimoni escrit, coneixem el ritual i la pompa amb què eren rebuts els comtes d'Empúries cada vegada més absents del territori quan visitaven la seva capital.

0: ser les 7 de la tarda quan los cònsuls de Castelló amb 40 homes de companyia isqueren a cap del terme, de Bes de Fortià, tots a cavall, i allí trobaren a l'il·lustríssim i excel·lentíssim senyor don Enric d'Aragó, comte d'Empúries, duc de Cardona, al qual besaren la mà, amb gran salva d'arcabusseria de la gent del comtat, la qual acompanyà a sa excel·lència. Arribaren a la porta del portal de Santa Maria, que estava tancat. Allí, des de l'alta torre baixà una magrana. Artificiosament tenia un minyó dintre, la qual magrana anava baixant poc a poc, així com dit senyor duc s'anava acostant. I obrint-se per lo cor de la gent de cavall, passant-se excel·lència per lo mig, quan fou ben a prop de la magrana, aquella s'obrí. Estava tota daurada dins i lo minyó vestit de blanc. Al resplendor d'una cosa i l'altra, s'espantà lo cavall del senyor duc i s'empinà de tal manera que, a no ser sa excel·lència pràctic cavaller, haguera perillat d'un desastre. En fi, oberta la magrana, lo minyó que es deia Josep Albert, natural de Cadaqués, vassall de sa excel·lència i estudiant gramàtica en castelló, li cantà uns versos sàfics i adònics. I acabat son cant, allargant la mà dreta, besant una bella i gentil clau que portava en ella, la donà a sa excel·lència. I dit Pere Costa, cònsol en cap, li dics:
1: amb aquesta clau té vostra excel·lència les del nostre cor.
0: I dit senyor la tornà i encomanà el dit cònsol, lo qual humilment lo suplicà fos servit jurant-los los privilegis com bé sos predecessors havien acostumat. Responent, dit senyor era molt content. I en açò, tornant-se'n a pujar la magrana oberta fins a mitjaire, poc a poc anava lo minyó cantant amb melodia un villancico que jo, per dit efecte, havia compost.

0: Ràdio Vilasacra.
1: En Guàrdia.
2: Josep Colls, que bonic això que acabem de sentir, això de la Magrana, que s'obre tan barroc, és l'època del... comença el barroc i realment impressionant, devien estar... clar, això devia costar diners, els devia satisfer molt que arribés al compte. Segur.
3: De qui ens devien inspirar la Fura dels Baus?
2: Sí, va per aquí, la cosa.
3: Clar, perquè, fixa't.
2: Va per aquí.
3: I uns quants segles abans, eh?
2: Sí, sí, sí. La relació era fluida, pel que veig, entre administrats o no?
4: Hauríem de fer-ho algun matís, això, perquè de ben segur que hi havia alguns sectors que estaven molt, molt d'acord amb la presència dels comtes i que consideraven que la presència dels comtes era necessària i bona pel territori, però també s'ha de dir que en paral·lel a això hi ha un plet a la Reial Audiència que comença ja en el segle XVI i que perviurà fins ben entrat al segle XVII.
2: O sigui, durarà dècades.
4: Dècades. És un plet per buscar la reversió a jurisdicció reial. És a dir, perquè les universitats del comtat volen passar a jurisdicció reial.
2: Les universitats, recordem que són com els ajuntaments.
4: Sí, municipi. I la pròpia Universitat de Castelló d'Empúries d'alguna manera liderarà aquest plet. I això vol dir també que durant molt temps aquestes universitats gasten diners en tenir advocats a Barcelona que els hi porten aquest plet i que, bé, que intenten que això tiri endavant. Val? Segurament en aquest inici del segle XVII la major presència dels comtes o les visites més freqüents es deuen justament a que volen marcar territori. Uau. I volen intentar, i de fet ho aconseguiran, intentar arribar a una mena d'acord amb les universitats. Primer amb Castelló, i quan tinguin l'acord amb Castelló aniran tancant acords amb altres universitats.
3: O sigui, els pobles preferien que els dominés a distància el poder real llunyà des de Barcelona, diguem,
4: sí,
3: que no tenia allí el comte feudal, que aquest sí que estava damunt de tot.
4: En el segle XVI sembla que és així. És a dir, busquen segurament un gaudir d'uns privilegis que, per exemple, Figueres està tenint. No oblidem aquest creixement de Figueres en paral·lel, i probablement això fa que vegin que els hi sortiria més a compte passar a jurisdicció reial. Sí. Però aquesta lluita és una lluita que acabarà fracassant, de fet, però s'acabarà arribant a una mena de concòrdies amb la família comtal i no tirarà endavant.
2: El segle XVII està marcat al centre del segle per la guerra anomenada dels Segadors i després les guerres en França posteriors que culminaran a la guerra de successió que acabarà el 1614. Ho dic per fer-ho ràpidament.
4: Sí, sí, sí, sí.
2: Però clar, és un període de 1640-1614 que l'Empordà i Empúries segur que està molt afectat. Molt.
4: Tu, completament. No oblidem que, esclar, això de fet, en realitat aquest clima de guerra i de conflictivitat i presència de tropes, això ja arrenca de mitjans del 16, quan es construeix la Ciutadella de Roses. La construcció de la Ciutadella de Roses, clar, això vol dir construir una fortificació molt gran en ple cor del comtat d'Empúries. Aquesta fortificació el rei la vol controlar, la vol tenir controlada, i hi haurà presència constant de tropes des de mitjans del 16. I al segle XVII, esclar, això es converteix en escenari de guerra.
2: Sí, sí.
4: L'Empordà, i en particular tota aquesta zona al litoral. Aleshores, clar, això acabarà d'enfonsar, per exemple, doncs, l'economia aquesta comercial, aquesta draperia de Castelló, i enfonsa també el territori a nivell demogràfic.
2: Suposo, a més, que la consciència, l'autoconsciència empuritana també deu patir molt, amb tanta gent entrant, sortint,
4: sí,
2: establint-se, marxant.
4: Hi ha molts conflictes de jurisdicció.
3: La pirateria també, no?
4: La pirateria a mitjans del 16. De fet, aquesta construcció de la Ciutadella de Roses i d'alguna altra fortificació, com ara el Castell de la Trinitat, inicialment té molt a veure amb els atacs dels pirates barbaresos.
2: La Trinitat és posterior, si no recordo malament. Potser vaig a...
4: És de mitjans del 16. És un sistema defensiu que intenta controlar tota la Badia de Roses. Però, esclar, això, diguéssim, és un projecte que arrenca 1543-44 després de l'atac de pirates de, justament de 1543, que va començar Cadaqués, Roses, sí. I acaba a Palamós.
3: Bueno, hi ha tota una ruta, que ho han arreglat. Sí. El Consell Comarcal de l'Alt i Baix Empordà, que es poden veure totes les torres de defensa contra la pirateria.
4: Exacte. Mm-hmm.
2: Després del decret de Nova Planta, 1715, per tant, clar, moltíssims privilegis, lleis, constitucions, etc, etc, relacionades amb el territori català queden absolutament desfetes. Què li afecta això directe? A part de les afectacions lògiques, però sí. Hi ha alguna afectació específica?
4: Bueno, en aquest moment, diguem que, com tots els territoris senyorials, el que és els drets senyorials perviuen, i tot, en tot cas, allò que fossin les constitucions de Catalunya que tinguessin vigència també en aquest territori, aquestes sí, evidentment,
2: mortes.
4: Però el domini senyorial es manté, de fet, fins a l'època de la Revolució Liberal, com arreu. El que cal destacar d'aquest període és que, esclar, el comtat d'Empúries passa a mans de la família dels ducs de Medinaceli, i, per tant, el control encara es fa des de molt més lluny.
2: Sí, sí. Quintaforca, a Sevilla, normalment, no? Sempre, però...
4: Madrid, bàsic... Sevilla, la cort mateixa, i per tant...
2: Que, de fet, el comtat d'Empúries continua sent el títol...
4: Continua existint, evidentment.
2: Dels ducs de Medinaceli.
4: Continua havent-hi comte d'Empúries, sí.
2: I, per tant, es manté. Tot i això, com comentaves, acaba cap al 1830-35 amb el final dels drets senyorials.
4: Sí. Esclar, és un moment en què es comença, doncs, a desmuntar tot el que seria l'edifici de l'antic règim, i els drets senyorials en alguns moments i en alguns aspectes acabaran patrimonialitzats com a títols de propietat, i en altres casos, doncs, simplement es perden. Sí, ja hi ha, de fet, una certa erosió en alguns d'aquests drets feudals que ve...
3: Sí, ja està en decadència per les desamortitzacions.
4: La desamortització...
3: És l'estocada final.
4: Sobretot en els senyors eclesiàstics i bueno, els senyors nobiliaris en alguns casos aconseguiran convertir en propietat certs drets. Dependrà una mica de cada lloc del joc de forces que hi hagi.
2: L'estocada final nostra és el temps, no? No ens en queda més. Josep Coll, moltíssimes gràcies per haver vingut avui. Josep Coll, a part de professor de Geografia i Història de l'Institut Ramon Muntaner de Figueres, ha fet força recerca, tal com hem pogut veure, sobre el comtat d'Empúries. Moltíssimes gràcies.
4: Moltes
2: per haver
4: gràcies
2: vingut a l'enguàrdia. Josep Maria Soler i Sabater...
3: No desfà el mite,
2: No...
3: El mite de l'Empordà continua, però...
2: Continua.
3: No, però és interessant.
2: Home, i tant. Això és l'enguàrdia.

0: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Razkin. Tècnics, Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge, Manel Bernat.
1: I amb les veus d'Albert Cortés, Xavier Martín i Josep Aguilar.

0: aquesta emissora experimentem, juguem, provem, busquem i practiquem amb tot allò que el món audiovisual genera. Ho fem sense ànim de lucre i per pur amor a l'art, i per oferir quelcom que res a veure té a veure amb res, ja que som uns aficionats, amb molt sentit de l'humor. Com bé saps, tens emissores molt més professionals i acurades en el dial. Per tant, si ens tries és perquè vols sentir.
1: No et prometem res, ni et garantim res. Això sí, et donem les gràcies per deixar-nos fer i desfer sense motllos.

0: mama!
1: Del 23 al 27 de juliol, vine a gaudir de les activitats i concerts de la Festa Major de Salt. T'hi esperen Mojinos Escocíos, Al·lèrgiques al Polen, Jo Suspendí EGB i molts d'altres que et faran ballar fins a la matinada. Més informació a viladesalt.cat.
2: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
3: Bona nit.

0: Vespres de gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19:15. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'esgala.
0: Reserves. A Salvador. Guiomig. Dalí.org.
3: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
4: Tota la programació a fastempordà.cat.
5: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
6: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
7: Comença Arrela. Una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia.

0: Bon dia, us parla Judit Castellà. Comencem una nova edició de La Rela, una edició en la qual parlarem de l'oli d'oliva verge extra amb el director general de Gaudea, Gerard Camps, i ho farem amb l'Eric López, i també parlarem amb Ramon Sarroca, reelegit president de la FECAC, per parlar de tots els reptes que han d'afrontar. Amb tot això, comencem. I els aiguamolls.
1: Ràdio Vila-sacra. Amb nom propi.
2: Avui parlem d'una entitat que treballa des del Pirineu per afavorir la convivència entre les persones i també la fauna salvatge. Ens acompanya el Pau Vázquez, que és el portaveu d'Atlo Pirineu, amb qui coneixerem doncs, la tasca que desenvolupen, els projectes que impulsen i també els principals reptes doncs, de la conservació de la natura a les nostres muntanyes. Així que, sense més dilació, saludo el Pau. Pau, moltes gràcies per ser aquí avui amb nosaltres.
3: Hola, bona tarda. Què tal?
2: Molt bé, Pau, doncs per començar m'agradaria preguntar-te, no? Per posar una miqueta de context als oients que ens estan escoltant i no saben, han escoltat l'intro i no saben de què parlo, què és Atlo Pirineu i com va néixer aquesta iniciativa?
3: Sí, nosaltres som una entitat ambiental, vam néixer fa gairebé 5 anys arrel d'una sèrie d'esdeveniments que es van produir aquí al Pirineu i, bueno, el cas és que més o menys en un any i mig o així es van produir 4 baixes d'ós bru per causes humanes.
2: Sí.
3: Llavors ens

0: Àfrica amb el tema de dos grups, doncs perquè és un mirall molt bo per saber lo que pot, com pot esdevenir el futur de la població dels ossos aquí al Pirineu i com poder facilitar una mica la coexistència amb la gent que vivim i treballem aquí al Pirineu i fer-ho tot una mica més fàcil. I res, a través d'això doncs, també hem creat activitats de divulgació, sí, escoles, fem una mica de pedagogia també amb el tema del llop i també seguiment de grans carnívors, tant de llop d'os bru com de lynx també. Sí. Aquest any hem començat a treballar el lynx a través d'una detecció de lynx ibèric aquí al Pirineu, que va sortir en una de les nostres càmeres per primer cop a la història, o sigui, va ser un fet extraordinari i també treballem amb aquesta espècie.
1: Parlarem de tot això, no?, d'aquestes espècies, parlarem també d'aquestes càmeres de fototrampeig tan importants, no?, pel vostre treball, parlarem també de quins objectius teniu, quins projectes feu, però ara et pregunto quina és la filosofia, acabant de parlar una miqueta del que sou vosaltres, no?, del que sou Atló Pirineu, quina és la filosofia de l'associació i què hi ha darrere del vostre projecte?
0: Sí, nosaltres apostem en primer lloc per la coexistència a través del diàleg, parlar amb la gent que treballa al territori, amb ramaders, bueno, també amb gent d'altres àmbits, amb qui és muntanya, inclús fotògrafs. Al final, tots estem aquí al territori i el que volem facilitar és la coexistència, perquè això no només és un tema d'os bru, ramaderia i administració, sinó que hi ha moltes branques que hem de tractar. I això, la nostra filosofia és treballar sobretot per la coexistència amb mesures de protecció, per exemple en temes dels avillars, assentaments agrícoles, i en temes de pedagogia, divulgació i facilitar les eines perquè aquesta coexistència sigui possible, per exemple en el cas de la ramaderia d'oví i cabrum, doncs treballar també per crear pedagogia en tema de l'ús de mastins, tancats electrificats, i també al final el problema de l'ús bru no és realment la seva capacitat depredatòria, que és molt poca, és molt baixa,
1: sí,
0: perquè les seves tasses de depredació són ínfimes comparats amb les baixes que es produeixen per altres causes, per enfermedades, per malalties, per hipotèrmies, per exemple, a l'alta muntanya es moren moltes velles d'hipotèrmia, de pèrdues, d'extraviaments, i al final, perquè facis una idea a nivell de xifres, les baixes que es produeixen en ramats anualment en els agrupaments d'alta muntanya poden rondar al voltant de 500 caps de bestiar,
1: sí,
0: i l'os bru apenas causa més de 15-20 baixes a l'any.
1: Quin és el principal problema que es troben, no?, doncs ramaders de la zona, entitats que també treballen a la zona, quin és el principal problema que es troben?
0: Un dels principals problemes és que han de canviar una mica la forma de treballar, inevitablement, no?, en presència de gran amigo.
1: Sí.
0: I sobretot és l'ús de mastins. Aquí hi ha un altre tema, que és un altre meló, que el tema de la convivència entre mastins i excursionistes, turistes, que no sabem ben bé com han de reaccionar quan hi ha un gos de protecció.
1: Mm.
0: En aquest cas sí que s'està treballant. Nosaltres estem conjuntament amb la plataforma Good Job de Catalunya a la taula sobre el llop que va crear la Generalitat per facilitar aquestes tasques de convivència entre els gossos de protecció de ramats amb els turistes i excursionistes, de manera que al final, si això, aquesta convivència és més fàcil, la coexistència amb l'os bru també ho serà.
1: Exacte. Ara que ho comentes, no?, amb els mastins, quina és la solució quan, per si algun oient ens està escoltant, no?, d'aquí de la demarcació de Lleida, o ja no de la demarcació de Lleida, però al final què s'ha de fer si et trobes a un mastín de protecció, no?
0: Sí, això és molt important parlar-ho, perquè hi ha gent que no ho sap. Al final, per exemple, quan vas en bicicleta i trobes un ramat i el gos de protecció que està treballant, que vol protegir el ramat, el que has de fer és aturar-te, no passar pel mig del ramat,
1: sí,
0: coses de,

0: sentit comú. Al final és aplicar el sentit comú. Hem de tenir en compte que és un gos de treball. No el podem acariciar, no el podem donar menjar ni res. Hem deixat treballar, seguir amb la nostra marxa amb la mínima intervenció possible sobre el ramat, i si podem allunyar-nos una mica del camí per no haver de passar justament per on està el ramat, doncs molt millor.
1: Exacte, intentar no, que no es noti aquesta, que el gos no vegi com una agressivitat, diguéssim, cap al ramat, no?
0: Correcte, no cridar, no córrer cap al ramat, coses de sentit comú.
1: Mm-hmm. Sí, al final són...
0: Si hem de recular una mica cap enrere i desviar i poder agafar un altre camí, doncs intentar fer-ho. Al final estan ells abans que nosaltres, no? Estan treballant, nosaltres el que estem fent és una activitat d'oci. Nosaltres, en aquest cas, els turistes que van a la muntanya.
1: I més, per exemple, ara en aquests dies, aprofitant aquest meló, no? Aquests dies hi ha hagut la transhumància. Clar, molts ramats han de passar quilòmetres i quilòmetres per carretera, per exemple, i es queixen, no?, que hi ha molts cotxes que són molt impacients, la gent
0: Correcte.
1: No té paciència, no? També hi ha, a part de que hi ha trams que no, de cabaneres que estan fets malbé, que això ja és un altre meló que també podríem obrir, no? Doncs tenir aquesta paciència, no?, és el que vens a intentar dir.
0: Correcte, la gent que vivim aquí al Pirineu ja la tenim, aquesta paciència, i al final aprens que n'has de tenir, però clar, la gent que ve de les grans ciutats, Barcelona, Andorra, de Lleida, no sé, a vegades no ho sap i s'impacienta o bueno, fan coses que no haurien de fer, com circular a molt alta velocitat, quan
1: sí.
0: Ja és possible que trobis una vaca pel mig, una mica de sentit comú, quan vinguis a la muntanya, doncs t'has de gaudir, però sobretot has de tenir consciència de que també s'ha de preservar tot això.
1: Exacte. Doncs, Pau, tornant una miqueta per parlar de lo Pirineu, no? Ja saps, si poder, aquests temes són molt interessants, i quan vagin sortint aquests melons, encantat de tractar-ho, perquè també, doncs, hi ha oients que algun dia es poden trobar en situacions que podem arribar a parlar, no? Però ara et pregunto, tornant a lo Pirineu, quines són les principals activitats que dueu a terme al llarg de l'any, així en un breu resum?
0: Sí, bàsicament seria el tema de seguiment de grans carnívors, seria una de... Si ens ocupa el 50% de la nostra feina, que és anar a posar, a revisar càmeres, a detectar indicis, a mostres de pèl, genètica, excrements, coses així que ens ajudi també a conèixer una mica la població, en aquest cas sobretot d'Os Bru, que és el que tenim més present aquí al Pirineu de Lleida. Però bueno, de tant en tant també surt algun indici de lloc que pot ser interessant, i llavors nosaltres el que fem és coordinar-nos amb els gent rurals i passem des dades amb ells perquè facin el que hagi de fer. I això ens serveix nosaltres per introduir aquestes dades al nostre sistema que tenim a l'associació, un sistema intern que és de recollida d'indicis, i a final d'any podem saber una mica per on s'han mogut aquestes espècies, quins podrien ser els corredors biològics més favorables per aquestes espècies, i treballar sobre el territori, no?
1: Mira, això...
0: Sí.
1: Et volia comentar que en quines zones del Pirineu treballeu actualment? Bueno, actualment sí. O habitualment, no? On us trobeu més sí. Afluència?
0: Sí, la nostra seu està al Pallars Sobirà, a Baix d'Àneu, i l'àrea d'influència bàsicament és Baix d'Àneu, Vall d'Aran, i especialment tota la zona de l'Alt Pallars, també. I àrea d'expansió de Nos Bru també és una zona superimportant, perquè hem de conèixer cap a on es poden expandir els ossos i facilitar una mica aquest camí. I després també tenim un segon punt de treball, que és el Pirineu de l'Aragó, que allí tenim uns col·laboradors que també fan el seguiment del grup allí. La població és molt més reduïda, i també tenim col·laboradors francesos, i entre tots hem creat una mica de xarxa de dades per posar-les en comú, però bueno, la nostra àrea d'influència principal és Val d'Aran i l'Alt Pallars.
1: quina importància, no? Abans parlaves d'aquestes càmeres, no? Et pregunto ja per aquestes càmeres que molta gent no entenen en la seva feina, potser. Quina importància tenen aquestes eines, aquestes càmeres trampa per conèixer millor, doncs, la fauna, i no només conèixer-la, sinó també, doncs, fer aquest seguiment, fer aquesta, com deies, no? Aquests punts on més activitat hi ha, per fer també on l'animal, no? Es mou més. Quina és aquesta importància que tenen aquestes càmeres?
0: Sí, la importància és molta, perquè al final són ulls que tenim a la muntanya que ens permet saber el que es mou, no? Sobretot, bueno, ara que s'ha democratitzat molt aquest ús de les càmeres a la muntanya, nosaltres les tenim autoritzades. Bueno, aquest any ha anat tot una mica més tard, però bueno, també ho tenim autoritzat. I la idea és conèixer què és el que es mou. I de tant en tant ens trobem alguna sorpresa, com va passar amb la detecció del primer lynx al Pirineu en molts anys, gairebé 100 anys.
1: Clar, ho havies comentat abans, això del lynx, i és un tema que és molt interessant, no? Perquè és una espècie que bueno, que al llarg dels anys és una espècie que ha tingut bastants problemes de no diguéssim d'extinció, no? Però bueno, s'ha hagut de cuidar molt, no? Aquesta espècie, per dir-ho d'alguna manera. Clar, com us adoneu d'aquesta troballa, no? Per dir-ho d'alguna manera, i com actueu? Com heu fet aquest seguiment amb el lynx?
0: Sí, el tema del lynx és una qüestió bastant particular, perquè aquest lynx venia d'Andalusia, va fer tot un recorregut de més de 1.000 quilòmetres, va creuar autopistes, rius, bueno, fins a arribar a Prepirineu, i després de Prepirineu se li va fer una detecció a través de llits rurals, i en només 30 dies va pujar fins a Prepirineu, a gairebé 7 quilòmetres de França, el qual és una cosa raríssima, perquè el lynx ibèric, el Pirineu, no és el seu hàbitat.
1: Per això m'ha sobtat, no? Dic, ostres, és que no és un hàbitat que acostumi a quedar-se, no? Habitualment pot ser de pas, sí, potser, no? Sí, sí. Però...
0: sí, jo crec que estem explorant, però bueno, hi ha diverses teories de que aquí hi havia el lynx boreal, altres diuen, algun paleontòleg que he parlat diu que hi havia el lynx ibèric. És complicat de determinar quina era l'espècie. Jo crec que era el lynx boreal, per la disponibilitat de peces que hi ha aquí al Pirineu, és més apte per lynx boreal que no pas per lynx ibèric. Però bueno, sí que a aquella càmera en concret sí que havia detectat molta llebre, el pas de molta llebre continu, quasi a diari, i crec que el lynx ibèric s'hi va trobar a gust amb aquesta presa, i bueno, si va estar una temporada, ara no sabem on està. Ja si passés cap a França seria una fita també històrica, perquè si a França no s'ha vist mai,
1: clar.
0: Tampoc registrada.
1: Quina va ser la vostra reacció quan us veu adonar que era un lynx ibèric i que estava, doncs, estava al Pirineu?
0: Imagina't, perquè os bru i ens podíem esperar, vulguis o no, sempre ja és una sorpresa, però ja és una cosa més normalitzada. Jo ens havia aparegut també dos cops en aquella mateixa càmera, però que aparegui en lynx va ser com? No t'ho creus?
1: Sí, totalment.
0: Dius, no, a veure, he tornat a mirar la foto, perquè està una mica fosca, la vaig aclarir una mica, i és que és un lynx ibèric. I a través del patró del corporal, de les seves taques, vam determinar que era el lynx secreto, el seu nom, i tota una sorpresa, la veritat.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, la veritat.
0: És anecdòtic.
1: I curiós, sí.
0: No deixa de ser una anècdota, perquè al final segurament hagués baixat aquest lynx o hagués saltat per la França a zones més aptes, però bueno, mira, és una sorpresa.
1: Bé, doncs estàvem parlant ara del lynx, canvio d'animals, del llop i de l'os. Per què són espècies tan importants, i també una miqueta quina radiografia actual hi ha de la situació d'aquests animals al Pirineu?
0: Sí, en concret de l'os bru tenim actualment uns 130 individus a tot el Pirineu, això inclou França i Aragó, i calculem que aquí a Catalunya n'hi ha uns 40-50 individus. I tant l'os bru com el llop són espècies apicals, que es diu que són espècies paraigües, de manera que qualsevol intervenció per a la conservació d'aquestes espècies el que causa és un efecte cascada sobre les espècies que hi ha per sota, no? De manera que es pot beneficiar, doncs, això, les altres espècies, inclús hasta el gall fer, el mateix que el tenim tan dedicat. Imagina't en la presència de l'ins boreal depreda sobre més el carnívors, com la guineu, com la pagina, que són les depredadores de gall fer i dels seus ous. Llavors, el que vull dir és que fer una intervenció amb aquestes dues o tres espècies apicals és molt més fàcil regular tota la resta de la xarxa tròpica de, en aquest cas de Pirineu, i quan tractem del llop ja de, es faria extensible a tota Catalunya.
1: Exacte. T'ho he de preguntar, Pau, perquè, clar, moltes persones no tenen al cap, no? Per exemple, els recents atacs de llop que hi ha hagut, per exemple, a diferents ramaders, no? Ramats. Però t'ho pregunto també, què aporten a l'Osbru, per exemple, parlant de l'Osbru i del llop, què aporten també a l'ecosistema i a la zona del Pirineu, aquests animals?
0: Aporten dues coses. La primera, a nivell ecològic. A nivell ecològic, doncs, el que fa és pressió sobre, per exemple, els ungulats, ja sigui a través de la depredació o a través de el que es coneix com l'ecologia de la por, que només amb la sola presència del gran carnívor, els ungulats el que fan és bellugar-se més, no quedar-se sempre, per exemple, als prats, a menjar la herba, que el que és en teoria per les vaques, perquè clar, són zones on estan molt exposats, i quan hi ha un gran depredador com el llop, per exemple, ho té molt fàcil, no, per depredar-los. Doncs llavors el que fan els ungulats és amagar-se més, buscar zones més segures. Això fa que la seva disponibilitat d'aliments sigui menor, que es puguin reproduir molt menys, i que la població immediatament, també a través del pas del temps, acabi baixant. I, per exemple, ara tenim a Valls d'Àneu, que hi ha te comete sobreabundància de gaina, que s'està menjant a les pastures. Doncs la presència de grans carnívors, com podria ser el llop, especialment, això facilitaria que les gaines es poguessin moure més, i això, el que t'he explicat. L'Osbru és una espècie, doncs, bueno, es mou molt menys que el llop, però bueno, sí que té altres beneficis. És un bon dispersor de llavors, li agrada, és omnívor, és frugívor, també menja molta fruita, i és capaç de dispersar llavors, tant als aglans, a les avellanes, el faig. Al final, això també és un benefici pel nostre ecosistema, perquè favoreix el creixement de boscos d'interès tròpic pels animals.
1: T'he preguntat, Pau, per la importància, no?, del paper que tenen. Et pregunto ara, quins inconvenients també us trobeu amb aquests animals?
0: Inconvenients? Bueno, ja els coneixem una mica, que és el tema de la convivència o coexistència amb el bestiar domèstic, amb les vaques, amb les ovelles, el cabrum. Al final, aquí està el gran conflicte. A la llarga, si mirem les xifres, no és tant, el que passa que hem d'entendre el que suposa conviure amb un gran carnívor per un pastor.
1: Exacte.
0: Que has de canviar la teva forma de treballar, has d'aplicar mesures preventives, tancar tots els dies les ovelles, tenir els mastins. Per sort, seguien programes, per exemple, com els agrupaments de oví i cabrum, que es fa a l'alta muntanya, aquí al Pallars, funcionen molt bé. Es contracta un pastor durant la temporada estival, i aquest pastor es queda a l'alta muntanya amb totes les ovelles dels propietaris de les valls, de manera que es poden tenir molt més controlades, perquè tens un pastor dedicat dia i nit. Desgraciadament, les condicions laborals d'aquests pastors crec que s'haurien de millorar molt.
1: Que això ja seria un altre meló, que també últimament, recentment, fa una setmana o dues setmanes, va sortir els tres pastors que s'encarreguen del ramat d'allà, del Pallars.
0: De
1: l'Aragó. Sí.
0: Bueno, i del Pallars també.
1: Doncs
0: sí, és una cosa que ho hem parlat amb pastors. No pot ser que amb 2.000 euros t'hagis dedicat a una feina en què no t'ensenyen ni a com reaccionar quan apareix un osbru. No estan formats en temes d'osbru, estan molt formats en tema de manegar les ovelles, però has estat dia i nit i considero que no està ben pagat. I hem conegut testimonis de pastors que han entrat a la temporada estival, al principi de la temporada, estimant a l'osbru, que els faria il·lusió veure un osbru, i a l'acabar l'any odiant totalment.
1: Clar.
0: I és sorprenent, perquè al final és un tema de condicions econòmiques i també de descans. Però bueno, són coses que hem d'anar millorant i nosaltres ho seguirem reclamant, que per facilitar la coexistència les condicions laborals dels pastors d'alta muntanya han de ser molt bones i facilitar mesures de protecció als propietaris quan els ramats estiguin a les valls.
1: Al final és la gran demanda, no?, que pot haver-hi en aquest àmbit.
0: Sí.
1: Bé, doncs, Pau, ja per anar tancant una miqueta l'entrevista, quins projectes teniu actualment, esteu desenvolupant actualment des d'Atlo Pirineu?
0: Sí, nosaltres aquest any hem posat el focus en dos projectes. Una és la protecció d'assentaments apícoles. El primer l'hem fet a les bordes de Llesuí, allí que hi ha un assentament apícola. Hem parlat amb l'apicultor, el propietari del terreny, i nosaltres, a través dels coneixements de l'entitat Papas, que treballa al Cantàbric, ens van transmetre que allí la incidència de l'osbru sobre els apiaris és molt alta, perquè malgrat que ara mateix la Generalitat està aplicant el triple filat electrificat amb el pastor elèctric, allí al Cantàbric també s'està aplicant, però l'osbru el que fa és escarbar, passar per sota i causa destrosses importants. I en el Cantàbric tenim constància ja de que els ossos estan aprenent a entrar molt fàcil. I l'entitat Papas, pues, arrel d'unes visites que vam fer a Astúries, ens va ensenyar els seus sistemes de prevenció que estan aplicant, que es tracta d'una malla cinegètica reforçada amb estaques i també el pastor elèctric, i de manera que l'osbru pot escarbar per sota, no pot passar tampoc pel mig perquè li provoca una descàrrega al musell, que és molt sensible a l'osbru, a aquesta part del cos, ni pot passar per sobre perquè aquesta tanca fa més d'un metre i mig, o sigui, és impossible per un osbru, i tenim una eficàcia de pràcticament el 100%, que no entra en els ulls.
1: Déu-n'hi-do.
0: I ara estem amb això, volem aplicar-ho a més assentaments apícoles al Pirineu, que n'hi ha 50 més o menys. De manera que creiem que si la Generalitat ho fes pel seu compte i ja portés, bueno, tingués un pressupost major perquè ells mateixos apliquessin aquest tipus de sistemes, el que és la incidència dels atacs dels grups de aviaris seria zero.
1: Exacte.
0: I aquests sistemes duran 10 anys. A la llarga seria inclús molt més barat que anar posant els tres fils a... que no.
1: Totalment.
0: I bueno, i ara que hi ha un pressupost de 2 milions d'euros de nou poc existents que ens ha arribat, bueno, els ha arribat des d'Europa a la Generalitat, no estaria de més invertir, si tenim 50 apiaris i cada mesura de protecció pot costar uns 1.000 euros, doncs mira, amb 50.000 euros ja tens tots els apiaris del Pirineu protegits.
1: Correcte.
0: Durant 10 anys. I ens oblidem d'un dels problemes de la coexistència amb l'osbru, que és l'apicultura.
1: Sí, sí, totalment. Doncs, Pau, no tenim temps per més. Recordo, hem parlat amb Pau Vázquez, portaveu d'Atlo Pirineu. Res, Pau, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui a la secció de Llei de Natura i per explicar-nos la feina que feu per conservar la fauna i també els ecosistemes del Pirineu. Moltes gràcies, Pau.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: L'entrevista.
5: I com dèiem, en aquesta edició de l'Arrela d'avui també volem parlar amb el Ramon Sarroca perquè ha estat reelegit president de la FECAC. Molt bon dia, Ramon, i enhorabona.
6: Hola, bon dia, moltes gràcies.
5: D'entrada, clar, el fet d'estar reelegit vol dir que et permet continuar treballant amb la feina feta, així que si et sembla comencem primer fent una miqueta de balanç, d'on venim, sí. Quina és la, el que més destacaries de la feina aconseguida al capdavant de la FECAC?
4: Bueno, jo, no només jo, sinó tot
5: exacte, l'equip. Exacte, exacte.
4: Que representem la Federació Cooperativa, tant el Consell Rector com tot l'equip humà de professionals que hi treballa. Jo destacaria una de les principals tasques que vam començar quan em vaig incorporar jo, juntament amb nous companys, va ser aquest apropament a totes i cada una de les cooperatives. I el primer dia, el primer Consell Rector que vam fer, se'ns va ocórrer fer una, vam demanar, i si faiguéssim una petita comissió per anar a fer les visites a totes les cooperatives de Catalunya, i tots van dir, hòstia, però això podria estar bé, i vam fer una petita comissió, tres membres de Consell Rector i el director general. I a dia d'avui, jo crec que quan hi parlem, valorem aquest apropament, aquest coneixement que ens ha donat el anar a cada lloc, a cada poble on hi ha cada cooperativa, a escoltar la gent, a que també ens coneguessin, que no veiessin la federació una cosa allà a Barcelona o a Lleida. I jo ho valoraria com una de, entre d'altres, però com una de les fites més importants que a dia d'avui m'on sentim orgullosos, i la veritat és que t'he dit que em presumim molt.
5: Aquest contacte, aquest apropament en els primers mesos que ho fèieu, amb què us traslladaven? Quines inquietuds o quins neguits us traslladaven, i també el paper que ha pogut jugar la federació en aquest sentit?
4: Bueno, primer que tot, los causae al 80% de cooperatives, los causae una gran sorpresa, no? Perquè imagina que hi ha cooperatives amb poblets molt petits que costa molt de, hasta inclús d'arribar-hi, i que, o sigui, i veniu a veure'ns, i com és això i tal. Bueno, pues és una sensació, pues que també la veies mirant els als ulls, ells el pugui parlar amb la gent del Consell Rector, i ens ha vingut a veure el director general, el president, dos membres més de Consell. Això és algo que ho notes, que té un valor. Però més enllà de tota aquesta part més moral, i que jo sempre valoro molt, però més enllà de tot això, pues ens va servir per palpar les seues necessitats, que te contessin les seues preocupacions d'una cooperativa que està al vell mig del no-res. Perquè dius, per exemple, jo sempre dic igual, per arribar a aquella cooperativeta petita i que fan una gran feina de la comarca, el Priorat, pues per mi era completament desconeguda. Però és que per ells, el que s'atancés la federació amb ells, pues també era una cosa desconeguda i sorpresa. I això ens ha ajudat a treballar a partir d'aquest coneixement, anar endinsant a les cooperatives amb projectes, anar endinsant. Ens va tocar viure una època dolenta de lo que va ser les fallides de les seccions de crèdit d'algunes cooperatives, però que res no hagués set igual si no haguéssim tingut aquest coneixement de la gent, que ells sabien que el Ramon era el president de la federació, i jo sabia pues, que el Joan era el president de la cooperativa tal, que el Lluís era el president de la cooperativa qual, i aquest tracte de tu a tu i aquest tracte proper pues ens va ajudar també a solucionar problemàtiques que en aquell moment eren molt complicades, complexes i difícils.
5: Aquest és el balanç de la feina feta. Ara, si mirem cap al nou mandat, un cop reelegit, on posaríeu els focus?
4: Nosaltres posem els focus amb dos o tres conceptes molt importants. El primer, les cooperatives hem de muscular-nos més, hem de créixer més, hem d'intercooperar més per afrontar els reptes de futur. I no diem tancar cooperatives ni tancar portes, no, diem la intercooperació, que cada dia se produïsqui amb més fluïdesa, que cada dia se coneguen molt més, les més properes però també les no tan properes. Això que ens reporta el segon repte important, això ens reporta el poder fer projectes de tots tipus entre diferents cooperatives. I m'explico una miqueta. Per exemple, això va molt sectorialment. Primer va sectorialment projectes que tenim engegats per millorar els nostres subproductes, per exemple en el sector de la vinya, en el sector de l'oli d'oliva. Ara diem dos projectes que s'han de, que los definirem ja pràcticament per atirar-los endavant en qüestió de dies, no de setmana sinó de dies, dos projectes, l'Indusambe i l'Indusam Sanse, que són dos projectes intercooperatius que ens ajudaran a buscar un valor afegit i solucionar un problema a la Sanse de les cooperatives que produeixen l'oli extra verge. Això per un costat. Però després, per tancar una mica el cercle, el segon projecte d'aquest mateix serà tot aquelles possibilitats que hi pugui haver d'un valor afegit en innovació que se'n pot traure d'aquests productes més enllà de tot el que avui ja se'n trau. Això per un altre costat. Després, la intercooperació entre diferents famílies de cooperatives. Jo m'he donat compte, i així ho he explicat sempre al Consell Rector, pues que formant part de la Confederació de Cooperatives de Catalunya he conegut els companys que tenim al Consell Rector, companys de la Federació de Cooperatives de Treball, d'Ensenyament, d'Habitatge, de Consum, i això te dona també una possibilitat d'intercooperar en diferents àmbits. El primer, el més estratègic, el de l'energia. Avui en dia comencem a treballar molt a fons en Som Energia, per a projectes de comunitats energètiques al món rural, i que el pal de paller ha de ser la cooperativa i també l'àmbit municipal. Som Mobilitat, que tenen projectes de mobilitat al món rural, pues també comencem a intercooperar. I qui diu que és un dels aspectes molt importants, perquè també mos anem envellint al sector agrari, als pobles, però la gent mos anem fent gran. També hi ha cooperatives que es dediquen a tota aquesta feina de les cures i de l'acompanyament a la gent gran, pues perquè no hi hagi una soledat no buscada. Això per una banda. I després desenvolupar projectes d'habitatge en cessió d'ús o d'altre tipus de projectes d'habitatge al món rural, pues també ho estem trobant molt i molt interessant. Això per lo que fa a la intercooperació, però més enllà també la representativitat. La representativitat que volem tindre tant a Madrid, a cooperatives agroalimentàries, també com a Brussel·les. El pròxim representant de totes les cooperatives espanyoles al COGEC a Brussel·les, pues serà el que avui ostenta la vicepresidència del nostre Consell Rector, el Xavier Pié. Això què vol dir? Pues això vol dir anar col·locant aquelles baules de la cadena on ens puguem fer sentir, ens hem de fer sentir, i també allí on hem de presentar totes aquestes demandes i exigències que tenim al sector agrari i al sector ramader. Jo ho posaria en aquests tres àmbits com a reptes de futur, i com a reptes de futur més enllà del dia a dia de tot el que és les nostres produccions i la defensa de les nostres produccions i també d'entrar dins en projectes de com se consumeix l'aigua, com gastem la energia, com produïm energia. Són reptes que per nosaltres tenen un valor afegit molt important i per acabar amb els reptes tot allò que té a veure amb el canvi climàtic. Estem patint i cada vegada pel que veiem això ja serà una constant, això ha vingut per a quedar, pues també aquest treball colze a colze en la mateixa administració, la Conselleria d'Agricultura, però també en els centres tecnològics, en l'IRTE, en tota aquesta gent que ens poden ajudar a buscar noves varietats, buscar noves varietats de cereal, nous peus que aguanten més la sequera o que es puguen produir en diferents altituds que avui en dia era impensable. No sé.
5: Déu-n'hi-do,
4: Sí, estem il·lusionats. Per això va ser que ens vam decidir tornar a presentar. Això no va ser una decisió meua particular, sinó que jo ho vaig exposar i jo me sinto amb ganes. Crec que tenim reptes importants. Si m'acompanyeu, i la gent que també causava baixa dels seus càrrecs, si m'acompanyeu i veiem que això pot tirar endavant, jo em sinto fort, me sinto content i em sinto acompanyat. Van dir que sí i jo crec que tenim un camí pel davant i per acabar, si ara sí, és el relleu generacional. Però el relleu generacional entès com que hem de fer pensar què volem del relleu generacional.
5: Vale.
4: Perquè, claro, per una banda, les explotacions han de ser més grans. Per l'altra banda, gent no n'hi ha tanta que li encarinyi fer de pagès o fer de ramader. I això també és un sentiment. A part de que és una professió pues, com una altra. I després també tinguent davant dels ulls que el relleu generacional és una problemàtica arreu que es produís un ofici. Vull dir que a la majoria, i no tothom podem tindre lloc en grans startups o en grans empreses d'aquestes que molta gent voldria estar-hi, o no podem ser tothom youtubers, m'entens? Vull dir, ara sí que ho hem de pensar bé, i la persona que es vulgui quedar, la persona que vulgui vindre, intentar fer un acompanyament el màxim de profitós possible, i hi haurà els que hi haurà. I després, juntament amb tot aquest reconeixement a les dones que tenim al Consell Rector, però que tenim a les cooperatives, i cada vegada aquest reconeixement més gran que tota la vida hi han set. Jo ara parlo com a pagès, no com a president de la federació. Jo sempre he vist a les dones en un en una forma de treballar, en una altra forma, en una altra fórmula de treballar. El temps passa i també avança cap a tota aquesta diferent manera de reconèixer la feina que s'està fent, i avui en dia compartim el nostre Consell Rector, hi ha tres dones, n'hi pot haver més, i les que hi ha estan fent una feina i aportant una feina dintre de la federació millorable. Vull dir que tot això anar-ho treballant entre tots i totes, perquè això no és feina de dones ni d'homes,
5: sí.
4: Sinó que això és una feina compartida, és una feina d'escoltar, és una feina també de proposar, i aquest voldríem que fos el recorregut d'aquests propers 4 anys.
5: Deixa'm preguntar-te primer sobre el canvi climàtic i després sobre el relleu generacional. Sobre el canvi climàtic, com creus que us heu anat adaptant i intentant una miqueta anticipar-vos, i en aquest sentit amb què podríeu millorar? És a dir, què s'ha millorat i en què podríeu millorar?
4: Mira, s'ha anat millorant. Amb el canvi climàtic nosaltres pensem de que ens està atrapant molt ràpid. I això que es pronosticava que veuríem un canvi els properes dècades, ja no siguen les properes dècades, l'estem veient any darrere any, que s'estan augmentant les temperatures, està freqüentejant més totes aquestes estadis de sequera, cada vegada són més freqüents, tota aquesta vegada és falta d'aigua. Això està sent molt ràpid i això ens ha atrapat. Què estem fent? Pues jo crec que aquí hi ha una situació, i creiem, i per això estem apostant, que és la utilització de l'aigua. La utilització de l'aigua, hem d'anar cap a estadis en un rec intel·ligent, en un millor aprofitament de la gota a gota que tenim de l'aigua, perquè és un bé escàs, i aquí haurem aconseguit molt si en molts pocs anys podem tindre modernitzats amb tota la tecnologia que faci falta els nostres recs. El segon repte important del canvi climàtic és l'adaptació dels nostres cultius a aquestes estridències que cada dia estan passant més freqüentment. És el que t'he dit abans, és buscar, fer estudis per buscar nous peus, per buscar noves varietats de cereal, per a veure on hem de produir segons què, quines han de ser les varietats que hem de produir, perquè ens trobem en una situació pues, que no m'ho haguéssim pensat mai, en el tema de la vinya, en el tema de l'olivera, en el tema dels cereals, en el tema de la fruita aquí a Lleida, principalment la varietat de pera conferents, en unes irregularitats molt grans a l'hora de produir i de florir. Primer de florir, després de produir. Aquí hem d'estar presents en tot allò que es mogui cap a una millor adaptabilitat, que no podem canviar res, que és adaptar-nos, adaptabilitat a aquest canvi que està vinguent, i jo crec que hem d'anar per aquest camí, i tot allò que faci falta fer-ho pues ho haurem de fer, i també intentar explicar a la societat en general que al món rural hem de fer pràctiques moltes vegades pues que ens costa molt tirar-les endavant, i ho hem de fer entendre a la societat en general. Jo crec que han de ser els principals reptes pel que fa el canvi del clima, i tot i amb això serà complicat.
5: Clar, no sé si creus que hem avançat una miqueta a nivell de societat d'entendre les tasques que heu de fer, o no?
4: Sí, sí, però no, vale. M'entens?
5: Sí, que t'entens, sí.
4: La gent en general, i aquí mos hi hem de posar tots, perquè a vegades portem el barret de consumidor, a vegades portem el barret de productor, memòria no en tenim, i també és veritat que moltes vegades ens preocupa moltíssimes coses més que fan aquells pagesos, o entendre aquells pagesos, o a veure què fan per allà en aquells pobles o en aquells camps. Però també s'ha de dir que no hem invertit massa espai i massa temps a explicar-nos. I quan dic explicar-nos, dic a fer aquell posicionament important de no que sempre siguem els pobrets de no sé què, però sí que de dir no, tenim plantejaments de futur, sabem que això va cap aquí i volem anar-hi tots junts, perquè aquesta realitat, com millor estigui aquest 80% de territori que hi habitem, el 10-12% de gent, com millor estigui preparat, ho disfrutarem l'altre 80% de gent que viu al 12-15% del territori. Vull dir que no, aquest binomi món urbà, món rural, ha de ser cada dia més fort, s'ha d'entendre cada dia més. I jo no diria la societat, sinó a vegades el que ens trobem és qui menys ens entén és els que ens administren, no,
5: ja,
4: no els que ens compren.
5: Clar.
4: Per dir-ho d'una manera vulgar, no? Els que ens administren també ens hem d'assentar més vegades, intentar fer aquesta pedagogia per a que les coses després passe el que passe i molt lamentem, però les coses continuen igual. I t'he dit al començament, som animals amb poca memòria. Hem de fer que això se revertisca.
5: Clar. I sobre el relleu generacional, que podríem dir que és un dels reptes que fa temps que n'estem parlant i que n'estem abordant, la
4: sí.
5: solució o garantir aquest relleu generacional és qüestió d'un repte a curt termini? Estem parlant d'una qüestió més profunda que necessitarà mesures més a mig llarg termini? És a dir, com es pot abordar aquest relleu generacional?
4: Més que abordar-lo, aquest relleu generacional, jo crec que se n'ha de parlar dia a dia.
5: Vale.
4: Se n'ha de parlar, perquè jo ara te parlo una mica egoístament per la part que em compet com a cooperativista i com a president de la federació. Les nostres cooperatives, en tant en quant empreses, el que és de forma avançades que estan tecnològicament, la majoria estan preparades per a posicionar-se a qualsevol mercat del món. La majoria, vull dir que aquí també hi ha diferents cooperatives, pues que el seu àmbit comercial és molt més proper, però la majoria, les que tenen l'àmbit de l'exportació, l'àmbit mundial, el seu mercat és el món, tecnològicament estan preparades. Això ja és un repte que el jove d'una cooperativa que diu, escolta, tu si t'incorpores aquí, t'incorpores a fer de pagès, t'incorpores a la cooperativa, no comences de zero. Nosaltres també entenem el relleu generacional una solució de conjunt. Individualment veiem molt difícil que avui en dia se pugui avançar, jo diria que en cap sector. L'entenem com una proposta de relleu, però dintre del món cooperatiu, dintre de l'organització. Per què? Perquè te fa la vida més fàcil. I els problemes també en tenim, però te fa la vida més fàcil. Perquè lo de més són fal·làcies que moltes vegades no quan algú les sent mos fa por de que no te les acabes de... És que no volem burocràcia, no volem papers, desenganyem-nos.
5: Yeah.
4: Aquest món va... Burocràcia és una cosa, no volem papers, però hi ha d'haver regulació.
5: Clar.
4: Avui en dia estem en un mercat comú, si és que es pot dir d'alguna manera, perquè seria un altre tema molt llarg. Estem en un mercat europeu, estem en un mercat comú, estem en unes disposicions que són generals, i això vol dir regulació, regulació, regulació. El que hem d'intentar evitar és que les coses les haguem de repetir tres, quatre i cinc vegades davant d'una mateixa administració. Aleshores, del relleu se n'ha de parlar dia a dia. El que no s'ha de forçar res, hem de buscar també propostes que puguen ajudar en aquest relleu a continuar endavant, però jo crec que des de les cooperatives se fa. Primer, els deixes d'una empresa, deixarem empreses tecnològicament preparades a tots els nivells, digitalitzades, que estan presents a moltíssims països del món, en un producte en molts casos marquista, i el que no és marquista en productes que competeixen en la resta de figures societàries que existeixen. A partir d'aquí, pues intentar també a l'administració, si es dissenya qualsevol ajut pel relleu generacional, per... és un concepte global. No només s'ha de guanyar la vida, també creiem que aquesta, això de la relleu generacional s'està aprofitant massa i s'està abusant massa d'aquestes paraules. El que s'ha de fer senya, el que es vulgui quedar, pues que sàpiga que es pot quedar, però ha de tindre un projecte també a darrere. Les cooperatives que oferim aquest projecte, en perspectives individuals, pues jo no li veig massa futur. La veritat sigui aquesta. Dius que les cooperatives sou la mare de... No. Les cooperatives tenim tants o més problemes que tothom. Però, col·lectivament, hem demostrat que som capaços de donar solucions en segons quines problemàtiques concretes.
5: Perfecte. Ramon, abans d'acomiadar-te, si no m'equivoco, com a president de la FECAC, representa 185 empreses cooperatives i 32.986 socis i sòcies. Sí. Són xifres, sí, que impressionen, no?
4: Bueno, són xifres, són unes dades que per això també moltes vegades te fan tindre molt respecte. Allò que em produeixen és respecte, i que tota aquesta gent, o la majoria de gent, confie en aquest Consell Rector, confie en aquesta gent que està treballant a la federació, pues primer de respecte, després també d'orgull, però després d'això t'encoratge a continuar treballant per tota aquesta gent i per nosaltres mateixos, perquè també som pagesos i som ramaders els que formen part d'aquest Consell Rector.
5: Doncs estarem molt pendents de tots els reptes i de com afronteu, més ben dit, tots els reptes que us venen a partir d'ara, que com dèiem no són pocs i no són fàcils, però també ho deia Ramon, que teniu il·lusió, no, de voler-los encarar, i crec que en aquests moments tenir il·lusió com a mínim és una bona base per començar a treballar.
4: Creiem que sí, la il·lusió no me l'acabaran, però també la feina feta, la il·lusió és una cosa que dius, bueno, mira, se'n pot tindre molta, però si no et mous de casa i no et mous del sofà, pots tindre molta il·lusió, però no t'acompanyarà gran cosa més. Ara, la il·lusió és doble, és un bagatge doble important quan a darrere hi ha la feina del dia a dia. I això, si t'acompanya, i això pots veure que van passant els dies, el temps, van sortint projectes, van sortint coses, i això se'n fa ressò, pues aquesta il·lusió no me'n faltarà.
5: Doncs Ramon Sarroca, president de la FECAC, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a la rela d'avui i que vagi molt bé.
4: Pues moltes gràcies per fer-nos altaveus i sempre que us convingui a disposar.
5: I fins aquí la rela d'avui. Recordin que ens poden fer arribar tots aquells temes que vostès consideren oportuns de ser abordats en aquest espai al correu arrela@uau.cat. Gràcies per la seva confiança i ens hi tornem a posar la setmana que ve, com sempre, a la mateixa hora.
3: Ràdio Vila-sacra. A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: Bona nit. Del 23 al 26 de juliol, vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit, festa arran de mar fins que surti el sol. Ai, no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.
1: Vides, memòria, comunitat. Milers i milers de documents són els fils d'una xarxa de fets, testimonis i valors que formen el patrimoni col·lectiu del nostre passat i ens fan entendre el present. Benvinguts a l'Arxiu Nacional de Catalunya.
2: Ara, Teatre Ràdio Vila-sacra. Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.

0: Teatre radiofònic.
1: Avui els oferim La Ratonera, d'Àgata Christie, sota el següent repartiment. Molly Ralston, Laura Castillo. Gilles Ralston, Jordi Bernat. Christopher Wren, Ismael Major. Senyora Boyle, Margarida Fabregat. Comandante Metcalf, Joan Rodón. Senyorita Casewell, Rosa Aguado. Senyor Paravicini, Robert Rué. Sargento Trotter, Joan Salvador. Narrador, Crisol Tuà. Adaptació, Ismael Major. So, gravació i efectes especials, Joan Borràs. Direcció, Joan Garrigó i Ismael Major.